0: la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podran continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar adulta ja. En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes gildes... I d'altres els demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden en boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes. Tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagués seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que 2-3 programes com a màxim, i vaig dir, ui, me molesta el rotllo. Me molesta el rotllo, llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, ese entusiasmo, vinga, va. Però sabeu què passa? És que no sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani, que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo, jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí, hombre, que nos pensamos, agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que, encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, madre meva. Doncs mira... També, escolta, que de normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí, un nen que me lo como entero, guapísimo... Aquesta carena nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem amb tot el programa.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Estem escoltant, doncs, a una de les bandes més mítiques del rock. I sí, comencem a escalfar l'ambient perquè ja té data definitiva la publicació d'aquest nou treball dels U2. Sí, serà el 13 de novembre quan es publicarà Carnaval de Luz. Ni més ni menys, lo nou de U2. El llançament coincideix amb la celebració de les 5 dècades de carrera de la banda irlandesa formada per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. 50 anys després que Mullen Jr. col·loqués una nota manuscrita en el tauler d'anuncis de l'escola Mount Temple Comprehensives a la zona nord de Dublín, amb el missatge de bateria busca músics per a formar una banda. Sempre hi ha un punt iniciàtic en el qual tot comença, i aquest va ser el punt iniciàtic on va començar tot, on va començar la trajectòria mítica, mística també, de vegades, dels U2. En aquest nou treball, un nou treball que es presentarà i que recordeu que portarà com a nom Carnaval de Luz, doncs hi trobarem diferents col·laboracions d'autèntic luxe, com per exemple Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois, Ryan Tedder o la mateixa Rosalía a la cançó de Mirror Maker, que sense cap mena de dubtes doncs, serà un dels moments importants d'aquest nou treball dels U2. Un nou treball que té aquest primer senzill que escoltem, Street of Dreams, molt maco, molt atmosfèric, jo diria que fins i tot molt emocional, però que també temes com aquest que ara mateix escoltareu i que és la nostra recomanació del dia, que us encantarà. Porta per nom Silencio. Esteu preparats per un nou de YouTube? Doncs res de silenci, el rock de qualitat que soni per vosaltres, per gaudir-lo des del Rubí al dia, des de les recomanacions musicals. YouTube!

0: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Bueno, seria també la idea de Te veo, te sueño, te extraño. Tornarà a convertir-se durant tot el mes d'octubre en un gran espai expositiu. Te veo, de fotografia contemporània. Arriba una nova edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí, que enguany arriba a la seva 12a edició. Te sueño. Una edició que posa el focus en el retrat, que porta, parlem, el rostre com a mapa. 12 artistes d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, ocuparan diferents espais de la ciutat. Propostes que parlen d'identitat, de memòria, de cos, de territori, de les diferents maneres de representar-nos. Te veo, te sueño, te extraño, després de tot un any. En parlem amb Carles Mercader, director i comissari de la NU. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'extranyaves o no? O sigui, ja, tu, clar, dius, porta molt de temps treballant en aquesta nova edició, que és la 12a, Carles.
2: No tinc temps d'estranyar-la. Sempre està amb mi. L'assumio, això sí.
1: L'assumies, veus? Quan mires enrere, clar, veus el festival que ja porta més d'una dècada. Què significa això?
2: Bueno, té dos àmbits. Un, el personal, que significa que el temps ha passat volant i que hi ha molta feina darrere i molta implicació. I després també l'àmbit de la ciutat, que em fa molt content que una empresa cultural d'aquesta significació s'hagi pogut tirar endavant a la nostra ciutat, no?
1: Mm-hmm. Clar, la NU va néixer amb la voluntat d'apropar la fotografia d'autor a la ciutadania, sobretot treure-la, no?, en espais que siguin més convencionals. Continua sent aquest el gran objectiu?
2: Sí, continua sent el principal, perquè l'accés a la cultura continua sent el gran problema de la nostra societat, aquest problema de l'accés, no? No tant de la creació, de la producció de cultura, sinó qui pot accedir a la cultura.
1: Uh-huh. Què continua sent exactament igual que en el primer festival i què hi ha de diferent?
2: Bueno, l'esperit és el mateix. Al final és portar la fotografia en gran format a peu de carrer i que la gent s'ho trobi. Això no em vol canviar-ho. És cosa que ens agrada molt, que al final la gent, inclús gent que no sap que existeix el festival, que pot ser, sap que un cop l'any hi ha imatges al carrer, no? I això continua igual. Després sí que en aquests 12 anys la mateixa visió de l'imatge ha canviat moltíssim. Ja estava canviant, quan vam començar amb el festival, la visió que teníem de la imatge o del que era la fotografia, i ara estem en un moment molt interessant. Molt interessant i també molt crític, amb la intel·ligència generativa d'imatges, que també està canviant les regles del joc, no? I també ens està fent pensar que és una imatge i que no.
1: El lema d'aquest any és el rostre com a mapa. És una frase que és suggeridora, no? Què vol dir exactament?
2: Bé, en principi que fem el referent d'un gènere molt tradicional, que és el gènere del retrat, que en principi està molt viu, vull dir, que és molt antic, però avui en dia tots ens fem selfies, ens fem retrats amb el mòbil, i potser no som conscients del que significa fer un retrat, o sigui, tota la tradició i les convencions del gènere impliquen gairebé una metafísica del que és ser humà. Una metafísica i una tradició històrica. Jo sempre explico que en l'any 787, després de Crist, hi ha el segon concili de Nicea, on l'Església Oriental, l'Església Occidental, o sigui, Roma i Bizanci, tenen un gran debat, doncs, si la imatge és un pecat o no. Ja sabem que la Bíblia ens proveix en fer imatges perquè és apropiar-se del paper de Déu. Només Déu pot crear imatge, pot contenir la figuració. I va ser un debat, aquestes querelles iconoclastes, que van ser molt violentes, o sigui, es centrava en pobles a mata de goya, es matava la gent, es cremava les esglésies que tenien icones, i al final va guanyar la tradició occidental, que és la tradició grega, no?, clàssica, que al final, i això, una cosa tan històrica, ha fet que nosaltres tinguem una tradició pictòrica i artística que no tenen altres llocs del món.
1: Mm-hmm. Què ens pot aportar una fotografia sobre un rostre que nosaltres, ara que ens estem mirant, no ens aporta? Què ens aporta?
2: Bé, primer, un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix. I no, cap, no pel fer que apareixi la cara d'una persona es tracta d'un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són com buscant una més profunditat. Mm-hmm. I a principi, un retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es complet un retrat. O sigui, un retrat no és perquè surtin macos i interessants. Això és un, es pot dir, fent servir la mateixa paraula, però seria un retrat editorial, no?, que ha de ser fascinador.
1: Per tant, un retrat, una fotografia de retrat, comporta identitat, comporta emoció, comporta dolor, comporta memòria, comporta territori?
2: Comporta tot això, però sobretot comporta la il·lusió d'identitat. En principi, el retrat ve d'un debat molt antic, que és aquesta dualitat del món entre esperit i matèria, que això ha anat evolucionant. Després va canviar entre ànima i matèria, després entre ànima i cos, no?, Descartes, amb aquesta dualitat de la visió del ser humà. I ara, encara que no creiem ben bé en l'esperit, parlem de problema ment-cos, ment-cervell, evitem, busquem un llenguatge més científic, o psique, no?, el jo, però psique en grec vol dir ànima igualment, no? Sempre parlem d'aquesta dualitat que els científics diuen que no és, que no és real. Mm. Que al final el jo, la nostra condició més profunda d'aquesta essència que pensem que és indestructible i que perdura més enllà del nostre cos, doncs que és una il·lusió del nostre cervell.
1: Mm. Clar, un retrat d'una fotografia, una cara, dona molta informació, i això també es mercantilitza, perquè del que més s'utilitza en publicitat justament per vendre són les imatges de les cares a les persones, i encara venen més si són imatges de nens. Per tant, estem parlant, en el cas de la publicitat que fan, doncs, per vendre, no?, el producte que ells vulguin, i aquí estem parlant justament del que hi ha com a identitat, com a emoció, com a persona, com a dol, de tot allò del que hi ha darrere, no?, d'aquestes emocions i del que et poden transmetre a tu, no?
2: Bé, el rostre com a producte mercantil està vinculat sobretot en un rostre en paràmetres d'una bellesa donada, estereotipada, i és veritat, o sigui, estem, el nostre cervell o la nostra evolució ens ensenya que, no sabem per què, que unim bellesa a veritat i abonomia, mm, no? I això s'estima moltíssim, no?, que la gent atractiva té la vida més fàcil. Mm.
1: 12 artistes, 12 maneres d'entendre el retrat. Com heu seleccionat aquesta gent? Perquè hi ha, que és artistes, perquè hi ha d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i jo no sé si és que voleu també que aquesta mirada sobre el rostre, doncs, fos geogràficament, diversa.
2: Sí, perquè parlar del rostre, parlar de la representació del rostre, que és el retrat, que és un gènere molt vinculat a Occident, també és parlar de la nostra concepció del jo, no?, d'aquesta identitat, que és molt cultural, també. Hi ha uns correlats neuronals, no?, que creuen la consciència, però després aquesta manera d'enfrontar-se a la nostra pròpia identitat és molt cultural i molt històrica. Llavors és molt interessant veure com s'enfronten autors d'Extrem Orient, en aquest cas, com el Kenji Hirasawa, que és el cartell d'enguany, on fa servir unes càmeres termogràfiques que intenta captar els colors primaris de la nostra ànima, o el Shen Yui, que és xinès, un fotògraf xinès que fa una espècie com d'investigació d'arxiu entre les lectures del rostre, endivinatòries del rostre, una tradició molt xinesa, de la tradició oriental, i també l'actual procés de reconeixement facial, no?, de les noves tecnologies.
1: Clar, que això ens porta fins a quin punt una màquina, no?, perquè estem parlant, en el cas de Shen Yui, que treballa reconeixement facial amb intel·ligència artificial, clar, ja fins a quin punt una màquina pot interpretar un rostre, no?
2: També. Clar, l'interpreta l'algoritme que ha estat donat per éssers humans.
1: Parlaves també de Kenji Hirasawa, no?, que treballa amb termografia, Manel Esclusa, que utilitza imatges procedents d'atacs mèdics. Què passa quan deixem de fotografiar la superfície del cos? Intentem veure què hi ha dins.
2: Clar, es tracta d'això, no?, impugnar una mica la idea tradicional de retrat, perquè és una tradició molt antiga, la tenim molt interioritzada, que el rostre és el mirall de la nostra ànima, no? Que això vol dir que la superfície dona compte d'una cosa més profunda i després que tenim ànima. Mm. Tenim una essència que perdura. I aquests treballs impugnen, o sigui, ens fan reflexionar sobre tots aquests temes. Mm.
1: Ara l'estudi del José Malagón ens està punxant justament aquestes fotografies. També és protagonista la Mariela Sancari, argentina. Una de les propostes és Moisés, la memòria a través del retrat, que és una idea doncs, molt potent, no? Fotografiar persones que podrien ser el teu pare. Què ens està dient aquesta obra sobre la memòria?
2: Primer, que la memòria té molt de ficció. Al principi pensem que la memòria, que tenim els records tancats a un arxiu molt ben guardats, al final sempre els recreem i sempre els ficcionem, la memòria. I després que el retrat també es pot basar en un retrat de ficció. Ella sap molt bé que aquests homes no són el seu pare, però fa servir un procés com de sanació, no? Mental, de poder despedir-se d'un pare que va morir abans. Mm.
1: Clar, fins a quin punt la fotografia pot inventar una realitat per intentar reconstruir-ne una altra, no?
2: La fotografia sempre inventa la realitat. És el gran equívoc que tenim, que pensem que la fotografia és un mirall de la realitat. I no.
1: És una peça artística.
2: És una peça. Sempre intervenim la realitat i sempre som parcial.
1: Les llàgrimes com a retrat, perquè una altra proposta que crida molt l'atenció és The Topography of Tears, de Rosalind Fisher, l'artista fotografia llàgrimes a través d'un microscopi i mostra com a diferents emocions, atenció, produeixen estructures diferents. Aquí desapareix totalment el que és el rostre, però en canvi estem parlant d'una mena de retrat, no?, que seria emocional. No? Què és el que interessa d'aquesta obra?
2: M'interessa perquè que aquí posem i també la mirada que no només el rostre ens pot parlar de nosaltres, no? Què més íntim hi ha que una llàgrima, no? I veure que cada llàgrima és diferent, i ara entre persones, però després també entre els estats d'ànims, que hi ha unes estructures precioses que semblen mapes topogràfics, semblen deserts, gairebé com línies de Nazca, no? Vistes de forma aèria, i crea un paisatge de l'ànima preciós.
1: Que això sí que és interessant, descobrir-ho, com les llàgrimes, com les emocions ens provoquen llàgrimes que fabriquen, que fan estructures diferents. Crec que és una realitat que podem viure emocionalment i preciosa, no? La fotografia també és una bona eina per parlar de coses que de vegades són difícils en paraules, per exemple, el dol, la pèrdua, l'absència.
2: Sí, perquè és un art visual, la fotografia, però sempre cerca allò invisible, no? Allò que va més enllà de les paraules i a vegades des de les emocions. I la imatge també crea pensament. No només crea emocions i crea gaudi estètic, també crea pensament interior.
1: Mm. És que pensament i emoció va lligat absolutament. Es produeix avui en dia els neuròlegs, els neurocientífics, parlen de pensacions, de pensament més emoció, perquè pràcticament és el mateix. Són circuits que es produeixen al mateix temps. Arribem a una de les grans singularitats de l'ANUC, que és la fotografia que surt al carrer. El festival instal·larà les obres en espais com l'antiga estació, la biblioteca, Pica Aguilera, el carrer Joaquim Blume, diverses places també de Rubí. Parlaven de la importància d'aquestes fotografies estiguin al carrer. Què passa quan una persona es troba amb aquesta fotografia d'aquestes dimensions mentre va comprar, va treballar o simplement passeja? Què us arriba a vosaltres?
2: Primer és anar a contracorrent, perquè l'imatge està visquent, bueno, no l'imatge, l'imatge està sent utilitzada pel capitalisme d'atenció, que es diu, no? La nostra atenció crea diners, es monetitza la nostra atenció, i estem sobresaturats d'imatges, no? Una cosa que sempre repetim a cada edició, no? De que no podem assimilar tantes imatges, el nostre cervell no té temps per poder gaudir tantes imatges, al final es queda com una espècie com d'imatge buida, no mirem, no? Tenim un segon per imatge. El fet que estigui en el carrer, gairebé que t'obliga a aturar-te i mirar la imatge, encara que sigui per dir que no t'agrada. Mm.
1: Aquestes imatges estan dialogant amb els carrers, les façanes que estan, és a dir, com es fa la tria, justament molt breu, perquè suposo que la tria d'una imatge en el Pic Aguilera deu ser diferent de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè estem parlant d'art.
2: Sí, sempre hi ha un diàleg entre l'espai, una cosa que ja fa anys que es fa amb una imatge, no? Que la imatge sempre es crea una instal·lació, no? Sempre s'instal·la, ja no es tracta de mostrar manera, però sempre hi ha un procés d'instal·lació i cada autor reclama una façana diferent. I inclús al revés, cada façana reclama un tipus de treball concret.
1: Per tant, es té molt en compte també a l'hora de posar-lo. Hem d'anar acabant. El gran cap de setmana del festival serà el Focus, del 2 al 4 d'octubre, a l'Ateneu Municipal. Explica'ns una miqueta què passarà.
2: Primer tenim la inauguració, el tret de sortida del festival, que és el divendres. Al mateix Ateneu, a les 8, tindrem el Manel Esclusa, un fotògraf molt important pel nostre país, que ja forma part de la nostra tradició, on farà una petita xerrada, conferència, visionat del seu treball. I després tindrem una actuació musical, que és el tret de sortida. Després, durant tot el dissabte i diumenge, tindrem una fira de fotollibres i publicacions independents d'artistes bàsicament d'aquí a Catalunya, però molt interessants. Tindrem també aquest any l'Screen, també es fa aquesta setmana, que és aquest premi que donem a fotografia en format pantalla, es fa per la nit. Tindrem un cas molt especial que vull donar importància, hi ha moltes coses que m'interessen, però sobretot el Jordi Homs ha curat, ha comissariat una exposició de fotollibres per nens, que és una cosa molt poc habitual, i després també fa un taller de creació de fotollibres infantil, que es diu La Deriva, això el dissabte i el diumenge. I crec que també el festival sempre ha de treballar cap al futur, per crear un públic ja fidel i treballar amb nens perquè entenguin la imatge, crec que és molt interessant i és una aposta que estem molt contents aquest any.
1: Doncs acabem amb la darrera pregunta. Què recomanaries especialment a algú que mai ha anat a la NU? Imaginem que no és de Rubí, els nostres oients del Vallès, i vol descobrir el festival aquest primer cap de setmana.
2: Doncs primer que s'apunti a la visita guiada de les 11, que surt l'antiga estació, que tindran diferents autors que es parlaran de la seva obra in situ, que és una molt bona manera d'entendre el festival, i un cop acabat la visita guiada, pues que vagi cap a l'Ateneu a continuar gaudint de les activitats programades.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a
1: Carles
2: vosaltres.
1: Carles Mercader, el director d'aquest festival de la NU, que vagi molt bé aquest retrat que feu.
2: Moltes gràcies. Segur que sí.
0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Ja hi tornem a ser aquí. El rebost està ben ple de productes radiofònics que podem retornar a escoltar, que podem tornar a consumir gràcies a aquesta compilació que fem cada setmana, cada dissabte, de 9 a 1 del migdia, al rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. En aquesta segona hora tindrem el Manel Salvador, directament des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Rubí. Ens donarà consells per fer la convivència entre veïns que sigui la més productiva, la més adequada i la més bona possible. Gràcies a l'entrevista dels companys del Rubí al dia de la Pamela Martínez des del magazín matinal de Ràdio Rubí. També tindrem l'oportunitat de rescatar l'entrevista que li van fer a la Zaira Toram des del Moviment Ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. Sí, aquest manifest dels cinemes, dels antics cinemes que hi havia doncs, a Rubí, ja sabeu, per la zona de les Torres. Doncs amb aquesta entrevista sabrem, descobrirem, tornarem a escoltar, si vols, a la Zaira Toram i gaudir d'aquesta informació que és, jo crec que, molt útil. I finalment, dues càpsules que gaudirem, dues càpsules musicals, aquelles recomanacions que fa un servidor dins de l'espai del Rubí al dia per gaudir de l'escena musical actual. Per exemple, donar una volta per la llista Billboard Hot 100 i escoltar el número 1 que ha batut el rècord mític de la no menys mítica Mariah Carey, sí, a ritme de Ella Langley. Tot això descobrint també la nova triomfadora de la llista Billboard, la Janae Aiko, llista Billboard Hot 100. I finalment també una peça musical o una càpsula musical per gaudir de Guitarrica de la Fuente i del tema que està dins del soundtrack de la banda sonora de la pel·lícula Bola Negra, La Bola Negra. Tot això en el rebost.

0: Aquesta temporada tornem a obrir una finestra al servei de mediació de la nostra ciutat, un espai que pot ajudar-nos a gestionar conflictes del dia a dia abans que es facin més gran, i ho tornem a fer amb Manuel Salvador, que és tècnic d'aquest servei. Manuel, bon dia i benvingut una altra vegada.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Estem encantats de tenir-te, ja ho saps.
1: Sí, bueno, un plaer estar aquí, eh? De veritat, m'agrada.
0: Per començar, comencem a fer un repàs d'aquest servei, perquè la gent que s'ha connectat enguany i no ens va escoltar la temporada passada pugui veure un poquet com funciona. Per algú que no conegui el servei, i això que deien, que ens escolti per primera vegada, què és exactament el servei de mediació de Rubí i quina és la seva funció?
1: Clar, com que comença la temporada, començarem el principi del principi.
0: Exacte.
1: Explicant què som, qui fem i què no fem. Nosaltres treballem temes de convivència en general, conflictes convivencials, vale? Això abarca, doncs, tota la vessant que implica això. Temes comunitaris, relacions entre veïns, entre particulars, grupals, això dins de l'àmbit de la comunitat en si. I també temes de lo que és espai públic i... Bueno, en grups, col·lectius, entitats, però bàsicament treballem tota la vessant comunitària.
0: Una pregunta molt pràctica.
1: Sí.
0: En quin moment una persona hauria de pensar, ostres, amb això jo ja no puc, millor me'n vaig a mediació. Hem d'esperar a que el conflicte sigui important, ajudar-ho des del primer moment...
1: Jo crec que el que tu mateix has dit, quan pensi o cregui que això no puc controlar jo, o no puc a la meva... o no tinc recursos, o en la meva gestió, intervenció, no avanço i estic bloquejat, doncs sí. No diré que s'ajuda, perquè demanar ajuda, nosaltres tampoc som allò... vull dir ajuda, és que la paraula...
0: Ajudau a mediar?
1: Bueno, bàsicament el que donen en recursos i eines i les mateixes persones, per això el que deia, que quan veus que tu ja et trobes en una situació que dius amb això se m'escapa o no ho puc controlar o... Això sempre és susceptible de que empitjori, segur. I per ignorar-ho, obviar-ho, creure que amb el temps ja això s'arreglarà i... Els conflictes, les qüestions, i més les qüestions convivencials, sempre s'enquisten.
0: Sí, clar, perquè la gent de vegades té aquesta idea de vaig a fer d'estrus,
1: no.
0: Fiques cap de dins de la terra i ja
1: no,
0: passarà.
1: No, perquè tenim una memòria selectiva, recordem el que ens convé i quan ens convé. Vull dir, ara tu i jo tenim un problema, un conflicte, una situació, no passa res, això, entre companys, no passa res, vale. Però si d'entrada uns mesos tenien un altre alderol entre uns altres i tal, llavors diren, pues mira, fa uns mesos ja, vull dir, llavors tornen a portar el conflicte que en aquell moment no es va solucionar o no es va resoldre de la manera adequada.
0: Sí, independentment de que siguis rancorós o no, eh?
1: Bueno, pot sonar una mica així, però és veritat, sí. No, clar, això depèn també de l'actitud que tingui cada persona davant situacions de... convivencials, vull dir, persona que... I a vegades veiem persona i dic, no tenen com aquesta senyora, aquest senyor, té aquest grau de paciència i de tolerància que dius, però si l'està fent la vida impossible. I aquest senyor o dona que sigui, ve amb una actitud, I al contrari, hi ha persones que li diu, a veure, senyor, que li ha caigut un got d'aigua al terra mentre estava dinant i ve aquí, bueno, aquí al nostre servei i ja ho sembla aquí la catombe. Vull dir que el perfil ho tenim, el barem una mica singular, cadascú, clar.
0: En part sou psicòlegs, eh?
1: No sé. Nosaltres sí que hauríem de fer teràpia, perquè a vegades, ja és una frase que sempre es diuen, és no sé si esto mejorarà o resoldrà, però... Jo me quedo molt bé. Això d'estar xerrant una hora, dues hores, perquè, clar, les persones... Això passa molt a la gent gran. La gent gran aprofita per parlar, per contar-nos, per sentir-se escoltada, per... Bueno, que és una... Bueno, sí, veus que una persona, dius, gent gran, bàsicament, ve i comença parlant d'una situació i al final parla de la seva família, de la seva aïllament, de la seva soledat, bueno...
0: La temporada passada ens vas explicar alguns casos que per fer-nos una idea de les feines que fèieu.
1: Sí.
0: En aquest temps de vacances, que, bueno, de vacances, no has estat de vacances, has estat uns dies, però no. Hi ha alguna cosa que hagi passat que t'hagi sobtat? Algun cas que diguis, ostres, feia temps que no me passava això, o mira, aquesta no me l'esperava.
1: Sí que hi ha perfils de casos d'estiu, que diuen, perquè la gent, clar, trenca les dinàmiques de tota la resta d'any, ja es fica a casa seva i es dona compte que el veí té quatre fills, que jo pensava que té un i té quatre, i l'altre veia posar la barbacoa, i l'altre resulta que la seva filla pels caps de setmana hi posa música, i situacions així, no?, que dius. I la gent com que se retorna a la seva comunitat. I un perfil que repeteix sovint. Però cas, no, aquest estiu no, ha estat una mica tranquil.
0: Ah, mira que bé, no? No.
1: Sí que és veritat que abans d'anar-nos de vacances, clar, són... perquè també nosaltres treballem una línia que és el que intervenció en les comunitàries, o sigui, les comunitats, vale? Donen eina, recolzament per les constitucions de les comunitats, qüestions de reglament interns i gestions internes, canvi de juntes, aquestes qüestions, no? I clar, a les comunitats així a nivell grupal, quan arriba l'estiu, diu, no, esto lo vamos a dejar y ya volvemos en octubre. Llavors, tot el conflicte, problema que hi ha hagut, problema no m'agrada parlar problema, tota la situació conflictiva que hi ha hagut durant uns mesos, quan arriba l'estiu ja no hi és.
0: Mm?
1: Per què? Pues perquè no hi és. I llavors, dius, pues llavors no serà ni tan urgent, ni tan greu, ni tan... I a la tornada, doncs clar, estan allà esperant a que tornin tal qual i ens diuen que la nostra situació que s'ha de resoldre. Bueno, però són dinàmiques que repeteixen cada any, és normal.
0: Mm-hmm. Quin termini de temps s'acaba resolent un conflicte?
1: Això depèn de dues coses.
0: De mitjana, dic?
1: Depèn de la tipologia del cas, de les seves característiques, perquè hi ha casos... Però això no sempre és una data exacta, perquè depèn molt. Hi ha casos que en principi ens arriba i dius, això és molt simple, és una qüestió d'uns animals o qüestió... parlant entre els veïns, resulta que no, que això s'enquista, surten més coses, llavors hi ha, per exemple, una història darrere que complica tot, i a lo millor ve un problema, o no, és que no m'agrada, però problema.
0: Un conflicte
1: gran, grupal, i dius, ui, això serà molt tens, molt llarg, i no, perquè sempre això condiciona, evidentment, de l'actitud que tinguin les parts. Si les parts estan per resoldre, per millorar la situació ràpidament, o en un temps ràpid, o estan col·laboratives i volem això aportar, doncs, però bueno, la mitjana jo diria que està amb els càlculs que fem així d'uns dos mesos, no arriba a tres mesos.
0: Amb quantes reunions?
1: Això des de la primera reunió, o sigui, nosaltres calculem des del primer contacte amb el servei fins que es tanca s'arriba a un acord o es consideren resolta la situació.
0: I de quin número de reunions estaríem xerrant?
1: No, això depèn. Vale. Això depèn de les mateixes parts. Mira, ens ha arribat un cas que per unes obres que havien fet una paret mitjanera entre dos veïns i l'última que van fer abans de l'estiu van seure, van arribar a un acord escrit i ja, bueno, ja aquí, fins aquí es va aturar. I ara les mateixes parts ens han demanat tornar a una altra reunió perquè volen, com dir, bueno, el sol·licitant va dir... No confirmar, però bueno, una mica assegurar que el procés que es va acordar, totes les línies d'intervenció per millorar la situació, doncs això és que ja s'ha començat a portar a terme i que té intenció de continuar-ho.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, clar, si tu mires, llavors sumes tot això, ja, bueno, jo estem parlant de 7 mesos, però entremig ha hagut un acord, després un altre procés, vull dir que és que depèn.
0: Uh-huh. Abans dèiem que sou gairebé psicòlegs, no, els mediadors, però
1: de tot.
0: Què és el que feu exactament quan interveniu en un conflicte?
1: Quan ve una part, el sol·licitant ha de venir una persona, no? El servei, òbviament, o l'ha de derivar a un altre servei municipal o qualsevol de l'altre dins de la nostra àrea de ciutadania, convivència i seguretat, que això pot venir derivat, ja dic, de les agents cíviques, de policia local o altre, qualsevol servei municipal. Contacta nosaltres i fer la primera entrevista, li expliquem quin seria el procés, tota la nostra metodologia i tal. I a partir d'aquí, doncs si la part es mostra favorable a participar en un procés de mediació, contacten a l'altra part. I llavors és el que deia jo del grau de col·laboració. Si l'altra part contacten i aquesta persona diu no, jo no vull saber res perquè no vull participar en cap procés de mediació, doncs fins aquí n'ha arribat. Ara que diu que sí, doncs llavors si convé pues, fer una altra entrevista a la primera part, a la segona, els proposem una reunió conjunta al final, depèn. Perdó, el que sí que nosaltres estem sol·licitant, perquè clar, òbviament una persona ha de ser la primera en apropar-se a nosaltres, però no, això no li dona ni més favoritisme, entre cometes, ni prioritat, ni res. O sigui, nosaltres treballem en neutralitat, imparcialitat, òbviament la confidencialitat i la voluntat de les parts.
0: Actuau d'ofici?
1: Com, d'ofici amb el jutjat?
0: No, d'ofici, de vos ficau voltros, vos enterau de que ha passat això i vos ficau, o cal que vos venguin a cercar?
1: No, sí que pot passar que a lo millor un cas que a lo millor s'ha gestionat i s'ha quedat una mica així, i nosaltres veiem que si podia anar molt més lluny, amb un acord més consolidat, amb més equilibri entre les parts, o simplement que no hi ha arribat a acord perquè no s'ha donat la situació, si fem un seguiment, perquè hi ha casos que fem un seguiment, llavors sí que nosaltres mateixos potser plantegem la reobertura del cas. Però això depèn de la part. Si la part diu, no, a mi ja m'està bé. Ara, però clar, hem de veure una millora, un canvi en la situació. Si la situació està igual, doncs també pot ser que nosaltres treballem una part del conflicte i potser en paral·lel s'està gestionant altres qüestions d'aquesta persona, pel que sigui, no vol entrar aquí. Però no, d'ofici no, nosaltres no.
0: Estem xerrant del que feu.
1: Sí.
0: Però què no feu?
1: Què no fem.
0: Que també és important, perquè potser la gent es pensa que sí, podeu fer coses que no podeu fer.
1: Sí. Nosaltres tenim una línia molt clara amb tota la vessant jurídica, ¿vale? I més des de la llei de mediació 2014, em sembla que és /6, no sé si aquesta és l'anterior, que defineix molt bé el rol dels mediadors. No treballen en la detecció del cas, detecten algun tema de violència de gènere, ¿vale? Quan una de les parts hi ha un desequilibri evident per qüestió de salut mental o algun tipus de situació que es doni. No treballem quan una de les parts és l'Ajuntament, perquè, clar, nosaltres...
0: Sou Ajuntament.
1: Som Ajuntament, però, clar, és curiós, perquè no treballem... Però sí que, òbviament, tenim xarxa en tota la resta de serveis. O lo qual, clar, o sigui, jo no treballo a l'Ajuntament, però si tinc que parlar amb disciplina, doncs contacto amb disciplina, vull dir. I no treballem en qüestions quan ja ha obert un procés jurídic. Perquè consideren, clar, si tu m'has posat una denúncia tenim pendent un judici, doncs no té gaire lògica segura. Però sí que és veritat que cada cop més a partir d'esta nova llei, doncs el conjunt dels jutges, demanen abans d'entrar a sala si hi ha hagut un procés de mediació abans. O sigui, li demanen als advocats, per la qual ja s'apropa.
0: I ja per acabar, si algú que ens està escoltant té ara mateix un conflicte i no sap si el servei de mediació és per al seu cas, què ha de fer i com pot contactar amb vosaltres i quin és el primer pas?
1: Que s'apropi. Nosaltres estem al costat dels Mossos, deien sempre el carrer dels Mossos, Maria Aurelia, al Campmai 32, baixos, i que vingui, ens pregunti, que no tingui dubte. Després, a partir d'aquí, ja veurem si ho treballen en un altre servei, ho deriven, o com ho podem plantejar, però que millor començar i donar un pas endavant abans que esperar que el conflicte resolgui, perquè no resol per si mateix.
0: Manuel Salvador, moltíssimes gràcies per venir a recordar-nos en què consisteix el vostre servei i t'esperam el mes vinent.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sonant música Made in USA. Sí, sí, des de la llista Billboard Hot 100, on es classifiquen les cançons més importants dels Estats Units, on neixen aquells tamacles locals i planetaris. Aquesta llista mítica que es realitza utilitzant com a criteris de selecció i de rànquing les vendes, la cobertura radiofònica i l'streaming d'àudio i vídeo de les cançons més importants from USA. Doncs això que esteu escoltant no és la primera vegada que sona, no. És el tema de Ella Langley, el seu Chosin Texas, que, atenció, aconsegueix una 23a setmana consecutiva en el cim, allà en el culmen, ben amunt de la llista Billboard Hot 100. Un record que supera les 22 consecutives de Mariah Carey amb el seu All I Want For Christmas Is You, i que aconsegueix un nou record històric, encara que, doncs, Mariah Carey podria tornar a recuperar-lo per Nadal, perquè és inevitable que el tema All I Want For Christmas Is You ens acabi rebentant el cervell quan arriba les èpoques nadalenques. Però bé, ens agradava, doncs, destacar això, que Ella Langley i el seu Chosin Texas ha batut el rècord de setmanes consecutives a dalt de la llista Billboard, i a més, doncs, ens serveix com a excusa per descobrir una nova artista. Atenció, es diu Jhené Aiko. Amb el seu àlbum Westside Wincy ha debutat directament en el número 1, en el número 1 de la llista Billboard 200, de la llista d'àlbums. Escoltarem el seu tema Nothing Nice to Say, i us prometo que en el futur, amb tranquil·litat, gaudirem de la Jhené Aiko i navegarem una miqueta amb la seva trajectòria artística per conèixer-la una miqueta millor. Però aquesta balada magnífica és la que us recomano avui i que desitjo que us agradi moltíssim.
1: So I've been being quiet, 'cause I've had nothing nice to say.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així, T'estimo més del que les paraules poden expressar.

Una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora en l'exigència del respecte i l'igualtat de gènere.

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Rubí, s'ha posat en marxa un moviment ciutadà per reclamar que els equipaments públics en desús tornin a tenir una funció per a la ciutat. El manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics, va superar les 250 adhesions en només 24 hores i posa el focus especialment en els antics cinemes de les Torres, que l'Ajuntament ha posat a la venda mitjançant una subhasta. En xerram de tot això amb la Zaira Torán, una de les impulsores del manifest. Bon dia, Zaira.
1: Hola, bon dia.
0: Zaira, per què neix aquest manifest i què vos du a organitzar-vos al voltant de la defensa dels equipaments de Rubí?
1: Doncs, aviam, aquest manifest neix parlant amb diverses entitats culturals, bàsicament, però que compartim aquest espai en el CRAC i arran de la preocupació de la venda dels antics cinemes. Però no pensem que només el debat ha de ser per la venda d'aquest edifici, sinó que el que ens preocupa és quin model de gestió del patrimoni públic s'està fent a Rubí i què està passant amb molts d'aquests equipaments que porten molts anys tancats, infrautilitzats o sense un ús clar. Ara mateix els cinemes porten més de 20 anys tancats i ara l'Ajuntament planteja vendre'ls i això ens ha fet pensar que era el moment d'organitzar-nos i posar sobre la taula aquesta qüestió que ens afecta a tota la ciutat. Què fem amb els equipaments públics que tenim i com decidim en col·lectiu quin ús han de tenir?
0: Uh-huh. Com deies, el detonant ha estat la venda dels antics cinemes de les Torres. Què vos preocupa especialment d'aquesta operació?
1: Home, doncs el que es pugui perdre en definitiva aquella zona, aquell espai públic té unes característiques i una ubicació que podrien permetre donar resposta a la necessitat de la ciutat i a la necessitat d'aquell barri. Ara mateix l'Ajuntament el va comprar el 2004 per més de una mica més de 2 milions d'euros amb la voluntat de convertir-lo en un equipament municipal i ara que es posa a la venda, amb el preu de sortida de 1,25 milions, doncs també crec que és important que tot aquest el que s'ha promès en els últims anys en el barri de les Torres, que s'han fet com moltes promeses, al final és un barri que ja sabem com és, no?, i que ha tingut problemes de convivència, doncs creiem que és una gran oportunitat per poder cosir aquesta comunitat en aquella zona. Per tant, crec que abans de vendre aquest patrimoni públic que porta anys sense aquest ús, nosaltres creiem que cal preguntar-nos què necessita Rubí i què podem fer amb aquest espai o quines alternatives tenim que no siguin la venda.
0: Uh-huh. I què creieu que ha de passar amb aquest edifici, per tant? No sé si teniu alguna proposta.
1: Bueno, sabem que el termini que era per presentar ofertes va acabar el dia 24 de setembre, que és per això vam fer la concentració aquell dia. A dia d'avui nosaltres al final totes nosaltres no tenim constància que s'hagi fet pública una adjudicació. Els registres de la licitació que hem pogut consultar és que encara es situa com algo pendent d'adjudicació. Per nosaltres, en qualsevol cas, la qüestió continua sent la mateixa, que creiem que aquest procediment s'ha d'aturar abans que es consolidi una venda i poder obrir el debat públic sobre què es fa en l'espai.
0: Uh-huh. I què demaneu? Demaneu a l'Ajuntament que ho faci públic i demani als ciutadans què és el que s'ha de fer amb aquest edifici. La UB l'altre dia, de fet, deia a les xarxes socials que pensaven que no hi havia hagut cap oferta. A mi, l'alcaldessa, en la primera entrevista d'aquesta temporada, m'ho va dir que sí que s'havien presentat ofertes. No sé per on anem.
1: Jo no tinc ni idea, però creiem que no hi ha un comprador, per tant no...
0: Per això no s'ha fet públic, no?
1: Exacte.
0: Un dels punts centrals del manifest és que no es pot decidir el futur de l'equipament, com deies ara, sense la participació ciutadana. Què enteneu vosaltres participació ciutadana. Com hauria de ser aquesta participació ciutadana real? Perquè de vegades diuen que hi ha una participació ciutadana i no és real.
1: Clar, nosaltres creiem que participar no és com ho està plantejant l'Ajuntament, no? Perquè al final l'Ajuntament presenta una proposta que ja han decidit ells i després ens pregunten, no?, si ens sembla bé. Per tant, per nosaltres, o creiem, no?, que per la gent de a pie, la participació real vol dir tenir informació sobre, sobre la situació d'aquest equip, dels equipaments, conèixer quines necessitats tenen les entitats i tenen els veïns dels barris, posar diferents possibilitats de quins usos se li podrien donar sobre una taula i després en aquest procés que pugui participar la gent en, aquest, en la decisió final que es triï. Vull dir, entenem que, no, a més, no es faci només amb els cinemes. Hi ha altres equipaments municipals que també es troben en la mateixa situació.
0: De quins equipaments estaríem xerrant que vosaltres creieu que s'ha de fer d'aquesta manera?
1: Doncs, mira, per exemple, les Torres Massana, que estan per allà a Canal Zamora, i la Superson, que està allà en el barri del Castell.
0: Serien dos exemples bons. Vosaltres demanau aturar, tornant als cinemes, demanau aturar la venda i estudiar altres vies de finançament per rehabilitar aquests antics cinemes com a equipament cultural i cívic. Quin ús exacte imagineu per aquest espai? Perquè, clar, és un espai enorme.
1: Sí. Nosaltres no venim a dir o dir concret que s'ha de fer, vull dir, totes les entitats tenien la seva opinió, no? Però per això vam donar exactament veu en aquell dia la concentració a aquestes entitats que van venir. Precisament el que demanem és aquest procés, vull dir, per decidir-ho entre totes. Cada entitat té les seves necessitats. Podem imaginar doncs, un equipament que sigui cultural, que sigui cívic, que sigui comunitari pel barri de les Torres, i que pugui donar cabuda a activitats o entitats o a projectes culturals, a associacions, i que cadascú és que té unes necessitats una mica diferents, algunes sí que són similars. Sí, sobretot això, un espai que estigui obert a la ciutat i que es pugui respondre a el que avui, ara mateix, hi ha coses que no estan cobertes i hi ha més barris més afectats que d'altres.
0: A més, en aquest manifest proposau elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals. Què hauria de fer aquest pla?
1: Aviam, rehabilitar-ho, sabem que té un cost important, no? Però que no, segur que no és fàcil, però que tampoc es podrà fer d'un dia per un altre, però bueno, el que diem és que abans que es vengui aquest patrimoni, que a més és públic i està totes, no? Pues cal estudiar-ho i cal veure pues, totes les alternatives, vull dir que tingui pues, la seva fase de rehabilitació, que hi hagin subvencions supramunicipals, fons europeus, convenis amb altres administracions si cal, no sé, que siguin projectes compartits.
0: Uh-huh. El vostre manifest ha aconseguit més de 250 adhesions, bueno, va aconseguir més de 250 adhesions en només 24 hores i de perfils molt diferents. Vos ha sorprès aquesta resposta?
1: La veritat és que sí. Bueno, en aquell moment eren 250, ens ha sorprès molt perquè va ser tot com molt ràpid, no ens vam organitzar en molt poquet temps i també ja vam sorprendre's de la diversitat de la gent i de les entitats que s'hi van adherir. En aquelles 24 hores crec que finalment van ser unes 300 i poc i que eren entre persones i entitats. O sigui, actualment, ara mateix, teníem unes 21 entitats adherides. Uh-huh. I que també crec que és important remarcar que no eren només entitats culturals, sinó que allà hi havia els agrupaments escoltes, els esplais, entitats esportives també, entitats de cultura popular, música, excursionisme, associacions de veïns... També recordo ara les entitats de salut mental i plataformes socials i de diferents col·lectius. Mm-hmm. Clar, això jo crec que el que ens està dient, no? Que és que no és una preocupació d'un únic sector, no sé, cultural, sinó que és molt ampli. La gent que vol fer aquesta demanda i que creu que es podien fer les coses millor.
0: Uh-huh. A més d'aquest manifest, també vau fer una mobilització davant de les portes de l'Ajuntament el dijous, el dia del ple. Com va anar aquesta manifestació i heu rebut alguna mena de resposta arran d'aquesta mobilització?
1: Resposta ninguna. Però sí, bueno, aviam, per la rapidesa i la immediatesa de com va succeir tot en 2-3 dies, realment estic contenta de la gent que va participar i que va anar a la plaça i sí, no ens han dit res més.
0: No heu tingut cap feedback, des del govern no s'han posat en contacte amb vosaltres ni res d'això.
1: Res de res.
0: Uh-huh. Més enllà dels antics cinemes, que era el que deien que era la gota que havia fet vessar el tassó, què voleu aconseguir amb aquest manifest? Quin és el model d'equipaments públics que vos agradaria per Rubí? Què és el que necessita Rubí en aquest sentit?
1: Aviam, Rubí crec que ara mateix necessita... que se li... poder confiar, perquè ara mateix no confiem, no? Trobo jo que jo no confio en les paraules que es queden en el vent. Tenim això, aquests diferents equipaments que hem esmenat abans, que hi han hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les 3 torres que hi han va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del castell, a la Superson, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils, dels quals tampoc han sigut. Aleshores, què crec? Que crec que una gran part d'entitats culturals, que a més moltes fan coses amb voluntariat, de manera voluntariada, per la tradició, per la cultura, per l'estima al poble i per fer aquestes activitats, crec que necessitem que es compleixin les promeses. Estem cansades i estem decebudes, no? Crec que la paraula és això. Estem decebudes de que no es compleixin molts dels les promeses o tractes que es diuen que es faran.
0: Mm-hmm. Sara, ja per acabar, si d'aquí un any miram enrere i dieu això ha servit, què hauria d'haver passat?
1: Ojalà puguem veure-ho així, eh? Què hauria d'haver passat? Home, doncs que realment que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, doncs mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar, que bueno, potser jo crec que ja n'hi ha partits com la UP, que ja fa temps que ho demanen tot això, no? I si ho aconseguim, doncs haurà sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, doncs estic seguríssima que estarem supercontentes. Però bueno, és això, que el que hauríem d'aconseguir és que aquests equipaments públics siguin realment pel poble i per les persones que habiten i que el cuiden, no, el poble.
0: Zaira Toran, una de les impulsores del manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, per explicar-nos tots els detalls d'aquest manifest i totes les propostes que teniu en ment. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Adeu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, en el meu Spotify o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. És clar que sí. Doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Leather, fa estona que genera tamacles i reuneix els seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cannes, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem, que és preciós, com tot el que fa Guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

El rebost està ben ple de productes radiofònics encapsulats, preparats, conservats en perfecte estat de conservació, valgui la redundància, perquè els tornis a gaudir. Sí, sí, a redifondre'ls des d'aquest espai de 4 hores que ara mateix inicia la seva tercera hora. Doncs mira, si et sembla bé, rescatarem una gran entrevista que va fer la Pamela Martínez a la Núria Aragay del Consorci Sanitari de Terrassa, parlant de l'addicció a les pantalles, un tema que ens preocupa moltíssim i que, vinculat als infants i els adolescents, encara més. On s'acaba l'ús normal i on comença el problema? Doncs, si escoltes l'entrevista, potser en trauràs l'aigua clara o, com a mínim, aniràs pel bon camí. Després, tindrem l'oportunitat de rescatar una grandiosa, una magnífica entrevista feta a l'Inspira't, amb les companyes de l'Inspira't, amb la Cuca i la Carmen, que van entrevistar ni més ni menys que l'Albert Espinosa, l'escriptor i, a més, lluitador enfront de la vida, un home que ha inspirat a moltíssima gent, entre altres coses, pels seus llibres, com per exemple Polseres Vermelles, també a la telesèrie de TV3 que va fer història i que ens va ajudar a tots a endinsar-nos d'una forma pràctica i directa i molt emocional en el món de superar el càncer. I, evidentment, l'Albert Espinosa en sabia un pou de tot això. A més, ho adreçarem amb una càpsula per rescatar, doncs, un gran moment musical de la setmana al Rubí al dia. Per què no? Perquè les recomanacions que fa un servidor de vegades també són encertades. Per què no ho he de dir? I ja que em miro en Melic, doncs us dic que podreu gaudir del nou treball d'Art de Bogotà en aquesta càpsula de 6 minutets per saber què han fet aquesta banda murciana. Tot preparat perquè continueu gaudint del nostre rebost.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres, per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, eh? Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen, i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa, doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona, doncs, comença a estar més irritable, més absent, potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure, no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan, a més, hi ha com una distància, no?, d'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans, i hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
0: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragay se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addició a les pantalles que la psicòloga de la CST ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als videojocs, és el que està comprovat que és una addicció perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Pareix que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar una nova guia de salut digital i xerra fins i tot d'impactes que poden ser irreversibles. És una afirmació que pot alarmar molt les famílies. Què hi ha darrere d'aquest advertiment?
2: Bueno, jo crec que darrere aquest advertiment encertat hi ha una realitat que ja fa uns anys s'està veient i que potser pot semblar molt, molt alarmista, però no ho és. Al contrari, jo crec que aquest advertiment i aquesta guia posa de manifest el que fa anys que molta gent que ens dediquem a això anem dient, que és que les pantalles no són innocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de l'aplicació que utilitzes aquestes pantalles pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
0: Mm-hmm. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
2: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, això com deies, un efecte irreversible. No? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, de fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional. No? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a tota la resta de procés evolutiu que comporta l'adolescència i de més. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12 i fins a l'adolescència pot tenir un impacte més relacionat amb el que és la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, s'ha anat veient i l'evidència ho demostra que tenen impactes des del moment zero. I a més, no només és a dir, amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que, tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
0: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
2: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I, en principi, els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan... que hagi passat... Bé, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que, no, que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons, no, com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, no, o els videojocs, però són uns problemes diferents, no? Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, no? Problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
0: Mm-hmm. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
2: Totalment. Nosaltres, com a adults, som els seus models i, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant a, no, al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, no, doncs, aquests nois, aquestes noies, les utilitzaran, no, erròniament, si és que l'adult també les utilitza. I, afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
0: Uh-huh. I què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nen o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
2: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps, perquè moltes hores de pantalles, ni que el contingut sigui superinteressant i saludable, pot tenir efectes, doncs, a la vista, no? A la postura, no? Pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària. Per tant, el temps és important, però evidentment, no, també cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot, no? Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
0: Mm-hmm. No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt. En el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn, això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
2: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022. I en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat. El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles, a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i, per tant, això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
0: Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
2: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no?, destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no?, fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits. No? Però una cosa molt important, no?, jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real. No?
0: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
2: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no?, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el foco, no?, s'hagi de posar el foco en l'addicció, sinó per això, per posar el foco en què pot estar-li passant, no?, que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida.
0: I
2: penso que, perdó, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no?, un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no?, amb un especialista, però el primer pas és parlar-ne. Un canvi, no?, que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no?, i s'ha de poder parlar-ne.
0: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
2: Dependria de l'edat, però si els he de donar de forma molt general, tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no?, a identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altra seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no?, si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no?, o les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Igual que no?, revisem, doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no? A l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
0: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Bueno, bon dia, què tal, com esteu? Estem rockeros, sí. Donem la benvinguda a Art de Bogotá. Sí, aquesta banda murciana publicarà demà divendres Manufactures del Club de la Gente Sola, el seu treball d'estudi. Per aquest disc han comptat amb Joe Ciccarelli, el mític productor que ha treballat amb gent tan icònica del rock com Frank Zappa, The White Stripes, The Strokes, Morrissey, U2, Beck, Elton John, Alanis Morissette, entre d'altres. Déu-n'hi-do, quin luxe tenir a Joe Ciccarelli produint aquest nou treball d'Art de Bogotá. La banda, a més, editarà una ambiciosa

doncs trobem a faltar poder tocar la música, no? Ja sé que la música, evidentment, és algo que flota a l'aire, no? Que són notes, que és so. Però quan ho tenies físicament amb el vinil, o amb el CD, fins i tot si m'apures, era un altre rotllo, no? En tot cas, Art de Bogotà, doncs demà mateix publica Manufactures del Club de la Gente Sola. I, precisament, el Club de la Gente Sola és el tema que ara mateix escoltarem i que gaudireu des de les recomanacions del Rubí al Dia.

0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Avui volem parlar de mirades que inspiren, de persones que han transformat la seva vida i la dels altres amb històries petites però molt poderoses. Una d'aquestes mirades és la d'Albert Espinosa, un creador que ha convertit moments difícils en la seva taula de salvació.
2: L'Albert va néixer a Barcelona el 1973, va estudiar enginyeria industrial, però la vida el va portar cap a l'escriptura, cap al cinema i cap a la televisió. És autor de llibres que han emocionat milions de persones i creador de sèries com Polseres Vermelles.
1: La seva mirada neix d'una etapa molt dura, una dècada convivint amb el càncer. Va perdre una cama, un pulmó i part del fetge, però ell sempre diu que el càncer li va donar més del que li va treure.
2: Té anècdotes que són gairebé filosofia. El color groc, que per ell simbolitza les persones que et canvien la vida, per ell cada persona que passa per la teva vida deixa un color, la trucada de Spielberg que va rebre en un taxi, també no sé si era groc, i, o aquella llibreta on apunten les coses petites però grans que li fan pensar.
1: Actualment, l'Albert continua escrivint i rodant projectes. Ha estrenat llibres nous, fa xerrades arreu del món i treballa en sèries i programes de televisió que mantenen el seu segell.

0: Emoció, humor i humanitat. També està molt centrat en la divulgació de la seva filosofia vital, ajudant persones a mirar la vida amb més calma i més llum. I ara, doncs, amb aquest perfil tan profund, perquè normalment sempre parlem de dones, hi ha homes que també ens agrada que ens portin les seves històries inspiradores i tenir-los aquí al programa. Llavors, a mi em va cridar molt la història de l'Albert, veient la seva biografia, i que el coneixem poc. Coneixem molt de lo que fa, però aquesta filosofia de vida jo crec que era una... És un tema que s'ha d'explicar.
1: Hem de portar l'Albert Espinosa aquí. Què et sembla?
0: M'encantaria.
1: El contactarem.
0: M'encantaria.
1: Vinga, va.
0: Doncs seguim inspirant-nos amb històries que ens connecten. Anem-hi.

0: Després d'haver conegut aquesta meravellosa història, la història i biografia de l'Albert Espinosa, tenim algú aquí a l'estudi que ja molts de vosaltres el coneixeu. Jo tinc el plaer de conèixer-lo fa molts anys, que, bueno, no sé, parlarem de 20 anys o més, sí. Ja no sé, ja no me'n recordo. El Llau Costa, que s'incorpora avui a la nostra família inspirada. Hola, Llau, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: Escolta'm,
2: benvingut a l'Inspira.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, que cada mes vindràs per aquí, no?
1: Clar que sí, tinc ganes ja.
0: I què farem al teu espai? De què parlarem? Al racó del Llau.
1: Al racó del Llau, mira, podem parlar de tot, no sé, alguna coseta que us agradi, no sé, coses que inspiri, coses que motivi.
0: Parlàvem de filosofia de vida amb l'Albert Espinosa, de l'Albert Espinosa. Jo crec que tu també tens la teva filosofia de vida,
1: sí. Perquè
0: tens una història. Sabem que has escrit un llibre, bueno, que t'estàs fent un puesto amb aquesta filosofia teva. A mi m'agradaria que tot això s'impregnés aquí a l'Inspira't.
1: Clar que sí.
0: Ens ho portaràs?
1: Sí, clar. Sí, és un plaer.
2: Tu estàs segur que vull dir, confies en la Cuca i en mi,
1: 100%
2: eh?
1: 100% sí, a sec, sí.
0: Pensa que nosaltres som inspirades. Ell és sí. Un inspirat.
2: Per tot una mica pirats.
0: Llau, avui ens portes un conte. Comencem a explicar aquest conte, aviam què passa.
1: Val. La conte, mira, va, si us va bé, us explica en castellà. Però
0: perfecte.
1: És molt divertit.
0: Perfecte.
1: Perquè...
2: Més de gust.
1: Vale, Ingana, cuando éramos pequeños, nos harían contar, entonces, claro, los chavales cuando tenían edad, que cuando tú conocías a una chica o la chica conocía a un chico que le gusta, normalmente suele comentar a tus padres, el chico a sus padres, porque vivían en esta época, entonces, claro, el chico cuando explica a su padre que ha conocido a una chica y quiere darle un beso o hacer un baile o algo más allá, suelen organizar como una fiesta de un baile, y este baile se llama tongolele. Entonces, este tongolele es muy peculiar porque lo que suelen hacer es invita a todos los amigos del chico y la chica invita a sus amigas. Como si fuera una boda, pero no lo es. Es como que la chica va a explicar a su madre, este chico es muy guapo, que me gusta y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una fiesta, pero el fiesta consiste en el baile de tongolele que tienen que perder su... virginidad, pero delante de todo el mundo.
0: ¿En ¿Cómo? Serio?
1: Sí.
0: No me lo puedo creer. ¿En serio?
1: Sí.
0: No, esto es broma.
1: No, es un cuento que nos contaban de pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
2: De patits, ¿eh?
0: Pero a ver, ¿de pequeño?
1: No, de pequeño adolescente, espera, ya grande, claro, ya de...
0: Esto ya era una clase de exesología,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí.
0: Pero esto igual era para introduciros ya en el aprendizaje, ¿no?
1: El aprendizaje, sí.
2: Y sense tabús, escolta. Sense
1: tabús.
2: Que no ens aniria malament aquí tampoc, ¿eh? Aquí tenim feina, amb ja, això.
0: Però ens sobta que estigui la mare, el pare, explicant, sí. No, una mica, aviam, que sí, que, però clar, tu com a adolescent, imagina't explicant-li al teu pare que t'agrada, o a la teva mare, que t'agrada un noi o una noia, i que es faci una festa per fer això. Aviam, jo no ho veig molt...
1: Però, espera't, entonces, què passa? Tu invita a tus amigas, el chico invita a sus amigos, entonces el padre... Claro, porque ellos se sienten, el padre a lo mejor es un jefe del tribu de ahí, entonces lo que solían hacer, montar una gran fiesta. Entonces el padre, mientras tanto, como en su momento, lo practicó, lo suele llevar el chico en el campo para practicar con un árbol de plátano, así blandito, entonces el chico va...
0: ¡Ay, ya! ¡Me encanta!
2: Pero es un cuento esto, ¿no? Es un cuento, ¿no?
1: Bueno, estos cuentos que a veces creen...
2: ¿Pero es basado en fets reals o no?
1: Es lo que diuen, porque sabes que los cuentos...
0: Ahora, no sabemos si es un cuento o
1: es algo real.
0: O una leyenda.
1: Una leyenda, claro.
0: Sí. A saber. Y ya, ¿a ti cuándo te lo explicaron?
1: A mí, mira, yo fallé este baile, por eso estoy aquí, porque me echaron dentro. Porque no lo superé.
0: Escolta'm una cosa, però tu, quan vivies a Ghana, algun amor vas tenir.
1: Sí, bueno, a l'institut, sí, a la meva, sí. Sí,
0: no, llavors,
1: va tenir un rotllet, sí.
0: Llavors, què va passar? Us vau aplicar el conte,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, se'm va aplicar el conte.
2: Entonces, vai, clar... Ara sí que, eh? Has estat avispada, eh?
1: No, clar. Entonces, como yo no aprobé, porque, claro, yo tenía que practicar, entonces lo que suelen hacer, cogen un callejón estrecho.
2: Esto no
1: entonces,
2: va bien. Esto no va bien.
1: Los amigos
2: Jake,
1: de la chica...
2: Páralo. Trate de arrancarlo.
1: Los chicos hacen como sus amigos todo en un sitio y de la chica a otro lado y las familiares de la chica la otra punta de la calle y del chico. Entonces la chica, claro, tu madre te explica, cariño, este día es tu día especial, no puedes fallar. Y el chico, como el padre, le ha llevado al campo a practicar con un albo el baile de tongolele.
0: Es que al nom també, el tongolele tiene miga, que diría mi abuela.
1: Entonces tú imagínate un chaval, el chulo del barrio, que le llega a su baile de tongolele y falla este día. Ya lo ha cagado, ya.
2: Ya te la creo posada per vida, pobra.
1: Claro, yo suspendí, por eso me mandaron de allí, me echaron del tribur, porque era vergüenza para la familia.
0: No, pero a ti no te echaron, ¿eh? A ti no te echaron. Yo creo que tú vas venir y vas buscar-te la vida per venir fins aquí, sí, per amor també.
1: També, sí.
0: O sigui, que el tongolele, sí, sí, el vas seguir practicant, no?
1: Sí, sí,
2: el,
1: jo sé.
2: El va portar cap aquí. Sí, jo no conec aquesta història. Podem posar-nos al dia de la història del Ja, un resum, sí, molt resumit.
0: La resumeixes tu o la resumeixo jo, com vols, Jau?
1: Bueno, fes-lo tu, que tu... Sí, perquè sí que queda. Sí.
0: Mira, el Jau fa 20... Quan fa
1: 26.
2: Hi havia una vegada...
0: Hi havia una vegada... Avui va de comptes, l'Adelina. L'Adelina s'ha quedat amb nosaltres... I li estem donant inspiració per un conte. Doncs el Llau va venir des de Ghana fa 26 anys. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer el que ell acabava d'arribar. Jo, sí, va començar a treballar en una empresa que tenia contacte amb la meva. Llavors, bueno, ens vam conèixer allà. Sí. I el meu germà i ell tenen una relació molt, molt maca i, bueno, i es manté, sí, durant els anys, s'ha mantingut.
1: Sí. Sí.
0: Me l'he retornat a retrobar, doncs, als mitjans, sí, i a partir de que ell ha escrit ara un llibre que es diu Renacido entre el mar i la tierra. Renacido...
1: Del mar i l'arena, sí.
0: Oh, bueno, és que ja m'he llegit jo per los cerros de Úbeda. I llavors ens hem tornat a retrobar.
1: Mira, he portat una aquí.
2: Ah, molt bé. Genial.
0: I, bueno, aquí, Rubi, és molt conegut el Llau, eh? Ha presentat el seu llibre a Sant Jordi. Bueno, està fent molta... És un influencer, ja. O sigui, ja TikTok i l'Instagram el té per la mà. I últimament el veig molt... No sé si què està passant, però el veig a Telecinco, a la COPE, a Cadena Ser. Dic, jo no sé ja què li queda per fer.
2: Tongolele en expansió.
1: Això.
0: I haig de dir una cosa molt interessant, que ara no ens explicarà ell, perquè va fer un tongolele aquí a Rubí.
2: Com?
0: Sí. Ell va fer un tongolele aquí a Rubí, sí, perquè es va enamorar d'una dona d'aquí, de Rubí.
2: Ah, de Rubí.
0: De Rubí. Rubí. I ells viuen aquí i té una filla de Rubí. I la Ivet,
2: Ai, quin nom és bonic.
0: Ivet.
2: Per una nena,
0: Ivet. Ivet Costa, molt, molt coneguda també per molts, va participar a La Voz.
2: Ah, però si jo ja el coneixia, el Llau, clar, el dia de Sant Jordi.
0: Clar, és que jo dic, jo em sona, però no sabia.
2: Mira,
0: ara...
2: Si us plau, per favor, vull dir, quina veu... Bueno, vaig plorar, sí, perquè és que em va emocionar allà, cantant, saps?
0: Doncs ja us he ubicat una mica en tot això, però sí. Bueno, anem al lío. El tongolele aquí a Rubí, què va passar? Aviam, jo vull saber com vas conèixer la Laura,
2: ai,
0: que és la,
2: sí,
0: teva dona.
2: Sí, salsa rosa.
1: Val. La Laura la va conèixer, clar, perquè jo vivia amb un noi aquí a Rubí, entonces em va dir, Llau, anem a ballar salsa, no? Clar, que veus que normalment la gent, quan ve una persona negra i tot això, pensa que, ui, això saben la ball, la porten la sang, no? Lo llevan la sangre. Però jo era más patosa que un pato mareado. El tío va ser tan pesat, le va dir, vinga, va, anem. Entonces nos van portar aquí.
0: Perdona. ¿Y lo de lo otro que se dice de las personas con color también es mentira?
1: ¿Cuál? No.
0: ¿O la es verdad?
2: A ver, son las 6:43 de la tarde. Nena.
1: Bueno.
0: Vamos a dejar correr, sí, la imaginación, ¿no?
1: Sí, eso.
2: Y el aire.
0: Bueno, tornem a la salsa, vinga, va.
1: Val. Entonces, van ser tan pesats, entonces, vinga, va. Entonces, vaig entrar allà i hi havia gent, hi havia noies, així, nois, estaven agrupant, entonces, clar, se ve que estaven esperant el profe del baile, el ball de salsa. Entonces, clar, jo quan vaig entrar, de cop la Laura va dir, mira, ja arriba el profe de salsa. Entonces, jo, en aquest moment, anava així i digo... Para ser negro tengo que ser el profe del salsa. Pero va a seguir como un momento así. Entonces va a decir, ella en su momento va a decir, qué borde el chico, ¿no? Entonces, claro, para el destino, lo que sigue, nos van a ficar a ella como pareja de baile. I en aquest moment, clar, ella havia fet ball de salsa i ella sabia més ballar que jo, en aquest sentit. Entonces, clar, vaig començar així i em van ficar com de grup. Entonces, quan van acabar, jo, quan va sortir la meva... Digo, mira, estoy enamorado de una chica, pero que no lo sabe y va a ser madre de mis hijos. Jo vaig dir així. Wow. Però,
2: això, la... això és que és projectar.
1: Sí, sí, sí. Va dir, i el noi em va dir aquí, dices, hombre, está loco, si no lo conoces de nada y tal. Entonces yo le voy a insistir que sí, que sí, que sí. Entonces en aquel moment van començar a tornar, la Laura venia de dia sí, dia no. Entonces a vegades quan sortíem el divendres, clar, a vegades venia i tal, entonces le va dir si volia, quan acabaven el ball de divendres, anem a fer, aprenent alguna coseta així. Entonces un dia va dir, no, no puedo, perquè sempre deia que no, que no, que no. Però jo no diria res de que se volia algo perquè no sabia res d'ella.
2: T'estava donant llargues, eh?
1: Sí, jo...
2: Ai, el tongolele...
1: M'estava costant. Entonces un dia se va animar i va venir amb nosaltres així. Entonces cada cop anava, però jo no li havia dit res i tant. Entonces un dia, no sé, va sortir així i li va demanar que si t'agradaria fer un cafè amb jo i em va contestar que sí. O sigui que va sigut...
2: Un cafè,
1: sí, sí, sí, sí, sí, aquel, sí, molt així.
2: Molt relaxat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, en plan...
2: Sí, i com va anar, per venir de gana i d'on sí, venies, sí, sí, o sigui, sí, va ser molt light.
0: Explica'ns una miqueta què va passar amb el cafè.
1: No, bueno, van a fer cafè, entonces, clar, jo quan van acabar el cafè no va passar res i anàvem al cotxe i entonces...
2: Laura, tapa't les orelles. No, no, i la, bueno, i tothom menor de no sé quina edat posem.
1: Entonces amb el cotxe sí que la va fer un petó i va sigut tot així. I,
0: o sigui, el tongolele de gana a Rubí sí. Es va complir.
1: Sí. Sí.
0: I tu li has explicat aquest conte a la Ivet?
1: Com va conèixer la Laura?
0: No, no, no,
1: el tongolele.
0: Tongolele.
1: A vegades, quan estem en grups, així, estan fent així, sí que l'expliquen a sobre, així, però jo suposo que s'imagina fent coses, però quan siguin un entorn així més tranqui, sí que explica la història, que més que ara no sé si podria explicar, clar, però potser el més lai, no? Entonces, aquest ball, el baile consiste... que tus padres del chico o la chica están aplaudiendo y tus amigos, entonces si tú vas bailando, entonces es como, fíjate bien, no puedes fallar. Si falla, ya lo has cagado.
2: Ya, porque ya... Es con... o sigui, ya lo has cagado. Vol dir que aquella persona ja, vull dir, ja no l'has conquistat, no? O sigui, ja no et farà cas mai més.
1: Val. Pot ser que fa cas...
2: La família no t'accepta, llavors.
1: La família és com tu... Espera, és un any, va per any, tres anys. Pot ser que en aquest moment, com no ha passat res, pot ser que t'agrada una altra noia o un altre noi, entonces torna. Però tiene que esperar un any siguient. Entonces, clar, normalment lo que hacían es los chicos típicos chulos de barrio, guay. Entonces es como, míralo, vale, guay, pero fallaste. Y ese chico ahí, ¿qué tal? Entonces era como chinchar, ¿no?
2: És com perdre la bona reputació, no?
1: Això, sí.
2: Però a les dones també els hi passa el mateix? Perquè elles, les dones, les seves mares... Les tietes, o sigui, els hi ensenyen també...
1: Sí.
2: No van a un arbre, no?
1: No, no, fan? La fan cremetes, te fiquen, prepara, carinyo...
2: Ungüents...
1: Sí, entonces fan can els teus amics, que és lo que són més gamberro, venga, campeón machote, tú puedes, es tu día, no puedes fallar. Entonces, entre el nervio y la chica, cariño, lo que te he enseñado, tal, entonces hace el baile, y entonces, claro, el chico va bailando hacia ahí, y la chica, entonces tiene que... Y la canción consiste, fíjate bien que no puedes fallar. Si falla, hasta el año siguiente. Eso es la canción.
0: Castigado.
1: Sí.
2: Un any t'has d'esperar. Vull dir, sí. A tu t'agrada aquella noia, sí. I t'has d'esperar
1: un any per tornar a fallar, clar.
2: Per tornar a intentar-ho.
1: Intentar, sí. Por eso los padres, como los padres se creen en esto, ¿qué hacen? Llevan a sus hijos al campo, al bosque, entonces coge un árbol y van practicando durante...
2: molta pràctica.
1: Hasta
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Llega el momento para que no falla. Entonces el padre... Es como, hijo, si falla, te castigo aquí en este pueblo, ya no vuelve más, entonces...
0: Però clar, i això, o sigui, és un conte, però sí. Quina importància li doneu com a societat? O sigui, quina rellevància té aquest tipus de compte per la vostra, per el vostre, o sigui, diguéssim, el dia a dia. O la
1: dia a dia, jo crec que és un compte així, tipo humòricamente, és per a fer la conya, és per a fer, o sea, que no...
0: Voy a hacer una cosa que igual alguien me va a decir, és humor negro, no?
1: No, no, clar, és humor negro, és un chest negro, clar. És com un blanc, un negro en la nieve, que és un blanco perfecto.
0: És que hem de relativitzar.
1: Claro que
0: ens
1: sí.
0: Hem de relaxar.
1: Claro, perquè, és que és així.
0: Oye, últimamente que estamos tan sensibles con el lenguaje,
2: sí, todo, todo.
0: De
2: claro,
0: verdad, claro, por favor.
1: Claro.
0: Necesitamos a personas como Yao en nuestras vidas. Per això, aquest racó serà tan important.
2: No, molt, o sigui, torna cada mes, si us plau, et necessitem.
1: Però és que negro, blanco, amarillo, chino, rubio, què més da? És la persona.
2: I tant.
1: Clar. Suposat. Sí, sí, és que és així.
2: Mira, l'Albert Espinosa, que parlàvem abans, no? A tothom li veu un color diferent, no? I li deixa, o li deixa un color, no? Com un record d'un color. El groc vol dir alegria, suposo.
0: Com si diguessis un número, pues, són coses que les persones et deixen empenta.
2: Albert,
0: empenta,
2: calma.
0: No, empremta.
2: Empremta, sí, no? Sempre... Hi ha persones que et deixen empenta,
0: empenta
2: com el Llau. Et deixen empenta, o sigui, que t'empenyen a renéixer, com el seu llibre, no?
0: Renéixer. Estàs escrivint, em vas dir l'última vegada que estaves escrivint.
1: Sí, és que volia escriure para, sobretot, ara que estic aquí, sobretot per poder ajudar a l'altra gent, no? Sobretot l'adaptació, la integració, la forma de que la gent que vinguem de fora, que quan tu arriba a una societat nou que no és la teva, els costums, la forma que visquin aquí a Catalunya, sobretot, no? O a Espanya en general, no? És, sobretot, intentar acostumar i no cal que renunci a la seva cultura, res, no? Però sí que intentem adaptar com visquin aquell gent, respectar.
0: Clar, és que ja el moment això... que estem visquent al país, sí, amb el que està passant, sí, a Ceuta, per exemple,
1: sí.
0: Tu et poses a la pell dels cavalles, dels ceutiers, i entens la seva posició.
1: Sí, totalment.
0: I llavors veus com la teva, jo crec que també és molt important que sortiu i que parleu, sí, perquè al final és reivindicar que no és que siguis racista, és que
1: no.
0: Hem de ser persones... Jo sempre dic que la paraula respecte,
1: respecte
0: ha d'estar per davant.
1: Sempre.
0: I
1: sempre.
0: Tots som humans,
1: sí, sí,
0: però
1: sí,
0: clar, des del respecte.
1: Clar.
0: Llavors, sí, a mi m'encanta tenir persones com tu que posen aquest aire tan... No sé, és humà, és... I s'ha de donar importància a això.
1: Jo crec que és cada cop és com perdem això, no? A respecte a la part humana, no? De la sensibilització. Clar, és com donar igual tot això. Entonces, clar, jo crec que intentem no perdre aquest respecte d'una persona a l'altra, no? Que, perquè al final estem de pas, que no visquem pas sempre, no?
0: I tu què li diries, no, a persones que, per exemple, que han vingut, que estan buscant una, sí, oportunitat, que, uh-huh, això ho sabem, que, sí, i tots som humans i ens hem d'intentar cuidar el més que podem. Però les persones que han vingut d'aquesta manera, que tu també vas,
1: sí,
0: vas venir jo... amb patera,
1: clar,
0: o sigui, però què els hi diries?
1: Jo, clar, com jo, això que ha passat en Ceuta és com situació en contrat, no? És com... Perquè jo vaig des de Tànger fins a Tarifa, no? Jo vaig arribar, que és que, clar, normalment quan arriba una patera o un sòdia, que 200, 300, pot ser que no sigui tant així, però quan entra 70, 80, no sé quan, que van entrar a Ceuta, clar, perquè una ciutat que crec que la població són així, o sigui, que no hi ha recurs. Per això jo, personalment, fico la pell de la gent de Ceuta. Perquè no et donen abast. On que tu vols ajudar, però quan no tens o no hi ha capacitat per això, jo entenc que la gent sigui així, però clar, també són persones, no? Entonces jo em fico la pell de la persona que han arribat, perquè pot ser que s'ha sigut enganyat o el que sigui,
2: segur,
1: però estan allà,
2: manipulats.
1: Entonces, clar, perquè hi ha nens, nenes, hi ha... Entonces, clar, jo empatitzo molt, sobretot les persones de Ceuta, perquè jo em penso el mateix, no? Jo tinc la meva filla, imagina't, Rubí, no sé si som 90.000, de cop 90.000 persones. Clar, la situació serà molt complicat perquè no coneixem la gent que vingui aquí. Entonces, clar, aquesta situació d'angústia, els pares, el gent, tot. Mm. Perquè hi ha gent... Perquè jo sempre que diu que hi ha gent bona, hi ha gent que em vol ajudar. Mm. En el meu cas, aquí a Catalunya, jo dormia a Plaça Catalunya, em van ajudar la gent d'aquí perquè no hi havia xarxa social. Senyora que em va portar cot anglès. va comprar roba de Nadal, fins tots, em van donar 10.000 pessetes.
0: És una història molt semblant a la, de l'Omar Roussman, eh?
1: Sí.
0: Coneixeu?
1: Sí, perquè em van convidar a la seva pel·lícula a preestrena a Barcelona.
0: Jo la vaig veure a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Entonces, una història també...
1: Molt heavy.
2: M'està recordant, ara no, però no em ve el nom, ja te'l diré. Ja veurà també si el coneixes, que ens va explicar també la seva història. I també de l'estil, ara està fent documentals, crec que estava escrivint un llibre, va venir, no sé si va ser la temporada passada o l'anterior, quan em vingui el nom el diré, em vindrà.
0: Ara no recordo.
2: Sí, ja. Després,
1: també és d'aquí a Rubí?
2: No, ell viu a Hospitalet.
1: Val.
2: I de fet ens va explicar, igual Cuca, te'n recordes per això, que també feia de... Bueno, puc dir, és Rei Mag.
1: Ah, val, sí.
2: Te'n recordes?
0: De rei.
2: Barcelona? Sí, de rei, feia de rei.
0: Sí, però ara me'n recordo del nom. És que, ostres, ja portem 5 anys, eh?
2: Ara no em ve.
0: I ja complint anys nosaltres també, que això també és una altra...
2: Potser podríem fer un dia d'aquest racó del Llau, que vingués també...
1: Clar que sí.
2: Vinguessin ells.
0: A mi m'encantaria.
2: Per contrastar aquestes històries... No?
1: Clar, podem ficar... Sí, em sembla perfecte.
0: A mi m'encanta. Jo ja ho té les portes obertes a l'Inspira, perquè com he dit al principi, és un inspirat com nosaltres. O sigui que... I podem parlar de tot,
1: sí,
0: com veus. Podem riure,
1: no,
0: podem
1: clar,
0: parlar de temes serios,
1: sèrio,
0: perquè
1: sí,
0: sempre hem de dir que es pot parlar de temes serios des de l'humor.
1: Sempre. Però és que si no, si perdem això, jo crec que ja...
0: És que l'humor és una via per fer que les coses no siguin com estan passant. Ens estan polaritzant a tots d'una manera perquè no... S'utilitza el llenguatge de mala manera.
1: Ah.
0: I per això necessitem racons com el teu.
1: Ah.
0: Torna més vegades aquí a l'Inspira't.
1: Fet, encantat.
0: T'esperem aquí el mes que ve.
1: Sí? Aquí estaré.
2: Si us plau.
0: Carme,
2: més llau. Més llau costa.
0: Avui el necessitàvem. El necessitàvem
2: moltíssim.
3: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: El temps passa volant, eh? I nosaltres encara estem aquí amb la veu aquell una miqueta refredada, intentant, doncs, donar el callo i transmetre a vosaltres tot allò que succeeix en el rebost, eh? Us demanem disculpes si noteu que vaig una miqueta justet de veu. Però no és lo important allò que jo faci, sinó allò que recuperem, aquells minuts encapsulats de la ràdio, del bo i millor de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. Minuts com, per exemple, doncs, els minuts polítics. Sí, també tenen importància dins del Rubí al dia. Estem parlant de la secció de l'espai propi, diríem, gairebé, que es diu Grups Municipals Opinen. En aquest cas, ens trobarem a la Pamela xerrant amb la Montse Soler, que és la cap, la líder d'Esquerra Republicana de Rubí i també la cap de l'oposició. Més tard també recuperarem l'entrevista del mateix en Rubí al dia, però en aquest cas del Toni Bravo, entrevistant els amics i amigues de la gent gran de Rubí. Tindrem l'Alvira, tindrem el Ricard i tindrem el Josep, que vindran, doncs, això, a explicar-nos què estan fent, què estan preparant, perquè la gent gran pot ser gran o pot ser veterana, però tenen ganes de fer moltes i moltes coses, eh? Apunteu tot el que us diran perquè és molt interessant. I finalment tindrem l'oportunitat de rescatar els 10 primers minuts d'un dels programes més mítics de la programació de Ràdio Rubí. Un dels programes que té més temporades en antena. Estem parlant del Long Play. Al darrere del Long Play hi trobem sempre el nostre company i amic, el senyor Xavi Baltà. El Xavi Baltà, doncs, fa una selecció molt especial de música soul que el passat dimarts, dia 29, doncs va sortir per antena. Si voleu recuperar el programa al complet, cosa que us recomanem moltíssim, és tan senzill com anar a radiorubí.cat i anar directament a programació o a podcast i allà trobareu Long Play, que recupera aquella essència mítica dels vinils, dels long plays, així anomenats, doncs que tenien allò, contingut musical d'autèntic luxe. De lujo, lujo total, el que trobareu en aquest long play. Tot això per gaudir de la darrera hora, de la quarta hora del rebost. Què? Us quedeu, no? Que vagi molt de gust.

0: Arribem a la segona entrevista d'aquesta primera ronda de la temporada dels grups municipals Opinen, l'espai en el qual posen sobre la taula l'actualitat de Rubí amb els representants dels diferents grups municipals. Avui xerram amb Esquerra Republicana i amb la seva portaveu a l'Ajuntament, Montse Soler, que és la cap de l'oposició. Montse, bon dia i moltíssimes gràcies per ser-hi avui.
1: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu començat amb la iniciativa La Montse t'escolta pels barris i les urbanitzacions de tot el municipi. Què vos està dient la gent i quines són les preocupacions que més es repeteixen?
1: Doncs mira, les preocupacions... Bueno, primer vull fer un incís i és que hem organitzat aquesta iniciativa de manera formal i de manera periòdica, però ja abans havíem anat als barris a escoltar la gent i ens havíem reunit amb entitats, associacions de veïns, amb gent a títol particular, però ara sí que ho fem de manera organitzada, de manera periòdica, i per tant ens serveix, no?, perquè la gent sàpiga on serem i quin dia i a quina hora. I les preocupacions que més es repeteixen són el manteniment, la neteja de l'espai públic, les situacions d'incivisme i per tant de convivència en la majoria de barris. Aquestes, bàsicament, i també mobilitat. La mobilitat preocupa i molt, el tema que no hi hagi aparcaments, que vull recordar que dels tres aparcaments públics que tenim en gestió privada, dos estan tancats, un fa 7 anys, si no m'equivoco, i l'altre fa un i una miqueta més, uh-huh, i va per llarg també. Per tant, és una situació que complica més la mobilitat de la nostra ciutat, que ja està molt tensionada. I sobretot, com deia, el tema del manteniment de l'espai públic, de la deixadesa, de la degradació de molts carrers i zones de la nostra ciutat. El tema també del tancament dels comerços, que ens estem quedant sense comerç local i s'està empobrint moltíssim el teixit comercial de la ciutat. Per tant, calen mesures també per frenar això. Vam presentar el mes de juny, o no abans, una moció precisament per reclamar que es torni a estudiar la possibilitat de fer una moratòria a determinades tipologies de comerç, i per fer això demanàvem també un estudi de tipologies comercials, de concentració, de quins comerços es concentren a cada zona de la ciutat, i després per prendre mesures adequades a aquesta diagnosi que es pugui fer. Això no s'està fent ni es farà, i la vista està que el comerç es va degradant cada vegada més i, per tant, això també implica una degradació dels barris.
0: Uh-huh. Aquesta iniciativa servirà per elaborar en part el programa electoral d'Esquerra Republicana, i quins serien, a hores d'ara, ja sé que és massa aviat, sí, però quins serien les principals prioritats que teniu sobre la taula?
1: Organitzar millor el tema de manteniment i neteja, perquè no pot ser que hi hagi carrers que fa mesos que no es veu el camió que passa netejant aigua, perquè no només escombrant, es netegen els carrers, i menys quan no plou gaire sovint, com ha passat en els darrers mesos. Per tant, cal incrementar la freqüència de neteja i, insisteixo, fer-ho amb camions, amb aigua a pressió. O sigui, és que és planificar bé i començar per una banda i acabar per una altra, no? El mateix diem sempre amb les urbanitzacions. Les urbanitzacions han de tenir una brigada específica de manteniment i neteja, i que tothom sàpiga que el dilluns els trobaràs aquí, el dimarts aquí, el dimecres. És evident que hi haurà matolls que hauran crescut, no? Però si tu ja saps, com a veí i veïna, que el divendres és toca la zona de casa teva, doncs saps que vindran i que aquells matolls s'acabaran. El que no pot ser és que hi hagi aquesta deixadesa, que s'hagin de fer plans de xoc perquè no s'ha fet el manteniment quan tocava, i clar, amb un pla de xoc no resols els problemes estructurals que hi ha a les urbanitzacions a dia d'avui, per exemple.
0: Uh-huh. Amb Esquerra Republicana ha xerrat moltes vegades amb de les urbanitzacions. L'altre dia, al casino, es va explicar el POUM als veïns i se'ls va comentar que no es podrien legalitzar algunes de les urbanitzacions. Considereu que aquest POUM dona la resposta suficient als veïns que fa dècades que estan demanant això i ara es tornen a trobar en que no serà possible?
1: És evident que aquí hi ha un problema legal, perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. La Diputació sé que ha engegat un projecte de suport als municipis que no som l'únic, hi ha molts municipis i sobretot també en aquesta comarca, molts municipis propers que tenen també el mateix problema amb urbanitzacions que no estan legalitzades, per entendre'ns, que no s'han urbanitzat. I s'han fet reunions amb aquests municipis, per tant, voldríem saber què és el que està fent l'Ajuntament per resoldre aquesta situació, perquè no s'hi val a dir, no és que el POM no contempla, però se'ls ha de donar una solució, se'ls ha de donar una resposta. El que no els hi pots dir és, no pots anar tirant la pilota endavant com s'ha fet fins ara. Bueno, ja veurem, bueno, a veure què passa, és que això us heu d'organitzar. Doncs parlem clar, expliquem clar quins són els passos a seguir, què haurien d'assumir els veïns i les veïnes, perquè és evident que el cost d'urbanització, una gran part l'ha d'assumir el veïnat, com es podria gestionar, com es podria organitzar, no? El fet de constituir-se legalment com a urbanització, 15 anys, perquè potser hi ha algunes zones en les que tu no pots consolidar aquells habitatges de per vida, sinó que els has de dir, doncs, serà a 30, a 40, a 50 anys aquesta legalització, aquesta urbanització, perquè si no és veritat que hi ha nuclis en els que estan en terreny, en sòl no urbanitzable i que volem conservar per tenir espais verds també a la ciutat. Per tant, aquí cal buscar l'equilibri i cal, sobretot, explicar les coses tal com són els veïns i les veïnes i no marejar-los i no anar donant llarga, sinó respostes clares i honestes.
0: Mm-hmm. Seguim xerrant d'urbanitzacions perquè el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova L8 de transport a demanda. Esquerra va votar a favor d'aquesta L8, però també heu criticat que ha tardat molt en arribar. Què li falta a aquesta proposta perquè realment doni resposta a les necessitats dels veïns de les urbanitzacions?
1: Doncs que passi per totes aquelles zones on hi ha necessitat que aquesta línia doni servei, perquè recordem que les urbanitzacions, les cases estan molt disperses i a més, amb pendents considerables, i per tant estem parlant de gent gran, de gent amb problemes de mobilitat, que té dificultats per accedir a les parades de bus. Per tant, aquesta línia ha de donar resposta també a aquestes persones i amb uns horaris que s'ajustin també a les necessitats reals, perquè de res serveix que tu no puguis demanar el bus a demanda en una franja horària que no et serveix per res, sinó que ha de donar resposta doncs, zones horàries en les que s'ha d'anar a treballar, en les que es pot anar a comprar, etc. Per tant, el que voldríem saber és la concreció exacta d'aquest servei, d'aquesta línia, de quines parades tindrà, quan es podrà demanar, quin serà el sistema, si estarà integrat en la línia de transport urbà, és a dir, que amb tu, amb la mateixa targeta, podràs fer tots els trajectes.
0: En principi, funcionarà principalment entre setmana de les 6 del matí a les 11 del vespre. Per tant, els caps de setmanes, que potser també s'utilitzen molt, això quedarà fora. Sí. Entenc que també és una demanda vostra, que s'ampliï.
1: Sí. Mira, de fet, ho enllaço amb la Montseta Escolta. És que cal escoltar els veïns. És que tu has de donar resposta a les necessitats dels veïns i les veïnes. I si realment hi ha alguna raó que justifica que no pots posar aquesta línia tot el cap de setmana, explica-ho, digues, de moment farem aquesta prova durant la setmana, a veure com funciona, i estudiarem el cap de setmana ampliar la línia, ampliar els horaris. Però d'entrada la sensació és insuficient, no? No dona resposta a totes les necessitats que tenim i que fa tants anys que reclamem, perquè fa molt temps, fa anys que demanen aquesta línia de bus a demanda. Per tant, costa entendre que no s'hagi pogut estudiar una opció o valorar una opció en la que també es doni cobertura als caps de setmana.
0: Mm-hmm. Un altre tema que es va tractar al ple i que va generar bastanta polèmica és el tema de la venda dels antics cinemes. Sí. Esquerra Republicana també va votar a favor d'aturar la venda d'aquests antics cinemes. Què faria Esquerra amb aquest equipament si governés i quin ús concret hi veuríeu?
1: Doncs nosaltres sempre hem defensat que aquest espai havia de ser un equipament cultural, social, veïnal. És veritat que desconeixem com està l'infraestructura, exactament quina inversió s'hi hauria de fer, quin cost suposaria, si realment està molt malmesa o no. Però el que tenim clar és que hem tingut aquest equipament 20 anys, no només no hi hem fet res, sinó que hem deixat que s'hi acumuli porqueries, que sigui un niu de rates, que ens ho deien ahir els veïns. Nosaltres hem denunciat durant tots aquests anys la promesa o les promeses incomplertes en relació als antics cinemes, perquè és el que deia abans. Si tu adquireixes un local, primer que hauries de valorar si pots adquirir-lo o no per després fer-hi alguna cosa, no només adquirir-lo i ja. Si tu adquireixes com a ajuntament un local per més de 2 milions d'euros, vas al barri cada 2x3 a dir allà, aquí farem el que sigui, i tornes, sí, no, perquè aquí farem, s'ha de reforçar la plaça i farem una claraboia perquè hi hagi, perquè això són promeses que se'ls ha fet als veïns. Sí, hi haurà espai per les entitats, hi haurà espai per l'associació de veïns, serà el que sigui. S'han promès moltes coses en relació als equips cinemes i ara els malvenem a meitat de preu, si els acabem venent a meitat de preu, perquè podria ser que fins i tot el preu fos més baix del que ha sortit inicialment a subhasta. Des d'Esquerra sempre hem defensat que aquest equipament ha de ser pel barri, ha de ser un revulsiu pel barri, perquè els que som de Rubí de sempre sabem la vida que hi havia en aquella plaça i el bon ambient, i hem passat la nostra joventut allà i volem recuperar aquest esperit, aquesta, no, aquesta convivència que hi havia, o sigui, és que ho parlàvem, ahir vaig estar precisament a les Torres i ho parlàvem amb tots els veïns i les veïnes que es van acostar. Hem de poder tornar a creure en Rubí. Creure en Rubí és tenir ambició per una ciutat a mitjà i llarg termini. No només resolc el forat que hi ha avui al carrer, si això és important, però és que també has de projectar, has de ser ambiciós amb aquesta ciutat. No ens podem conformar, no, és que ara com que no hi podem fer res, ara els malvenem. No ens podem conformar amb això, és que estem perdent una oportunitat de tenir espais per les entitats que són més que, o sigui, són més que insuficients els que tenim a dia d'avui. Un espai perquè es reuneixin els veïns, per dinamitzar el barri a nivell social, cultural, bucs d'assaig, que nosaltres fa anys que dèiem, aquí es podrien fer bucs d'assaig. És que és un espai enorme. I si és tan gran que l'Ajuntament no pot assumir tota la reforma, parlem-ne. Parlem amb un gestor privat que se n'ocupi d'una part i nosaltres ens quedem amb una altra. És que hi ha 1000 possibilitats i 1000 opcions. És que no serem ni la primera ciutat ni l'última que adquireix un equipament i que després triga uns anys a tenir-lo al 100% en funcionament.
0: El dia del ple va haver una manifestació precisament per això, d'un manifest que s'ha fet per donar-li ús als equipaments en desús de la ciutat, perquè els antics cinemes no és l'únic equipament que està en desús. Des d'Esquerra Republicana, quina seria la demanda? Quins serien els primers equipaments que s'haurien de posar en ús, perquè tenim uns quants?
1: Sí, vull recordar que tenim una nau davant del castell, que és la nau de la Superson, que també va adquirir l'Ajuntament per més d'un milió d'euros, 1.200.000, entre 1.200.000 i 1.500.000 euros, que també cau a trossos, també feria allà una inversió, és un pou sense fons, per tant és una mala compra. És que tornem-hi, no? És que estem fent mal ús dels diners públics. Què passarà amb aquesta Superson? Perquè no fan habitatge públic, el sòl és públic, però USA perquè no fa habitatge públic allà, amb les dificultats que hi haurà per fer el projecte, que no ha sigut mai un projecte, d'un nou equipament juvenil? Per què no adquirim el vapor nou i conservem les naus i conservem el nostre patrimoni industrial, que ja és l'únic que ens queda a la ciutat? Per què no tenim un projecte com el que tenen ciutats properes com Granollers i tantes altres que han invertit en el seu patrimoni i han posat a ús cultural, han posat a disposició de la ciutadania aquests grans espais? Mireu, busqueu, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. L'Ajuntament de Granollers fa 20 anys que va comprar aquest conjunt industrial, que és molt similar al nostre, i ara és un espai de referència, de creació, hi ha una biblioteca, i, o sigui, no s'ha fet d'un dia per l'altre, és el que deia abans, és que està clar que no farem, en 2 anys no pots reconvertir tot el vapor nou, tot el conjunt en el que tu voldries, però mica en mica, a poc, amb col·laboracions amb empreses, i ara és un espai increïble on hi ha tot tipus d'activitats culturals, creatives, exposicions, biblioteca, etc. Per tant, siguem ambiciosos com a ciutat. És que perquè ens hem de conformar amb qui dia passa any empeny, posem damunt la taula grans projectes de transformació de la ciutat que impliquin espai per les entitats, que impliquin espai de creació, que impliquin que ningú hagi d'estar demanant caritat per poder exercir el seu esport, com és el tenis taula, com són tantes entitats. Tenim el Guspira, que està en un local que no pot estar-hi, i tantes altres entitats que no tenen un espai adequat per exercir l'activitat, i les entitats i les associacions mantenen viva la nostra ciutat. Per tant, com a ajuntament, siguem ambiciosos. El més fàcil és construir pisos. Clar que s'ha de construir habitatge, però no a qualsevol preu. Clar que hem de créixer com a ciutat, perquè tu no pots dir, no, ja no creixerem més. Sí, molt bé, i els fills dels nostres fills, en algun lloc hauran de viure. Però no només construint, solucionarem el problema de l'habitatge, que ho hem dit moltes vegades, sinó que a més hem de ser ambiciosos com a ciutat. Quin model de ciutat volem? Un model de ciutat que tornem a fer grans blocs? No dic gratacels, perquè aquí no tenim gratacels, però és el que més s'hi acosta, no? Blocs de 9 plantes, de 6, de 7... Quina és aquesta barbaritat? Volem tornar a repetir aquest model de ciutat de blocs de tantes plantes, amb tanta concentració? Solucionem ara els problemes que tenim de mobilitat i de serveis, que és que ara els serveis que tenim, els equipaments que tenim, no donen resposta a la ciutat de 83.000 habitants que som a dia d'avui. Com podem estar projectant aquest creixement sense haver solucionat les mancances i els problemes que tenim ara? El POUM no només ha de respondre i ha de donar solució als problemes de demà, també als d'ara, i això no passa, per això vam votar en contra. I no és perquè no vulguem que es facin pisos, que ningú s'enganyi. Esquerra Republicana considera que cal fer més habitatge públic, perquè és l'única manera d'aconseguir també incidir en la regulació dels preus de lloguer.
0: Uh-huh. Ara que treia el tema de l'habitatge públic, el tema de l'habitatge aquests dies està molt present a les nostres vides. Tothom estem seguint el que ha passat a Madrid i el que s'està negociant precisament a Madrid amb aquests dos decrets sobre habitatge. Esquerra Republicana, com valora aquests dos decrets i què considera que seria imprescindible per la nostra ciutat?
1: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic. Per tant, si el parc d'habitatge públic és tan reduït, això impacta directament en els preus del lloguer, perquè hi ha més demanda que oferta. I una de les coses que regula el mercat és això. Els decrets de Pedro Sánchez, caldrà veure la lletra petita en què s'acaba concretant. Nosaltres ja hem dit que el que volem és que s'incrementi l'impost a aquells que tenen més de 3 habitatges, i que en canvi es redueixi aquest impost pels que adquireixen el primer habitatge com a primera vivenda. I on s'ha de posar el focus és en l'especulació, perquè són els grans fons, és el Banc de la Sareb, conegut com a banc dolent, que a més està finançat amb diners públics. O sigui, nosaltres és que els pisos els estem pagant, no una, no, dues, tres i quatre vegades, perquè a través dels nostres impostos es van rescatar els bancs i es van pagar milers de pisos, milers d'habitatges que han tornat a sortir al mercat amb uns preus, i això ha sortit de les nostres butxaques. Per tant, o sigui, quantes vegades haurem de pagar aquests pisos? I per què no posem el focus aquí? Posem el focus en el fla especulació, perquè la Constitució, que tant miren alguns, ho diu molt clar, és un dret constitucional, el dret a l'habitatge digne, no aquestes habitacions on la gent malviu, aquests locals on la gent està malvivint, perquè ara hi ha molta gent vivint en locals. Si els locals s'han de transformar en habitatge, s'han de fer per la via que toca. I hi ha municipis que ho estan fent, que estan transformant l'ús d'aquests locals en habitatges. Però a Rubí no està passant això. A Rubí estan havent-hi molts locals ocupats per persones que malviuen, i per tant, amb tot el que això implica. I això també és una queixa que ens han fet arribar a molts ciutadans i ciutadanes, perquè, clar, no poden estar... Llavors, implica que moltes vegades fan les seves necessitats al carrer, estan molt al carrer perquè no poden estar dins del local, perquè això és una realitat que no podem mirar cap a una altra banda i que s'ha d'abordar. I, insisteixo, l'especulació és la clau que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. I aquí, perquè ho diu també el Constitucional, les administracions públiques han de fer tot el que estigui a les seves mans per evitar, per eliminar l'especulació pel que fa a l'habitatge. El lliure mercat, amb altres aspectes, es pot especular amb les accions. No? Tu compres accions i especules amb les accions, però no amb l'habitatge, que és una necessitat, que és un dret, no només constitucional, sinó que és un dret humà.
0: Mm-hmm. Montse Soler, ens hem quedat sense temps. Teníem molts més temes, sí, dels que xerrar, però ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui. Gràcies. I l'esperam en la propera ronda.
1: Perfecte, jo insisteixo, temporada rere temporada, que necessitem més temps, en aquest espai.
0: Molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Bon
0: farem
1: dia.
0: La petició una altra vegada.
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Són les 10 del vespre d'aquest dimarts 29 de setembre. Salutacions per endavant, una hora intensa de soul i rhythm and blues combinada amb informació musical. Fins les 11, des d'aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, el programa Long Play en antena. I avui, per començar, doncs, escoltarem un senzill d'Otis Redding, la cançó que inicia el programa, el tema que se'n diu així: t'estimo més del que les paraules poden expressar.

ens hem atensat a l'any 1968 des de l'àlbum The Duke of the Bay, on estava la famosa cançó Sitting on the Duke of the Bay del gran Otis Redding. Estem davant d'una de les balades de desamor més punxants de la factoria Stax Records de Memphis, gravada a principis de l'any 67, pocs mesos abans de la tràgica mort d'Otis Redding en un accident d'aviació. La lletra va ser escrita pel seu company de segell, Eddie Floyd, qui la va dissenyar expressament perquè en Redding hi deixés l'ànima.

una dona que actua bé, un home que actua bé, Durage Woman, Durage Man. Des de l'àlbum I Never Love a Man del 67 estem escoltant a la reina del soul, la gran Aretha Franklin. Una obra mestra del Southern Soul que va néixer com la cara B del cèlebre senzill single anomenat Respect. La gravació va començar en els històrics estudis Fame de Muscle Shoals per una forta baralla entre el marit d'Aretha i el propietari de l'estudi va fer que es finalitzés aquest enregistrament justament a Nova York. I Aretha mateixa doncs, hi va agafar el control absolut tocant el piano elèctric, mentre que els cors els complementaven les seves germanes i la mare de Whitney Houston, la Sissy Houston, una peça precursora

0: Chain encadenat de la música de la mà de Marvin Gaye des del seu àlbum del 68, Into the Groove. Tot i que l'àlbum és recordat mundialment per al seu clàssic Ho he de sentir dir, aquest tall és una demostració impecable de la força de Detroit, escrita per Frank Wilson, tota una icona dintre del moviment Northern Soul, ens mostra un Marvin Gaye amb un registre molt més urgent, trencador i desesperat que el de la seva típica faceta romàntica, impulsat per la secció rítmica implacable dels legendaris de Frank Brothers.
1: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Bon dia.
3: Ricard Gràcia, bon dia.
4: Bon dia.
3: Josep Caís, molt bon dia també.
5: Bon dia.
3: Que ens explicareu també doncs, quines són les inquietuds de la gent gran Rubí. Elvira, comencem, si et sembla
2: sí,
3: bé.
2: Sí, sí, sí. Mira,
3: estic per posar-te... Mira, ara te posaré el micròfon més a prop, que el veig que el tens una mica cap a dalt. No sé si tu mateix el pots... Ara, ja està, te'l pots apropar. Si vols, pots agafar el teu cos i el pots apropar també. Així.
2: És que la cadira se me'n va enrere.
3: Se te'n va la cadira enrere. Ostres, tu, doncs... Vinga, va, comencem per la data que tenim més a prop. Què significa per a vosaltres celebrar aquest Dia Internacional de les Persones Grans?
2: Jo primer voldria fer una introducció,
3: sí,
2: perquè avui havia d'estar aquí també en Xavier Aguilar, que és el nostre president, sí, el que passa que per motius de salut no ha pogut venir, i llavors en representació de tots estem aquí, no?
3: Llavors li enviem una salutació i que es millori, no?
2: Sí. Llavors també volia dir què és el Consell de la Gent Gran, el Consell Consultiu.
3: Sí. Vols començar per aquí?
2: Sí, m'agradaria començar per aquí.
3: Llavors, aparquem un moment el Dia Internacional de les Persones Grans,
2: sí,
3: el dia 1 d'octubre, anem a començar, perquè vols començar tu, no?, per explicar què és el Consell Consultiu.
2: Exacte.
3: Pues vinga.
2: El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de participació ciutadana i el nostre objectiu és donar veu a les persones grans, escoltant les seves propostes i millorant la qualitat de vida, proposant idees i fent activitats per connectar generacions. Memòria a les escoles, jocs antics al carrer, contacontes i campanyes pel respecte. Ens reunim cada dijous i treballem amb comissions, prenent decisions, parlant i consensuant. És a dir, que tothom que vulgui és benvingut.
3: Uh-huh.
2: Aleshores, aquí, entre tots, llavors ens proposem fer una agenda, uh-huh, que és tot el que em anaves a preguntar. Uh-huh.
3: Vosaltres, ara et faig una altra pregunta. Anem una mica destrossant el guió, així
2: sí,
3: directament.
2: Sí.
3: Vosaltres, quan com Consell Consultiu, no?, que esteu en contactes amb la gent gran, quan detecteu una necessitat, una problemàtica, vosaltres les traslladeu després a l'Ajuntament?
2: Oh, i tant.
3: Mm-hmm.
2: I tant.
3: I aquestes, quines són les propostes que us arriben i quina és l'escolta que hi ha a l'Ajuntament?
2: Bueno, nosaltres intentem parlar doncs, amb els regidors pertinents a cada proposta que nosaltres ens sembla que ens haurien d'escoltar. I bueno, en principi ens escolten. Sí. Després, pues, suposo que entre tots fem el que podem, no?
3: Quines són les propostes? Vosaltres sou com el pont, podríem dir-ho, de
2: sí,
3: l'Ajuntament, no?, i les propostes que us arriben. Ara vaig, Josep. Quines són aquestes propostes? Què és el que us arriba?
2: Bueno, ens arriba moltes deficiències amb les aceres, deficiències amb cementiri, però bueno, tot això m'agradaria que també un dels companys meus ho expliqués, no?
3: En Ricard, no sé si en Ricard o en Josep.
4: A veure, jo sí, si de cas, el que vull... Lligaria tu el que demanaves del tema d'octubre i lligant amb el que tu deies, aquest tema. Nosaltres, el que intentem...
3: Saltem ara a l'1 d'octubre?
4: L'octubre, sí.
3: Veig, avui no farem via, directe.
4: No.
3: Pregunto,
4: perdona. No,
3: vinga, anem a l'1 d'octubre.
4: No, que ho deia per les inquietuds. Uh-huh. Precisament l'acte que fem pel dia 1 d'octubre,
3: sí,
4: és les inquietuds que hem recollit de la gent gran,
3: ah,
4: respecte, és un tema que moltes vegades hi ha molt desconeixement, que hi ha molta inquietud, però al mateix temps que no agrada parlar, que és el tema dels testaments i de les herències. Això és el, sí, tema que, recollint el que tu ens demanaves de la gent gran, traslladem al dia 1 d'octubre.
3: Mm. Per tant, aquestes inquietuds, no?, que estàs tu parlant, per què heu escollit aquest tema? Perquè és el que més us arriba?
4: No, hi ha molts temes que ens arriben, però tenim que centrar-nos en algun. amb altres vegades ens hem centrat tot el tema d'habitatge, especialment per la gent gran, i aquest any hem escollit aquest tema que vam proposar i ho estem fent conjuntament amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran.
3: Què és aquesta conferència, El teu patrimoni i les teves decisions, a càrrec del col·lectiu Ronda, que parla de qüestions com testaments, herències, donacions, hipoteques inverses, rendes vitalícies, assegurances de vida, no?
4: Exacte.
3: I crec que la jornada es complementarà també amb una actuació de rondalla a Rubí. Aquest és el tema central de la conferència, no? Suposo. Creieu que és molta gent la que no té prou informació sobre les opcions que té?
4: El 99% de la gent.
3: I què pot aportar aquesta conferència al col·lectiu Ronda en una jornada com aquesta?
4: Nosaltres el que volem traslladar és que cada situació és molt diferent. I per tant no hi haurà precs ni preguntes, perquè no, és impossible particularitzar i donar. I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment, o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà, i tots ho hem vist, passarem per aquí, i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos, tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes. Nosaltres, clar, només, hi ha molts més temes que després en parlarem, com és en concret, per exemple, el tanatori, que parlarà en Josep després. Però clar, ens tenim que centrar en un tema i en una hora que fem el casino.
3: Quines qüestions creieu que cal posar sobre la taula quan parlem de persones grans? Perquè ara estem parlant dels testaments, ha sortit també, crec que, la paraula habitatge. Quines són aquestes qüestions? Digues, Josep.
5: Bé, el que es preocupa a la gent gran és una de les prioritats. El que preocupa és que a Rubí no hi podem néixer. Per què? No tenim hospital. Fa pena morir-se perquè no tenim un tanatori adequat a la població que tenim. Per exemple, tenim més de 80.000 habitants i només hi ha dues sales de vetlla. Les poblacions veïnes que tenim totes ens superen, sempre anem a la cua del món. És a dir, aquestes són unes coses que es preocupen i molt. Només hi ha dues sales de vetlla, quan a Martorell de millor en tenen 7 o 8, Vendrell en 40.000 en té 9 sales, és a dir, anem molt retrasats. Vale. També es preocupa són els serveis socials. No tenim uns psicòlegs, les llistes d'espera són molt llargues i inacabables en els CAPs. Això és una altra. La falta d'especialistes als CAPs també és una preocupació que es va entrellant la gent, sobretot en pediatria. Després en metge especialitzat en demències i coses així, que la gent gran són molts, són més d'un 30% a Rubí, i no es tenen en compte. Després hi ha una altra cosa que ens ho trasllada molt la gent, a més ho vivim nosaltres directament, que és, per exemple, bancs i caixes. Creu que és un espoli el que ens estan fent a la gent gran. Som molt ignorants, tenim molt bona fe, aquesta gent estan ensinistrats i el que vas allà t'ofereixen productes, després que si ve una guerra et baixa allò, te la renta, ja t'han fotut les quartes, és un robo.
3: I ben estem... Però això, o sigui, això, hi ha casos que us passa aquí a Rubí?
5: Sí, aquí a Rubí. Parlem de Rubí.
3: Mm-hmm.
5: Parlem de Rubí. No tenim pobles, som uns desgraciats, vam néixer aquí a Rubí.
3: I en el cas de... O sigui, hi ha, me pots dir casos concrets, per exemple, que hagin passat?
5: Per exemple, arriba un senyor a la caixa i hi ha un senyor que està ensinistrat pel banc, perquè no arribis tu, que és gran, i te digui, per exemple, mira, aquest producte... No, que són conservadors, són grans, vale, que producten el perdran-se i a qüestió de 2 mesos ja t'han fotut 2.000 euros. Però així per les bones, ja, i desapareixen. Això ja gent ens ho ha dit, ho hem passat, i són coses que les caixes no estan per ajudar-te, estan per espoliar-te. Després ja el que és tan famós de la propaganda que fan per la tele, el TV3, de la hipoteca inversa. Un altre robo. Que tu disfracen com si fos una ajuda, que tu podràs anar de viatges, si anaràs de viatges, collons, que us ho fotos a cada nens.
3: I llavors, a través del consell, com ajudeu?
5: Ajudem, que això ho transmetim, però quan, per exemple, fan una reunió amb el Mosso d'Esquadra i això ens ho pregunten, jo li dic, nosaltres aneu sempre de cara a aquell que roba una cartera, no aneu mai de cara a aquest director de banc que està allà, que no veguis el que està robant. No, aquí no s'atreveixen, és un tabú, no s'atreveixen. Després també ens arriba una altra inquietud molt, molt curta. Per exemple, aquí a Rubí, jo quan veig un cotxe de la policia local o Mossos d'Esquadra, jo és que m'alegro, perquè em dóna seguretat i els estimo molt, però els hi fallen els fonaments. A la persona gran es tracta molt malament i amb un mal servei. I això, de veritat, que ens agradaria, perquè som crítics, però constructius. Arribar al cap dels Mossos i dir, noi, això no funciona. Per què no funciona? Perquè jo, els soldats es troben fabulosos. Però això és la direcció, perquè quan un barco s'ensorra, és culpa del capità.
3: Ah, però clar, estem
5: és una mica, queixa, és una queixa.
3: Estem generalitzant,
5: és una queixa. Sí, sí,
3: una mica, i però, què, però, què vol dir que tracten malament a la gent gran?
5: Per exemple, és demostrable que tu mateix agafes el telèfon ara mateix, truques 5 vegades el mateix dia a Mossos d'Esquadra, no t'agafa el telèfon a ningú. No hi ha un sistema que quedi gravada la trucada i puguin contestar-te, perquè si estic ofegant...
3: Sí, però això és general, o sigui, això és a tu com a mi.
5: Sí.
3: No? Però no per què dius que...
5: No ens ajuden, al contrari. Després vas allà mateix a la comissaria, que hi ha una generació de gent gran, que durarà 20 anys, que clar, són molt burros. L'assumpte d'informàtica no ho portem bé, perquè hem fet altres coses. I arribes allà, dius, escolta, podeu enviar això a aquesta comissaria X, que el número fulano ha fet això, i t'envien a casa teva que ho facis tu.
3: Anem a veure, ens queden 4 minuts, perquè si no ens allargarem aquí molt. Anem a l'acte, als actes de l'1 d'octubre, que volem celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. Què heu preparat?
2: Puc dir moltes coses.
3: Vinga, explica, vinga. A veure si ho podeu condensar.
2: Digo, digo, tu mateix.
3: Bueno, Ricard.
4: L'acte té una vessant constitució, diguem, institucional. Vindran tant l'alcaldessa com la regidora d'Assumptes Socials i diversos regidors més, no? Per un costat. Després, quan vam estar parlant, que és el centre de l'acte, és la conferència aquesta, per tots els motius que he explicat anteriorment, i després, per acabar l'acte, hi haurà l'actuació de la rondalla de l'Associació de la Gent Gran i un petit episcolaris que organitza l'Ajuntament. Per la nostra part, és el que et deia, tenim que agafar un tema, aquest és un tema de tants que ens arriben, i una miqueta, com deia el Josep, ens trobem que em sembla que és al voltant del 90% de la gent de Rubí té en propietat la vivenda. Si anéssim a parlar de gent gran, estaríem encara al 90%, i per tant ens hem convertit una miqueta en un sector llaminer per les entitats financeres, en quant a oferir-se els productes que ens estava dient el Josep. El Josep utilitzava unes paraules més planeres, les paraules teòriques és que tenen uns gestors especialitzats en gent gran que no venen a ajudar-te amb altres coses, sinó a vendre productes que van dedicats per tu, perquè hem sigut una gent que tenim patrimoni, que hem tingut estalvis perquè hem d'una cultura d'estalviar, i per tant som un sector molt llaminer. I això és simplement el que nosaltres el que podem fer, alertar a la gent de dir, ep, cuidado, parleu d'això, consulteu-se, assegureu-se. Aquest és el missatge que nosaltres volem traslladar a l'1 d'octubre.
3: També un altre dels grans eixos de l'agenda és el gaudeix de la vida en gran, que comença avui les inscripcions per a persones de més de 60 anys, que combina visites culturals, activitat física saludable, tallers d'expressió, creativitat, competències digitals, propostes formatives... Quin és el valor que té aquest programa que comença avui? Per què és important oferir activitats, generar aquests espais?
2: Bueno, és que la gent surti al carrer i no es quedi a casa tancat. Vull dir que hi ha molta gent que li costa molt sortir al carrer. Aleshores, això és com un carmelo per animar la gent que surti al carrer, que faci coses, que no s'estigui a casa sol, perquè la solitud no volguda és molt dolenta. Llavors, ens trobem amb moltes persones que els hi costa arrencar-se, i entre això, entre l'aula, entre tots una miqueta, és fer aquesta empenta perquè la gent pugui disfrutar una mica més de la vida. Vull dir que no es trobin sols, que puguin fer companyia amb altres persones, que es puguin valorar els uns als altres. Tot i amb això, es queden curts, perquè hi ha molta gent que, no, que quan s'apunten ja s'han acabat les inscripcions perquè estan plens. És a dir, que tant aquí com en el casal, que també fan activitats, i com a tot arreu, ens quedem curts. Pensem que aquí, doncs, a part del casal que hi ha avui en dia, hauria d'haver més casals en altres llocs, com Can Oriol, 25 de setembre, coses d'aquestes, que la gent es pogués sortir tranquil·lament al carrer i tenir un puesto on trobar-se amb altres persones.
3: Mm-hmm. Digue, Ricard, que hem d'acabar.
4: No, sí, una petita frase. Ahir vaig sentir una entrevista que vam fer a la Charo López i va dir unes paraules que a mi em agradaven molt. Diu, podem viure sols, però no podem estar sols. Penso que això és el que resumeix. Hi ha molta gent que vol viure sol, però després que té aquestes activitats que diu l'Elvira per sortir al carrer, per relacionar-se, inclús, per exemple, anar a la cafeteria, que ara és el reina de tota la majoria de les dones, i és que és un gran èxit de socialització. Mm.
3: Clar, és la diferència entre la soledat que és volguda i la soledat obligada. No podíem dir-ho així, que és, llavors és la que fa molt mal. Doncs moltíssimes gràcies. Sabem que aquest dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, que es fa al casino, doncs, aquesta conferència, que hi ha moltes més activitats al voltant, i també amb aquest gaudeix de la vida en gran, que es pot consultar les activitats que fan al web. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Elvira Altisent, la vicepresidenta del Consell, a Ricard Gràcia, al Josep Caís, també, doncs, membres, doncs, per donar, doncs, aquesta pinzellada que hem fet justament d'aquests dues activitats que hi ha relacionada amb la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies.
2: Vale. Gràcies a vosaltres.

Ja ho sabeu que tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats en radiofònics del bo i millor de la setmana, que cada setmana, puntualment, de 9 a 1 del dissabte, doncs en recopilem i us mostrem perquè es torneu a gaudir, torneu a consumir o bé descobrir, és clar que sí. Tornarem la propera setmana doncs amb més continguts, amb més moments especials de la programació musical i la programació informativa de Ràdio Rubí. No us ho perdeu, sempre aquí al rebost. Fins la propera. Thank you.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom, ja a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores, i això pues, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, clar, ho van
0: o
2: posar
0: no
2: al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aportant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors de l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina. I després d'un curs en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat. No? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en cap cas. Jo crec que jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també el vam estar seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable, és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que si hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen, però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? que volgués, més enllà del 30 de juny, fer un procés de regularització, ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs, no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com ho has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
4: sí,
5: entre regularitats?
4: Sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització. Totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? d'emigrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no? i hauríem de, no?, garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació O sigui que és una crisi que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si que comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no?, i per això de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén. No?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
5: Sí, és que Bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament. Necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats perquè la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força

0: que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no? de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no? De reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no? acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no? siguin les que ens caracteritzin més, no? a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
1: Acomiadem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una...

0: per exemple,
1: bona part.
0: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no?, aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no?, d'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
1: no, ja.
0: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
1: sí, tant.
0: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
1: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
0: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors de l'Arts. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador, val, d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titula Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la 10a edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta 10a edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Mm-hmm. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les Jaranes Poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. De la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també es talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent, aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I, en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir, doncs, a les tasques de recerca, si és que realment, doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobús. Autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
6: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, al 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i, per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
7: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
1: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
7: Diem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
1: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
7: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicaid, no com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que, quan arriba a terra, descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
7: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc a poc van agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
7: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
7: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumii més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver emportat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jazel Pérez i els 12 de Mac McGlund. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.
6: gogeria, quina gogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
7: Àlex Alonso, Manel Urbano.
0: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la Torre de 9 amb folre i manilles.

0: ja sabíem que hi hauria algun problema, però poden funcionar, no hi haurà cap tancament ni cap situació a destacar.
1: En concret, l'Observatori de la Serreta va recollir 127 litres en 24 hores, al centre de Rubí 73 i a les urbanitzacions gairebé 96. Els serveis d'emergència han hagut d'actuar per la caiguda d'arbres, filtracions d'aigua en habitatges i unes tapes de claveguera trencades o sortides. També hi ha hagut problemes amb el subministrament elèctric. S'ha notificat 7 talls de llum, sobretot entre els carrers de Montserrat i el carrer del Pintor Murillo. Bona part d'aquests talls es van anar recuperant durant el matí d'ahir, però uns 200 clients del centre a 2:15 de la nit encara continuaven sense llum, entre els quals els de la plaça Pere Esmendia i plaça Claver. Així ho valorava Martínez.
0: Les inversions que necessitem s'han de fer el més ràpid possible, creiem que Endesa ha d'espavilar per entendre'ns, i en aquest sentit hem demanat una nova reunió ja fa uns dies per poder seure i tornar a parlar.
1: Precisament al carrer del Pintor Murillo, els bombers van intervenir després que caigués part del fals sostre d'un habitatge per les filtracions d'aigua. No hi va haver ferits i els bombers van descartar que hi hagués risc estructural d'aquest edifici. Òbviament, aquest episodi de pluges torrencials ha tingut conseqüències al calendari d'aquest cap de setmana. S'han hagut de cancel·lar el Festival de Fotografia a la Nui les 12 hores de Roca Rubí.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
4: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
3: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada.

0: jugada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la J682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a la P7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
2: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí, han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
3: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
4: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.350-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971, i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
0: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes, formada per PP, Vox i Junts, li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança. I s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
0: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
0: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o, una mica com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta, o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE?
6: A veure, és un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'Esquerra? I tant, perquè és un tema on l'Esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
0: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'Esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
0: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts. I a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta. És un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
0: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya, em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
0: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 € respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
9: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
0: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
10: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues, podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, eh? Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però, bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: Bon dia des de Rubí en aquest dilluns, dia 5 d'octubre. Avui us recordem que comença la vacunació als tres centres d'assistència primària de la ciutat. Per tant, el Cap Anton de Borja, el Sant Genís i també el Mutu a Terrassa. Avui es comença a vacunar contra la grip i contra la Covid-19 a la gent més gran i també a les dones embarassades i als professionals sanitaris, entre d'altres. Després, a partir del 26 d'aquest mes d'octubre, s'obrirà doncs, aquesta vacunació a la gent que tingui més de 60 anys i, per tant, ja es pot començar a demanar cita prèvia. Hi ha diferents vies a través del portal La Meva Salut o bé acudint al centre d'assistència primària de referència. Els experts recorden que és molt important vacunar-se per evitar complicacions si es contrauen aquestes malalties. Recordem la grip i la Covid-19. I l'altra banda, Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que l'agost, una estabilització que contrasta amb el fort increment viscut a l'agost, quan el llistat es va engreixar en més de 200 persones. Aquest petit increment d'11 desocupats al setembre suposa un augment mínim del 0,28% respecte al mes anterior. La dada contrasta de manera significativa amb el comportament del mercat de treball durant l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta d'aquest mes de la darrera dècada, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, el conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva al mes de setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció de més de 400 desocupats respecte a l'agost. Aquest descens suposa una millora d'un 1% en el conjunt de tot el territori vallesà.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat, en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
3: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
2: Seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
4: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
2: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. És hora punta i, a més, és un dilluns anormal. Complicacions, segur, a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
5: Ja, doncs, en aquests moments he de dir que tenim unes 10-11 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes d'elles que també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com, per exemple, a la P-7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C-16, a la C-17 o la C-33 i la C-58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud, a la zona de la B-23 i la 2. Mantingueu-vos informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
6: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. I, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior més clarianes, però amb alguna boira. I aquesta tarda, un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda, isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda, i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges "és alert" a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
2: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera, i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat, arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara sota la pluja. Anna, bon dia.
8: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs, i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
9: Bon dia.
8: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
9: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat. Comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem el que és la canalització que està portant el riu. Però és veritat que hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert el parc fluvial. Hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i, anar, i arribar una mica més, més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
8: Per tant, l'alcaldessa, s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
9: Sempre, aquest, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement després acaba arribant a la ciutat i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui, hem de ser, doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
8: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
9: Totalment. És veritat que la riuada del 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que, evidentment, ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest doncs, que infraestructures com aquesta seran imprescindibles doncs, per aguantar i resistir millor aquestes no, inclemències que ens vindran en els propers temps.
8: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
9: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte no? doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
8: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
9: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
8: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
2: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
4: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra. I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
2: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
10: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet, Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas, s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
2: Maresme, doncs, i Mataró, en concret, la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
11: Hola, bon dia des del CECAT.
2: Una última hora ràpida, ho dèiem ara, aquests és alerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
11: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
2: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
11: Bé, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que tenim, continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis. I s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
2: Senyor Marramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
11: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles. No? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs, el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció. No? Les restriccions que hem emès, doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podrien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
2: Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Bon dia des de Rubí en aquest dilluns, dia 5 d'octubre. Avui us recordem que comença la vacunació als tres centres d'assistència primària de la ciutat. Per tant, el Cap Anton de Borja, el Sant Genís i també el Mutu a Terrassa. Avui es comença a vacunar contra la grip i contra la Covid-19 a la gent més gran i també a les dones embarassades i als professionals sanitaris, entre d'altres. Després, a partir del 26 d'aquest mes d'octubre, s'obrirà doncs, aquesta vacunació a la gent que tingui més de 60 anys i, per tant, ja es pot començar a demanar cita prèvia. Hi ha diferents vies a través del portal La Meva Salut o bé acudint al centre d'assistència primària de referència.

la pujada mensual més alta d'aquest mes de la darrera dècada, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, el conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva al mes de setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció de més de 400 desocupats respecte a l'agost. Aquest descens suposa una millora d'un 1% en el conjunt de tot el territori vallesà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ESAERT als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta als casos judicials. I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3 minuts i mig els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7 ara mateix tenim tallades les sortides cap a l'autopista, la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha

0: aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja. És així, eh?
2: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. En Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
4: S'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
5: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes dues hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, els passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat. Per tant, és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
6: Gràcies, Clara. El que està clar és que, de moment, aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim, no es pot guardar massa. Gràcies. Que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
6: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps aquí a Can Pujol, i veiem doncs com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres d'aquí prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort. Cada vegada ens passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua, bueno, va pujant enrere fins aquí al poble, i fins que queda tot això pla, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, paciència, perquè això tardarà dies. I llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha, ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, bueno, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar, i que a vegades no pots sembrar res d'hivern, ja has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que l'estiu vagi per força i anar a ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, la pluja, de fet, uns 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamen doncs aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé. Ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
10: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema, i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies, amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
11: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
1: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia. Bon dia. I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
12: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi i no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hunt. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar. Van embrutar el bon partit de l'Hilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Gim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
1: Va, oblidem-ho, eh?
12: Sí, passem pàgina.
1: Cristina, gràcies, fins demà.
12: Que vagi bé, fins demà.
1: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
13: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però, bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda osonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de 4 concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
9: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Són les 9 del matí.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Passant gairebé 2 minuts a les 9 del matí. Avui és dilluns 5 d'octubre. Bon dia, Rubí. Començarem aquest Rubí al dia amb un dilluns marcat pel temps i per la política espanyola, pel que passi a Madrid, perquè Pedro Sánchez compareixerà d'aquí uns segons i sabrem si hi haurà eleccions anticipades o no les hi haurà. Les pluges han estat protagonistes aquest cap de setmana i també avui tenim la mirada posada en la previsió. Avui conversarem amb el meteoròleg Luismi Pérez, que ens farà una valoració de l'episodi de pluja i del que ens espera durant les pròximes hores. I després coneixerem Resetea, una plataforma digital per millorar la visibilitat de l'autisme, que ens explicarà na Wendy Linares, que avui en farà un taller a la biblioteca. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També parlarem d'educació, formació i ocupació amb Verònica Casado, tècnica de Rubiforma, que ens explicarà què són els PFI, els programes, la formació i inserció i també el tastet d'oficis de Rubiforma.
0: Tendrem el Rubí en 2 minuts, com sempre, i la recomanació musical del Robert Fernández. Després arribarà la Tertuli amb Lluís Jerez, Marta Casas, Jordi Margarit, Vicenç Rabadán i Jordi Martín.
1: I a tercera hora coneixerem la programació de la UR amb el seu president, Joan Manel Sampons, Rosa Maria Andrés, Mireia Pons, membre vocal i secretària de l'entitat.
0: Xerrarem també de comerç i d'història local amb Montse Vendranes, propietari de Calçats Vendranes, que enguany celebra, xerrarà sobretot d'aquesta llarga trajectòria de la seva, dels seus més de 100 anys de vida, 140 anys de vida.
1: Exacte, i que continua oberta aquesta botiga, eh? I acabarem mirant què podem trobar aquests dies a la pantalla amb la nostra secció de sèries amb Víctor Pérez.
0: Pluja, formació, entitats, comerç, cultura i sèries. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

Els forts aiguats del cap de setmana han deixat afectacions limitades a Rubí, tot i acumular registres de fins a 127 litres per metre quadrat a la Serreta. La Riera va arribar a un cabdal màxim de 180 metres cúbits per segon i els serveis d'emergència van rebre una vintena de telefonades i diversos avisos per incidències. Ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina, només 11 més que l'agost. L'increment del 0,28% representa una clara frenada respecte al fort augment de l'atur registrat durant l'agost, quan més de 200 persones es van incorporar a les llistes.

activitats del Festival de Fotografia a la NU durant aquest cap de setmana. La inauguració de divendres i la primera visita guiada de dissabte es van poder fer, però la resta d'actes es van cancel·lar. La 12a edició del festival omple durant tot l'octubre els carrers de Rubí.

0: I en un dia complicat com el d'avui, volem connectar amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per conèixer quina és la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant algunes incidències viàries a causa de les pluges, tant les que estan caient a hores d'ara com també les d'aquest cap de setmana. Recordem que tenim diverses vies tallades, sobretot al Vallès. Continua tallada la BB-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès per unes esllavissades. També la C-14-15A a Castellà del Vallès. La C-352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles hi ha un túnel tallat a causa d'unes inundacions. Per altra banda, també tenim diversos carrils tallats per inundacions i esllavissades a la C-17, entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, en direcció a Barcelona, també a la C-35, a Vidreres, on es talla la sortida 87, o també la N-150 a Terrassa, que encara obliga a obrir un pas alternatiu a causa d'unes esllavissades. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que fa tot just una estona han caigut arbres a la AP-7, al punt de Montmeló, en sentit sud, que deixa, doncs, en direcció a Tarragona, un carril de circulació tallat i suma retencions a aquests 10 quilòmetres de congestió que pateix ja aquesta via. Per altra banda, a la mateixa AP-7 hi ha hagut un accident en sentit nord entre Martorell i Castellví de Rosanes, que en direcció Girona també tallen un carril de circulació. Pel que fa a retencions habituals, la C-16 al punt de Rubí circula amb retencions també sobretot al punt dels túnels de Vallvidrera cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: El cap de setmana ha estat marcat a Rubí pels forts aiguats que finalment han deixat afectacions limitades al municipi, tot i la gran quantitat d'aigua acumulada. A la Serreta s'han registrat 127 litres per metre quadrat en 24 hores. Al centre de Rubí, 73 litres. I a les urbanitzacions, gairebé 96. La matinada de dissabte va ser especialment complicada i la intensitat de la pluja també va fer créixer amb força la riera de Rubí. Segons les dades recollides durant l'episodi, va arribar a assolir un cabal màxim de 187 metres cúbics per segon i un nivell de 1,84 metres cap a les 4 de la matinada. Malgrat la intensitat de l'episodi, Rubí va esquivar les conseqüències més greus. Ho explicava ahir l'alcalde Santa Maria Martínez.
1: La màxima normalitat, hi ha alguna escola que ja tenia una situació de dificultat per gotera, estan pendents fer aquestes actuacions i ja sabíem que hi hauria algun problema, però poden funcionar, no hi haurà cap tancament ni cap situació a destacar, diguem.
0: En total s'han registrat 22 telefonades al 112 i 6 avisos als bombers. Els serveis d'emergència han hagut d'intervenir, entre altres coses, per la caiguda d'arbres, filtracions d'aigua en habitatges i tapes de claveguera rompudes o desplaçades. També hi ha hagut incidències en el subministrament elèctric, amb 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer de Montserrat i el carrer de Pintor Murillo. Ahir al vespre encara hi havia uns 200 clients del centre sense subministrament, entre els quals els de la plaça Pérez Mandia i la plaça Clavé. I precisament al carrer del Pintor Murillo, els bombers van intervenir després que part del fals sostre d'un habitatge cedís a causa de les filtracions d'aigua. No hi va haver ferits i es va destacar que hi hagués risc estructural a l'edifici. L'alcalde s'explicava també ahir que els aiguats han deixat afectacions en alguns equipaments educatius.
1: El dijous, que no hi havia aquest episodi de pluges, Camp Patxó i Sant Jordi Parc van passar pràcticament tota la tarda sense llum. Jo crec que les inversions que necessitem s'han de fer el més ràpid possible, creiem que Endesa ha d'espavilar per entendre'ns, i en aquest sentit hem demanat una nova reunió ja fa uns dies per poder seure i tornar a parlar.
0: A hores d'ara, l'R8 de Rodalies no està en funcionament i es fa el servei alternatiu per carretera a tot el recorregut. I després d'un episodi com el que hem viscut aquest cap de setmana, la pregunta ara és què podem esperar durant les pròximes hores i si encara hi ha risc que es repeteixin precipitacions més intenses. I per entendre millor què ha passat, com dèiem, aquest cap de setmana, per què ha plogut amb aquesta intensitat i, sobretot, què podem esperar ara, xerram amb el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
2: Bon dia, Pamela.
0: Per començar pel principi, què és el que explica que haguem tingut aquest episodi de pluges tan intenses?
2: Doncs, de fet, és simplement una gran acumulació d'humitat i d'aigua disponible per caure que hi ha a tota l'atmosfera. Saps allò de què és primer, l'ou o la gallina? Doncs en meteorologia, més que vingui una borrasca, més que vingui un front fred, més que vingui una gota freda, més que vingui una dana, més que vingui un huracà, primer hi ha d'haver humitat a l'ambient, si no, no es formen núvols. Clar, l'atmosfera, la capa més baixa, que es diu troposfera, que és on es formen els hidrometeors, per tant, els núvols, les pluges, les tempestes, té un gruix aproximadament de 15-17 quilòmetres. Doncs els últims dies, i avui també, des del terra fins als 17 quilòmetres és una gran massa d'humitat. I, per tant, està amb unes característiques, podríem dir, tropicals. Hi ha una gran capacitat perquè puguin descarregar pluges i que es formen fins i tot a sobre. No necessitem cap mena de gran pertorbació perquè tot això vagi descarregant com ho està fent, de fet, a hores d'ara.
0: Uh-huh. A Rubí hem superat els 100 litres per metre quadrat en alguns punts i la riera ha arribat a tenir un cabal molt important. És una quantitat excepcional per a la ciutat?
2: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt. Una altra jornada que va ser molt plujosa a la nostra ciutat va ser el 15 de novembre de l'any 2018. Aquell dia les urbanitzacions van arribar a tenir fins a 250 litres per metre quadrat i els barris, per exemple, del centre o, de fet, doncs, per exemple, a la zona de la plaça Salvador Allende, també a l'avinguda de l'Estatut o una miqueta més cap al sud, fins i tot a Rubí Sud, es van recollir 180 litres per metre quadrat. Per tant, 127 que són els que van caure ahir, són molts? Sí. És una situació inèdita? Tampoc.
0: Per tant, podem dir que és un episodi excepcional o serà habitual a partir d'ara?
2: Mira, si recordes, fa uns dies comentàvem com podria ser el mes d'octubre, com podria ser la tardor. I en general comentàvem que seria més aviat càlida, però amb dies de precipitació puntuals. Ara bé, en els dies que hi plogués, doncs es deixarien sentir, es farien notar molt aquests aiguats. I de moment està sent així. Mira, les d'avui mateix, només d'avui, que a hores d'ara doncs, torna a caure el cel a molts barris, avui ja portem entre 22 i 30 litres per metre quadrat. Sumats als d'ahir i sumats als que portem des de fa una setmana, a Rubí ja han caigut gairebé 230 litres per metre quadrat. A les immediates hores tornarà a ploure amb aquesta intensitat i, per tant, com a mínim, doncs, amb aquest mar tan calent que tenim i amb aquesta disponibilitat d'humitat que us deia que tenim a tota l'atmosfera, és previsible que les properes jornades, quan plogui, ho torni a fer amb força. De fet, hem d'estar pendents, concretament a Rubí, de tres moments al llarg d'aquesta setmana. Un, ara, fins al migdia. Dos, demà a la tarda, que tornarà a haver-hi una altra embranzida de tempestes. I tres, el dimecres. El dimecres també sembla que tindrem una bona colla de trons.
0: Uh-huh. Després d'aquest dimecres amb aquesta colla de trons, ja podrem relaxar-nos o se'ns venen setmanes complicades? Perquè, clar, jo sóc un poc cutre, i he mirat el meu telèfon i posa pluja tots sí. els dies.
2: Sí, però les aplicacions no deixen de ser, o el mòbil, no deixa de ser una resposta automàtica en forma d'un simbolet, perquè ho veiem clar i ràpid, d'uns models de previsió que tenen en compte unes probabilitats. De fet, quan una probabilitat passa del 30% de pluja, ja et surt el simbolet de pluja. Si és de 60 o 70%, no surt el de pluja, et surt el de tempesta amb un núvol molt negre. Clar, els propers 10-12 dies estarà plovent cada dia? No. No, perquè les previsions ens diuen que fins i tot hi haurà a finals de setmana una entrada més d'aires del nord. Per tant, probablement, a finals de setmana, Pamela, el que hi hagi és un aire més sec, però un aire més fred. Per tant, també, com a mínim, que ens sumem una miqueta, que som a la tardor. Aquestes pluges d'aquests dies no fan refrescar. Aquest matí hi havia 17 graus a Rubí. A hores d'ara hi ha 17 graus igual. I mira la que està caient. No és una pluja que faci refrescar. Per tant, probablement aquest canvi de massa d'aire més seca arribarà a finals de setmana i, en qualsevol cas, sempre tenint en compte que probablement el mes d'octubre acabarà tenint més episodis d'aquells de fer mal.
0: Molt bé, Luismi, doncs moltíssimes gràcies per avançar-nos què és el que passarà i per explicar-nos per què ha passat tota aquesta intensitat de pluja en el darrer cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Luismi.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Era Pedro Sánchez, el president d'Espanya, que ha anunciat eleccions generals pel diumenge 29 de novembre. Les fonts de l'executiu asseguren que l'avançament electoral és l'escenari més possible tras la reflexió aquesta durant la cap de setmana. Pedro Sánchez està ara mateix compareixent en directe per explicar el perquè d'aquest avançament i per explicar com serà a partir d'ara els pròxims dies. I canviem de tema perquè Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que l'agost, una estabilització que contrasta amb el fort increment viscut a l'agost, quan el llistat es va engreixar amb més de 200 persones. Ens ho explica el David García.
2: Aquest petit increment d'11 desocupats al setembre suposa un augment mínim de només el 0,28% respecte al mes anterior. La dada contrasta doncs de manera significativa amb el comportament del mercat de treball a l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a Rubí, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma una frenada clara en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva durant el setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció d'unes 400 persones desocupades respecte a l'agost. Aquest descens suposa una millora de prop d'un punt percentual, d'un 1%, en el conjunt del territori vallesà. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2%. Aquest repunt s'explica essencialment per l'increment de la desocupació entre els homes i especialment entre els menors de 25 anys. I al conjunt d'Espanya, l'atur ha registrat un augment en 23.587 persones al setembre, un increment de l'1% també respecte a l'agost, que manté la variació en la mitjana habitual d'aquest mes.

0: I ara és moment d'esports, com sempre, amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Evidentment, l'esport també ha estat un dels segments afectats per aquest temporal, amb unes restriccions de mobilitat i de recomanacions que van fer que des del tram de les 6 de la tarda de dissabte fins a diumenge a les 2 del migdia cap dels partits que estiguessin doncs programats amb totes les modalitats esportives i pel que fa referència a les comarques que estaven incloses, doncs es van poder disputar perquè es van suspendre per part de totes les federacions. Incidència directa, evidentment, per a un munt de partits d'equips de la nostra ciutat. Això sí, va haver-hi cites que es van disputar perquè dissabte, abans de les 6, hi havia dos partits de waterpolo amb el Club Natació Rubí com a protagonista. El conjunt masculí perdia davant del Club Natació Sabadell 8-22, juga avui a Terrassa un nou partit d'aquesta divisió d'honor del waterpolo masculí, en la qual i en femení també queia el Club Natació Rubí, en el seu cas davant del Sant Feliu 17-12, jugant demà un partit davant del Sabadell. Hi havia també futbol sala femení amb derrota dura. 5-0 va perdre davant de la Penya Esplugues l'Esportiu Rubí, primera derrota en la tercera jornada de la segona nacional. I diumenge a la tarda doncs va obrir el foc la Unió Esportiva Rubí amb l'empat en un molt bon partit al terreny de joc del Manlleu. 1-1, 4 punts de 9 possibles per part d'un Rubí que es troba en zona mitja de Lliga Elite. Pel que fa a la tercera nacional de futbol sala, l'Esportiu Rubí guanyava Caldes 3-6, 6-6 en els dos partits fins ara disputats per part de l'equip del David Parrilla, així com que encara no ha puntuat en 9 punts disputats el Rubí B, que perdia davant del Sabadell Nord 0-4 aquest diumenge tarda, en una jornada en la qual el grup 12 jugava el Rubí B, el grup 7, victòria amb 9-9 de l'Olímpic de Can Fatjó, que superava 3-1 el Sant Pere Nord, mentre que en voleibol cita en categoria masculina la tercera catalana i victòria 1-3 del Club Vòlei Rubí davant del conjunt del Cerdanyola.
2: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Avui a la nostra secció d'Empresa, Ocupació i Comerç xerrem de formació i de noves oportunitats. Ens fixem en els PFI, els programes de formació i inserció, i també en el tastet d'oficis de la Rubí Forma. Per explicar-nos en què consisteix i a qui s'adrecen, ens acompanya la tècnica del Rubí Forma, Verónica Casado. Verónica, bon dia i benvinguda.
2: Bon dia i gràcies.
1: Verónica, si t'apareix, començant pels PFIs, pels programes de formació i inserció, per una família que potser no coneix aquest recurs, què és el que són exactament?
2: D'acord. Els PFI són uns programes de formació i inserció, com diuen les seves sigles, i està pensat per joves de 16 a 21 anys. I és un programa que nosaltres li diem de segona oportunitat. De segona oportunitat, per què? Perquè dins de l'ESO sí que és un estudi obligatori. Els PFI són postobligatori, i dintre d'aquest postobligatori hi ha aquesta voluntat de voler poder tenir un primer contacte en una futura professió.
1: Per tant, els joves que arriben als PFIs no són només els joves que no han superat l'ESO, o sí?
2: Sí, en principi està pensat per joves que no hagin superat l'ESO. Qualsevol jove que no hagi superat l'ESO, sí que és veritat que nosaltres no ens fiquem perquè no ha superat l'ESO, vull dir que cadascú té les seves motxilles i les seves causes de no haver superat l'ESO, i llavors els oferem, com deia, un programa de segona oportunitat. ¿Vale? Arribaran al mateix lloc, poder un any més després, però podran accedir a un cicle formatiu de grau mig sense tenir l'ESO. I això és molt important també per l'alumnat i per les famílies, que sàpiguen.
1: Sí, perquè les famílies de vegades entren en col·lapse, no?
2: Les famílies, el que jo he vist durant molts anys allà, és que perquè els seus fills no superin l'ESO és com un desastre a nivell familiar, no? Inculquem des del primer moment a famílies i alumnat que el PFI és això, un programa de segona oportunitat. Poder perquè el seu fill o filla no estava en el seu moment vital, necessitava un any més de maduresa. Llavors, dins del PFI els oferem aquest acompanyament, que és un curs escolar, perquè funciona de setembre a juny. Són 1.000 hores, estan considerades un curs escolar, i li donem un acompanyament molt més personalitzat. I dins dels PFIs hi ha com tres parts molt, molt limitades. Una sí que és la part de la professió, vull dir que és aquell primer contacte que poden tenir amb una futura professió. Llavors tenen unes hores a nivell de mòduls generals que són els que els permetrà poder accedir a un cicle formatiu de grau mig amb èxit. Vull dir, és molt important que sàpiguen que una cosa va lligada amb l'altra. Els mòduls generals, que és el que més els recorda poder, el que és a l'institut, perquè hi ha matemàtiques, castellà, català, anglès, entorn social, incorporació al món laboral, els recorda més el que és a l'institut, no? I llavors, aquesta part no la volen fer, però és la que els donarem amb garanties perquè puguin anar a un cicle formatiu de grau mig amb garanties. Llavors, una cosa sense l'altra no va lligada.
1: A Rubí hi ha diferents especialitats de PFIs. Quines opcions pot trobar actualment un jove a la ciutat i com pot saber quina s'adapta millor als seus interessos?
2: Actualment, pel curs 26-27, hi ha 7 especialitats de PFI dins a Rubí. ¿Vale? Hi ha el PFI d'auxiliar de cuina, que nosaltres som un centre autoritzat pel Departament d'Educació i Formació Professional, que es desenvolupa a Rubí Forma. Llavors, hi ha el PFI auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics, que les classes en si es desenvolupen al Centre de Formació d'Adults Pau Casals, però a l'institut que hi ha darrere darrere hi ha l'Institut de l'Estatut, vale? I es fa un conveni amb l'Ajuntament per poder establir, doncs, la part tècnica de la professió, doncs, l'incorpora l'Ajuntament de Rubí, el professor tècnic, i llavors el que és la tutora ho posa a l'Institut. Això que us he explicat forma part, aquesta part de la profe tècnic i la tutora ho fan en diferents altres especialitats, com és el de fabricació mecànica i el de muntatges i instal·lacions electrotècniques en edificis, que aquest depèn de l'Institut JV Foix, vale? I com us deia, doncs, hi ha la part aquesta que el profe tècnic l'incorpora a l'Ajuntament de Rubí. Llavors també altres especialitats que hi ha a Rubí per poder triar és l'auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, que aquest depèn exclusivament de l'Institut del JV Foix. Hi ha dos PFIs que depenen de l'Institut de la Serreta, que són el PFI Auxiliar de Perruqueria i Estètica i el PFI d'Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic.
1: Mm-hmm. Si un jove no té clar quin ofici li interessa o no sap si un PFI és la millor opció per a ell, quin assessorament pot trobar al Rubí Forma abans de prendre aquesta decisió?
2: Al Rubí Forma hi ha hi ha una cosa important, que és la setmana de l'orientació, que dintre de cada institut, a part del més conegut, que és el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, hi ha la setmana de l'orientació. I en aquesta setmana de l'orientació doncs, es mostra tant les especialitats de PFIs com les altres opcions a nivell formatiu que hi ha. Llavors, doncs sí que estiguin al cas d'aquesta setmana de l'orientació i l'orientació també que puguin tenir dins de cada un dels instituts. Per qui més es coneix els joves són els seus tutors, que passen moltes hores amb ells, no? I els poden orientar cap a on poden anar. Tenim clar una cosa que jo repeteixo molt, que a vegades els hem de deixar que s'equivoquin, vale? Perquè tant com a famílies com a tutors els hi podem orientar, però potser ells han de provar per veure què és allò realment que pensen que és realment que no és així. Vull dir que en aquesta etapa tan complicada d'adolescència, doncs potser els hem de permetre que s'equivoquin i que provin coses. I això, tant com tutors, com a famílies o com docents, a més, és molt complicat fer-los veure o entendre-ho que s'han d'equivocar per aprendre.
1: Mm-hmm. I xerrem ara del tastet d'oficis, que és una proposta diferent i que mm-hmm. aquest curs s'adreça a persones adultes en situació d'atur amb discapacitat, trastorn del desenvolupament o diagnòstic de salut mental. Quina necessitat voleu cobrir amb aquest programa?
2: Això ve d'un antic programa que financiava el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, que durant el 2025 es va realitzar al Rubí Forma, que era un programa singular. Vale? Enteníem que no hi havia cap formació específica per aquest col·lectiu. No? Sí que és veritat que poden accedir a altres formacions que es desenvolupen allà, però una específica on tinguin un seguiment més acurat, un tutor, un psicòleg que els pugui ajudar en aquesta trajectòria de formació, doncs creiem que era importantíssim. Llavors, el tastet d'oficis ve d'aquesta herència del programa Singulars, que no va poder tenir continuïtat a través del SOC, doncs a través d'un pressupost d'uns plans locals d'ocupació, doncs s'ha format aquest tastet d'oficis per donar cabuda a aquest col·lectiu.
1: Mm-hmm. I què farà exactament una persona que participi en aquesta formació? Quins oficis o àmbits podrà conèixer i experimentar?
2: L'hem vist com un itinerari, mm-hmm. no? Vam amb les persones, amb les companyes de l'Oficina de l'Atenció a la Diversitat Funcional, vam establir què era, per aquest tipus de col·lectiu que podia ser més atractiu i que els hi donés una continuïtat. Vam pensar que a nivell de TICs, no? De nivell informàtic, no només per fer-se una formació, una professió, disculpeu, sinó una formació bàsica per poder-se moure en aquest entorn tan digital i tecnològic que ens envolta. Llavors, començarem amb aquesta fase. Llavors, hi haurà una formació més d'auxiliar administratiu, perquè enteníem que en qualsevol àmbit i especialitat que vagin a raure, doncs, la part administrativa sempre hi és, no? Llavors, d'atenció de trucades, d'enviament de correus, del barans, llavors aquesta part administrativa. I llavors, acabem amb una part d'auxiliar de cuina, que és el que vèiem que per aquesta trajectòria que veníem del projecte Singulars que es va fer a través de l'especialitat de cuina, doncs els hi donàvem cabuda a tenir aquest primer contacte, no?, amb una professió per veure. I llavors, bueno, toquem aquests tres àmbits.
1: Mm-hmm. I qui pot participar en aquest tastet d'ofici i com ho ha de fer una persona que estigui interessada a participar-hi?
2: Us haig de dir que el curs comença avui. Vale?
1: Oh, tenim... Déu-n'hi-do.
2: Sí, comença avui. L'hem posposat una setmana per donar cabuda més a persones, però actualment està pensat per 15 persones i actualment que s'incorporin avui tenen 13. O sigui, queden dos vacants.
1: Queden dos vacants.
2: Sí, i com ho han de fer? O bé a adreçar-se a l'oficina d'atenció a la diversitat amb les nostres companyes, o bé venir allà al Rubiforma i a recepció els hi donaran un full on poden deixar les seves dades i veuran la informació. Intentarem que s'incorporin o abans possible, perquè com us deien, és un itinerari, doncs quan abans millor, no? Però el curs comença avui, aquest tastet comença avui a la tarda.
1: Molt bé, doncs ja ens ha quedat clar. Per la gent que encara vulgui apuntar-se, queden dues vacants i ho poden fer d'aquesta manera que ens has explicat. Moltíssimes gràcies, Verònica, per ser-hi aquí avui i explicar-nos tot això que teniu al Rubiforma.
2: Gràcies a vosaltres per donar cabuda a tota aquesta informació.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: I un dia més, la Mariona Jerez ens du al Rubí en dos minuts.
3: Rubí en dos minuts. Fem història.
4: Avui, a Rubí en dos minuts, parlem d'un edifici que probablement tots els rubinencs reconeixem de seguida, el Castell de Rubí. Però la història que us expliquem avui no és la de quan es va construir, sinó la de com va acabar convertint-se en un equipament públic. Per trobar-ne l'origen, hem de viatjar molt enrere. L'any 1233, el rei Jaume I va autoritzar la construcció d'una casa forta al lloc on avui trobem el castell. Uns anys més tard, aquesta edificació es convertiria en el nou Castell de Rubí. Durant segles, va passar per diferents propietaris i va tenir usos diversos, però arribem al segle XX i la situació canvia. L'edifici havia anat perdent la seva funció original i durant una part del segle va tenir fins i tot usos agrícoles. Fins que l'any 1987, l'Ajuntament de Rubí va comprar el castell. La compra va permetre iniciar un procés de recuperació i rehabilitació de l'edifici i 9 anys després, el 1996, el castell va obrir les portes com a ecomuseu urbà. Amb el temps, es convertiria en el Museu Municipal Castell i passaria a formar part de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Avui, per tant, quan entrem al castell, no només estem entrant en un edifici medieval, estem entrant en un espai que ha canviat amb Rubí i que des de fa gairebé 40 anys forma part del patrimoni públic de la ciutat. Un castell que durant segles va tenir propietaris privats i que finalment va passar a ser de tots els rubinencs.
3: Rubí en dos minuts. Perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
1: I abans de la tertúlia, nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.
5: Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azquena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027 actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azquena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilco, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc. Puro fuego, eh? Això, fueguitos, eh? Enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs, descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda, i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
1: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: A veure, parla'm una mica, tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
8: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
8: Em van a Morgades Valldosera?
6: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
8: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Vale, pues ja està.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: 5 minuts que passen de les 10 d'aquest dilluns 5 d'octubre, ple d'informació, les que hem començat aquest matí. Amb la ressaca de les pluges d'ahir, amb les pluges d'avui, amb el Vallès Oriental, que ha començat, no l'occidental, el nostre, l'oriental, el de Granollers, doncs amb problemes amb el subministrament elèctric, amb escoles que tancàvem, amb professors que no podien arribar. I després, aquest és alert, que ens acaba d'arribar fa no res, fa uns minutets, justament per tenir molt en compte les restriccions. Amb l'anunci de Pedro Sánchez que tenim eleccions generals el dia 29 de novembre. Molts temes que debatrem avui. Ara parlarem justament aquí amb els nostres convidats de la tertúlia, però abans ja tenim aquí a la Pamela Martínez, perquè és un matí. Pamela, tu que has estat fent aquesta primera hora, que déu-n'hi-do pels periodistes, perquè no paren de succeir coses.
2: Matí de locos.
1: Exacte, ho acabes de dir ara mateix.
2: Sí. Informacions per totes bandes. Estàvem xerrant de lo que passaria amb les pluges. Teníem en nosaltres el Luismi Pérez explicant-nos què és el que passaria, que venia molta pluja, que segurament hi hauria un es alertat, i patapam, el Pedro Sánchez, venga. Tempesta, nova tempesta, eleccions el 29 de novembre. I així, com a locos. Però sí, ja ens agrada això, als periodistes, eh?
1: Molt.
2: Aquí que tenim periodistes a la taula, ja ens agrada córrer, ens agrada molt. Jo, per proposar-los els temes als tertulians, ja no puc dir massa més, perquè els has dit tot tu.
1: És veritat.
2: Tens no puc proposar-los massa més, que ens donin la seva opinió d'aquesta nova convocatòria d'eleccions. Per alguns, jo aquest cap de setmana que xerava amb molts amics, els hi fa molta peresa, hi ha gent a la que li fa molta peresa unes noves eleccions, altra en té molta por per lo que pugui passar. A veure què pensen els nostres tertulians, i pel tema de pluges i els avisos, si estan ben fets, si no estan ben fets, un poquet com estem vivint aquestes pluges, perquè Rubí s'estan sortint, però està caigut molt aigua.
1: Sí. Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Nosaltres parlarem d'aquests temes justament amb els nostres tertulians, que ara us desvello qui són.
3: La tertúlia de Rubí al dia.
1: Lluís Jerez, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Toni.
1: Bon dia. Anaves demanant calma, veritat?
5: Calma. La sensació, sí, home, com deia ella, això et fa trempar com a periodista, un seguiment i tal i qual, però sobretot pel micròfon, allò... Calma, perquè ja anem prou tots esbarats. Hòstia, aquests estan... Quin un en vindrà? Bueno, déu-n'hi-do la que vindrà. Però calma.
1: Vicenç Rabadán, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Bueno, és el que hi ha. No demanàvem aigua? No necessitàvem aigua? Doncs es preveia. No, però es preveia amb les condicions meteorològiques, amb el Mediterrani superalt de temperatura. Ara, es preveia. No ens enganyem.
5: Ara quan deia ella, no me recordo el nom, eh?
1: La Pamela Martínez.
5: Exacte, que parla en mallorquí,
1: sí.
5: I diu aigo, i m'ha recordat una cançó de la Maria del Mar Bonet, que parla de la Mediterrània. Aigo, vos demanem aigo, i vos senyor mos deu vent, no? Volguen dir, sempre va... Sí, no, aigo vos demanem, i aquesta vegada el senyor... Ja, ha fet caure aigua.
1: Parlarem de Saigo, de la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, de com ha afectat aquestes pluges a la nostra ciutat, com està afectant, també, perquè si podem xerrarem amb Protecció Civil, si ens fa cas, en tot cas a 10:45 faran una roda de premsa, si podem a 15:15 parlarem amb ell. També parlarem amb un politòleg de la UOC, Ismael Peña, perquè justament la convocatòria d'eleccions generals, clar, abans amb el calendari que hi havia primer les eleccions municipals i després venien les generals, però això ha intercanviat l'ordre. És a dir, primer tindrem les generals i després vindran les municipals. I potser influeix, d'alguna forma, aquesta convocatòria d'eleccions generals i els seus resultats sobre les municipals, que això doncs, també en podrem parlar. El comandament tècnic, doncs, José Malagón. José Malagón. José Malagón, que és el comandament tècnic des de les 9 del matí fins a les 12... Podeu participar en aquesta tertúlia trucant al telèfon del directe, el 93-588-5960, 93-588-5960, per parlar d'aquests temes o de qualsevol altre tema que vosaltres doncs, pugueu posar o vulgueu posar sobre aquesta taula. José, no sé si tenim sintonia, si no, perquè tenim... No, estem amb l'aigua al coll, també, si podríem dir-ho així. No us preocupeu, que no estem abnegats, no estic... No, absolutament.
5: Això és la informàtica.
1: És la informàtica, sí, i ja està. O sigui que ho fem a pèl, com es feia abans. Anem primer sobre la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez pel 29 de novembre, pressionat també doncs, pels decrets d'habitatge que van caure. Us ho esperàveu, o no?
5: Jo sí. Jo realment m'ho esperava per dues coses, perquè ja en van moltes de continuades, i perquè d'alguna forma era una finestra que se li obria a Pedro Sánchez a nivell de dir, escolta'm, jo he estat defensant això fins que he pogut. Altra cosa és que també fos criticat des de banda i banda pel tipus de redactat d'aquest parell de decrets, però, en canvi, ell en sortirà defensor d'una via de debat i de discussió sobre un dels temes que, precisament fa una setmana, comentàvem en aquesta tertúlia, que suposo que durant tota la setmana heu anat comentant a nivell de tertúlies. Avui hi ha una altra evacuació d'una dona també molt gran a Lleida.
6: Desnonament,
5: exacte, evacuació. És que estic amb evacuació. En fi, sí. Calma. Sí. Desnonament d'una àvia, també 22 anys en la mateixa casa, i que això, amb aquells dos decrets, això s'hagués parat. Com desenes, centenars i milers de desnonaments que hi han previstos d'aquí els propers mesos, no? Per tant, era una via de debat, sí, més, no? De debat i de començar a parlar-ne, tal com ja jo mateix vaig dir en aquesta mateixa tertúlia. Per tant, era previsible pels dos qüestions, que ja potser que massa, i per altra banda aquesta finestra que pot presentar a Pedro Sánchez com allò, el paladín, no?, de la defensa dels interessos dels més febles. Jo crec que això es plantejarà com aquesta convocatòria electoral és un plebiscit, serà un plebiscit entre un i uns altres. Els altres es presenten no unipersonalment, sinó en bloc, i que a Catalunya aquest bloc és a tres, tal com es va veure el divendres, no? Per altra banda, per sort, a Catalunya tenim altres opcions que no són els dos grans partits que se les fotran a nivell de l'Estat. Però realment el Pedro Sánchez ho ha volgut plantejar com un plebiscit, com a defensor de tal, amb la mateixa convocatòria, que jo crec que si hi hagués el comitè estatal electoral potser li hagués donat un avís ambre, com a mínim, perquè realment ha estat una convocatòria amb campanya electoral inclosa.
6: Com totes, no ens enganyem. Si es passen, en el millor dels casos, es passen 4 anys fent campanya electoral. Per tant, home, si a sobre algú d'un òrgan allò més o menys competent o incompetent digués que la prerrogativa que té justament el president del govern no la pot exercir perquè hi ha un context electoralista, seria un deliri. Seria un deliri com moltes opcions, diguem-ne, judicials durant fa molts anys. I és una potestat que té ell, la gent que pensi el que vulgui, si és una maniobra, si no és una maniobra, si és un oportunista, si no ho és, arguments a favor o en contra d'això n'hi ha la tira. Jo coincideixo amb el Jordi que, a veure, era molt difícil aguantar una situació així. I que ara era un context en què el focus no està sobre Ceuta, o no tant, el focus no està sobre altres qüestions, com és aquesta debilitat de la majoria parlamentària del PSOE, i a més jo crec que hi haurà una força política que també estarà, no sé si contenta, o com a mínim se'ls hi obre una via de a veure què passa, si no sortim tan mal parats, que és Junts, justament Junts. Per què? Doncs perquè ells no volien tenir les generals després de les municipals ni de conya. Ni de conya. Perquè en principi suposo que Aliança Catalana no es presentarà a les estatals. Ja seria un deliri. Amb la qual cosa potser esperen minimitzar.
5: Salvar mobles.
1: Sí,
6: salvar mobles. Minimitzar l'efecte Aliança Catalana.
1: Van sortir unes enquestes en què Aliança Catalana empatava amb els socialistes, sí, a 30...
5: A Catalunya.
1: A Catalunya. Estem parlant,
6: sí,
1: Catalunya, eh?
6: Sí, sí.
1: Junts Queia, i Queia estrepitosament...
6: Quedava.
1: I això és d'aquest cap de setmana. És a dir, la pujada que tenia Aliança Catalana i el sorpasso que li feien a Junts era d'aquells de llibre.
4: Sí, sí. Evidentment, Junts queda molt beneficiada. Sobre això que deies del president del govern, totes les eleccions, és a dir, en el moment en què un president arriba al seu últim any de mandat, ja està pensant, és a dir, quan fico les eleccions, és a dir, inclús l'acte de deixar córrer tota la legislatura i fer-les quan toca fer-les, això també és una decisió de em convé que exprimir fins al final totes les eleccions que s'han cridat, qui les ha cridat o qui ha deixat que corrin, ho ha fet perquè li convenia. I, evidentment, Pedro Sánchez, si una cosa té, és que és un supervivent polític.
6: Sí, sí.
4: Aquest home, el fiques una armilla de 13 bars, no sé com es diu això, i con Houdini t'aconsegueix sortir.
5: Sempre cau dret.
4: Sí, sí, és a dir, jo flipava... no sé si és correcte dir flipar a la ràdio, això...
5: Sí, no, això va bé, mare de Déu.
4: Estic fent el curs de C2 de català i m'estan cruixint amb aquestes coses.
5: Ui.
4: Doncs això, aquest home... el van fer fora de la Secretaria General, no sé si una o dues vegades, va acabar tornant.
6: Sí, sí.
4: Està contra les cordes múltiples vegades. Si està cridant eleccions ara, és que s'olora perfectament de que ara és el moment que té una conjuntura molt favorable, precisament per això, perquè ha proposat una solució al tema de l'habitatge, una solució que està tombada, això li dona un rèdit increïble.
1: Deixeu-me que obri aquí un parèntesi, perquè recordem que ens ha arribat aquesta alerta de protecció civil, pluges torrencials fins a les 2 d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu soterranis, pugeu als pisos, etc. En cas de risc, trucar al 112. Tenim a l'altra banda del telèfon a l'Oriol Sánchez, el cap de la policia també de protecció civil. Oriol, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació actual que tenim a la nostra ciutat? Com està el tema dels accessos? També, què s'està vivint a hores d'ara?
7: Bé, en principi tenim noves pluges aquest matí, algunes intenses. Ara s'acaba d'activar l'alerta perquè hi havia previsió de pluges, però no amb tanta intensitat. Però de moment només tenim 3 requeriments de servei i la situació està bastant normalitzada.
1: El que són accessos, suposo que continua sense haver cap problema. No hi teniu identificats algunes zones de la nostra ciutat que puguin acusar més si plou molt?
7: Més enllà de les habituals retencions, no. Per la pluja ara no podem identificar cap que tingui afectacions. Hem mirat la comarcal, que és la zona que més s'omple d'aigua, la comarcal 14-13, que és la zona que més acumula aigua i de moment està transitable perfectament.
1: Per tant, de moment, el que seria tranquil·litat, que és el que podríem recomanar tant a les persones que han de sortir de Rubí com les que han d'entrar, com les que s'han de moure?
7: Bé, seguir les recomanacions que ja ha dictat l'Autoritat de Protecció Civil de la Generalitat és evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. No s'ha decretat una aturada, però que siguem tots conscients. I, sobretot, encara que haguem de sortir sent necessari, si hi ha un moment de màxima precipitació, no fer-ho. No fer-ho, més val arribar tard que no arribar, o quedar-se tirats en qualsevol de les vies de les ciutats o de la carretera.
1: Mm. Oriol, una pregunta més. Quan us arriba a vosaltres un S-alert d'aquest tipus, què us significa a nivell organitzatiu per intentar que no passi absolutament res? Internament, com us ho manegueu tot això? Què implica per vosaltres dintre del que és la policia de Rubí de Protecció Civil?
7: Bé, nosaltres les informacions que rebem no són les del S-alert. Les S-alert és obertes a la ciutadania. Nosaltres ja, des de que la Generalitat ho detecta, el Servei Meteorològic ho detecta, envien unes comunicacions als serveis que ja estem connectats, normalment ja dies abans, i si és com ara que les precipitacions van canviant, va canviar la predicció per hores, doncs tan bon punt ho tenen identificat. Llavors això ens permet reaccionar amb més temps. Ara, per exemple, doncs aquest matí ha arribat un nou, a part de l'ES Alert, ha arribat un nou comunicat del CECAT i estem demanant al voluntariat de Protecció Civil si pot convocar persones perquè ens ajudin. I en el cas de policia, doncs es planifiquen uns serveis d'observació de zones inundables i estar preparats per qualsevol eventualitat. Mm. El cap de setmana, que ja dic que ha sigut, que han tingut bastants serveis, les prediccions ja ens arribaven pel canal habitual des de divendres i hem pogut dimensionar servei i convocar els voluntaris.
1: Mm. Aquest comunicat del FECAT us ha posat en sobrevís alguna cosa?
7: Bé, per una altra vegada, a nivell 5 sobre 6 sobre, de pluges, però ja dic que en primer lloc s'havia avisat el Vallès Oriental i ara fa uns minuts el Vallès Occidental. El que hem d'entendre és que la dificultat per pronosticar on caurà més amb unes precipitacions d'aquest tipus que es va desplaçant molt de pressa pel territori. Mm. Llavors, en la mesura del possible, avui ens ha arribat en poc temps, però ja dic, ja estem mobilitzant recursos.
1: Mm. Moltíssimes gràcies, Oriol Sánchez, cap de la policia local de Protecció Civil també. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Recordem que aquest matí al Vallès Oriental també ha estat una sorpresa. Ha arribat aquest anunci de les alert a les 8:05. Els nens ja s'estaven desplaçant, però les pluges feia que els accessos del que és a Granollers i a tota aquella zona, que es va veure molt afectada, aquesta zona de Vilanova del Vallès, Granollers, Canovelles, Valls Romanes, doncs s'hagi decidit per aquelles pluges que han caigut 80 i algo litres en dues hores, doncs que els nens no anessin al col·legi, limitar també justament els desplaçaments, i que després doncs ha arribat aquest avís també doncs més generalitzat. Per tant, molta cura, ja sabem el que va passar ahir, de lamentar aquestes morts també, i cada vegada, que també és una miqueta doncs que ens agafa més de sorpresa, que com ha passat aquest matí, no?, a Granollers, que en realitat no s'ho esperaven tampoc que anés a passar com ha passat.
5: És que plovia sobre mullat, sobre molt, sí, molt mullat.
1: Sí, sí.
5: A mi, deixa'm dir una coseta, Toni, que parlava de la convocatòria dels voluntaris de Protecció Civil. No ens n'adonem, o sigui, aquest és un país de voluntaris, a vegades massa voluntaris, però que cal un agraïment, vull dir que no en som conscients realment, que hi ha determinats llocs que dius, sí, bueno, esclar, bueno, no, és que per això cobren. No, escolti'm, no, hi ha gent que no cobra per fer determinats serveis socials, no? I els voluntaris, en aquest cas de Protecció Civil, mereixen un reconeixement que no sempre tenen i que són els oblidats, els de cal si en queda, sempre, no? Mm. I, per tant, jo vull fer un llançar, allò que se'n diu, trencar la llança en el seu favor i de reconeixement de que hi ha molta gent mobilitzada i que ho fa per altruisme i per ganes de servei.
1: I ho fas molt bé, Jordi, perquè no és només ara, sinó a l'estiu, mentre estem tots de vacances.
6: No, i sempre. Sempre,
1: als pobles, el que jo visc per aquella zona, tens els voluntaris justament de Protecció Civil vigilant també que no passi res dels focs, estan també en les muntanyes, estan movent, estan amb el seu vehicle, i és d'una forma altruista també que ho fan, no? I mentre tu pots estar tranquil també, perquè ells estan veient a veure si succeeix qualsevol cosa per donar avís i poder-ho mitigar les possibles conseqüències. Però, que de vegades no són conscients, com dius tu, no? I cal remarcar-lo i posar aquest valor a l'alça, que mentre tu estàs a casa o estàs amb l'aire condicionat, hi ha d'altres persones que, de forma altruista, permeten sí, que tu puguis estar això, sí, puguis estar així amb
5: I
1: aquesta
5: fa
1: tranquil·litat.
5: Fa anys que funcionen, vull dir, recordo entorn dels bombers de Rubí, en un cert moment, que en coneix tots, en coneixíem uns quants, i que també hi havia aquest grau de responsabilitat social i de voluntarisme als voluntaris. El 92, amb els Jocs Olímpics, sí, es van fer famosos, sí. No, però escolti, és que això venia de lluny. Aquesta consciència social hi és de fa molts anys, molts, des d'aquí jo tinc memòria. I ara, doncs, no, això no ha perdut, i són gent jove, podríem dir, jove, vull dir que quan es diu, no, els joves és català, no, escolti, miri, veu, voluntaris, i molts.
6: No, jo afegiria que a més, no som conscients, en època, diguem-ne, de possibles successos, em sembla que és una obvietat, i m'afegeixo al que ha dit el Jordi, cal un reconeixement molt més gran del que tenen, però és que fins i tot per moltes activitats en què cal justament que hi hagi un grup de protecció civil que hi estigui pendent, no es podrien fer sense ells. Sense ells i elles, doncs això, marxes infantils de regularitat, moltes activitats...
5: Viables.
6: Moltes activitats que no es podrien realitzar sense ells, i de veritat que cal aquest reconeixement, i en general a tot el voluntariat.
5: Sí, senyor.
1: I a més també els voluntaris de forma espontània. Ahir, quan va caure aquestes pluges a Vilanova del Vallès, hi va haver molta gent que es va desplaçar des de Vallromanes i les poblacions properes per anar a treure fang. I encara preguntaven quines zones, això, per exemple, hi ha un grup que va a córrer, jo, bueno, perquè el tinc al mòbil, no?, que es diu Trinxabambes, Vallromanes, quines zones són necessàries perquè anem. I llavors es desplacen i el que van és amb les pales a treure tot el que hi havia, perquè allà, per exemple, aquí a Rubí, doncs hem tingut arbres caiguts, han tingut talls de llum, no hi ha hagut afectacions greus, però, per exemple, allà tu sorties i te trobaves en les rotondes que hi havia bidons, hi havia troncs de grans dimensions, estava tot el fang i feia falta mans. I la gent es mobilitza, sigui d'on sigui, i això és un motiu també d'alegria també i d'il·lusió, no? Perquè és aquell oferiment espontani que fa la gent i de forma altruista, no?
5: Sí, sí.
4: Absolutament. Sí, sí.
5: Sort.
4: Sí. I caldria certament fer tasca de visibilització i de promoció d'aquest voluntariat, perquè és, realment, com s'ha dit, és un llegat absolutament meravellós que tenim, però cal que no es pot deixar que per si sol persisteixi, se l'ha d'alimentar, se l'ha de promocionar, se l'ha d'encoratjar.
5: Sí, perquè ells no busquen aquest reconeixement. La seva consciència social no vol protagonismes, però que sàpiga qui són, i sobretot que ho sapiguem nosaltres, i que el reconeixement el fem nosaltres, perquè ells no te'l demanaran mai.
4: No.
1: Tornem a les eleccions generals, a la convocatòria del 29 de novembre. Com penseu que pot afectar en clau municipal?
6: Home, jo crec que a Rubí, jo de fet he fet, fa temps vaig fer algun article en què assenyalava, diguem-ne, les connexions òbvies dels resultats electorals a les municipals següents o posteriors a una convocatòria de generals i dels resultats que hi havia hagut. I això, a més, s'aplicava a diversíssimes forces polítiques. O sigui, jo recordo quan el PP va treure 6 regidors a Rubí, va ser just després del 2011... en què Rajoy, diguem-ne, va ocupar la presidència del govern.
5: Majoria absoluta.
6: A Convergència li ha passat, a l'antiga Convergència, no sé si l'antiga o ja... O tornar a parlar, diguem-ne, de Convergència.
4: L'arcaica.
6: Pel que fan i pel que deixen de fer, doncs també a Rubí ha tret els millors resultats quan, diguem-ne, a la Generalitat hi havia, doncs, també... moviments exitosos, diguem-ne, de la força política. El PSC també es podria indicar, tot i que s'ha mantingut més diguem-ne, al capdavant dels resultats, si ens oblidem ja de l'època del SUC i Iniciativa, però és que gairebé totes. Ciutadans va ser escandalós. Va treure 4 regidors a Rubí i molta gent encara deia que on està la papeleta del Rivera? A nivell municipal, Per tant, hi ha unes vinculacions tremendes. Bueno, és un motiu més, no sé si de preocupació,

0: eleccions generals?
1: Suposo que m'ha agafat, com a tothom, amb sorpresa, però no massa. És a dir, era una probabilitat que estava sobre la taula feia molts mesos. Potser algú es pensava que arribaríem al debat dels pressupostos i s'aprofitaria aquella avinentesa, però també s'ha de dir que la forma com s'han cuinat els decrets, com s'han gestionat i tal, ja sé que costa molt poc dir, quan ja han passat les coses, interpretar-les cap enrere, però han estat uns decrets molt populistes i tots els moviments que hi ha hagut per part de tots els partits han estat molt populistes. Llavors, que eren uns decrets molt electoralistes i molt de cara a la galeria, jo crec que això no sorprèn a ningú. Mm-hmm.
0: Ara estàvem parlant justament amb el Vicent Rabadán de com pot influir, perquè se suposa que tal com estava el calendari, doncs venien les eleccions municipals i després les generals, i ara doncs tenim un canvi d'ordre, perquè ara vindran primer les generals i després les municipals. Quina lectura podem fer? Com influeix justament aquest canvi d'ordre?
1: Doncs primer una lectura, anava a dir que crec que no es fa ningú, perquè és molt de gestió, però suposo que a Rubí, com a tots altres llocs, hem notat que els carrers estan aixecats i que hi ha moltes coses a punt d'inaugurar-se o que estan preparades per inaugurar-se a la primavera, gener, febrer, març. El que ens passarà serà que aquesta tardor, no dic que aquestes obres s'aturin, perquè no passarà, però és cert que els alcaldes hauran de contenir-se perquè en època electoral no poden fer segons quines coses. És cert que no són eleccions municipals i és cert que això no hauria d'afectar el dia a dia del municipi, però segur que moltes coses que tenien pensades anunciar aquesta tardor o això, o just abans de l'hivern, de cara a les seves pròpies eleccions, no ho podran fer o hauran d'anar molt de compte perquè la Junta Electoral no els hi toqui el crostó. I això és una part important, perquè els ajuntaments programen aquest tipus de coses per anticipar-se després a la sequera comunicativa que els obliga la llei. Al marge d'això, jo estic segur que afectaran i moltíssim. Estem en una època, ho diu tothom, però és que és realment així, molt plebiscitària sobre el mandat de Sánchez i sobre un model de país i un model de societat. Ja no és només un tema de Sánchez, és un tema de si volem més immigrants, si volem menys, si volem més habitatge, qui l'ha de pagar, qui no l'ha de pagar, la crisi climàtica, etc. I llavors que hi hagi ara mateix un òrdago a nivell estatal i pels motius pels quals s'ha desencadenat, jo no tinc cap dubte que això arrossegarà a les eleccions municipals del maig.
0: Uh-huh. En quin sentit?
1: Doncs probablement seran molt menys locals del que esperaríem. Normalment tenim en compte que les eleccions al Congrés, a les estatals, als generals, tenen un caràcter més ideològic, tenen un marc més estatal i sobretot més internacional de quin model de país volem, i en canvi la gent a la ciutat, tot i que això marca, la ideologia marca moltíssim, es valora molt més la gestió de l'alcalde, que és el que hauria de ser. No dic que no es pugui fer ideologia des dels ajuntaments, perquè se'n fa i se'n fa molta, però és cert que al final els temes que generalment mou la ciutadania és l'enllumenat, les clavegueres, si el poliesportiu té goteres i si el carrer té 3 o 4 sots. I es valora molt més aquesta proximitat. Jo crec que estarem molt d'acord amb els tertulians, que aquesta proximitat vindrà, ho diré d'una manera bruta, contaminada pel gran debat general. No és el mateix parlar de com gestionem la via pública, de si està contaminada, dic contaminada en sentit tècnic, pels temes de seguretat, pels temes d'immigració, pels temes de quin paper ha de tenir els Mossos o la policia municipal. No és el mateix parlar de si s'ha de fer un nou CAP o no s'ha de fer un nou CAP en termes de gestió pública, d'ajuntament, estrictament, que si això ve associat, doncs, ho deia abans, amb la immigració, o amb uns pressupostos que no s'aproven, o amb una transferència de competències. No és el mateix parlar de l'atur en una ciutat i quines coses pot fer el servei d'ocupació pública que tingui aquesta ciutat, amb el fet de que doncs ara hi hagi una crisi habitacional i el paper que hagi pogut tenir aquest alcalde o com se l'alinei aquest alcalde amb la posició que ha tingut el seu partit en el Congrés aquests dies enrere. Llavors, jo crec que en aquest sentit és on afectarà. Es valorarà menys, no dic que no es faci, però que es valorarà menys la feina del dia a dia, que és la que volem que facin els alcaldes, i és on segurament posen el 90% del seu temps i il·lusions, i això es veurà afectat moltíssim pel gran debat. És a dir, pesaran probablement més les sigles dels partits que no el carisma o la feina que hagi fet l'alcalde. Mm.
0: Agafarà ara la paraula Vicent Rabadán, però jo no sé fins a quin punt la premissa de que

0: el ciutadà coneix la feina que es fa a la seva ciutat, les necessitats de com està, no sé fins a quin punt és del tot certa, no? Que probablement el ciutadà de peu, en Rubí o en qualsevol altra ciutat, coneix només una part o una petita part de les necessitats que hi ha en aquella ciutat en quant ja sigui hospitals, el que tu deies, no? Carrers, etc, que sí que tindrà una idea, però dubto.
1: Jo crec...
0: Dubto,
1: a veure, segur que els que ens interessa la política i diguem i vivim d'ella, encara que sigui com acadèmic, ens interessa i estem més informats que la majoria de gent que té problemes reals, eh? Però jo crec que el fet de que la biblioteca estigui tancada per obres durant 2 anys, que la piscina municipal hi hagi una llista d'espera i el teu fill no pugui anar al curset de natació fins aquí 3 anys, que el carrer estigui brut o que hi hagi tot ple de sots i quan vagi en bicicleta pràcticament et trenquis el crisma, o al revés, no pots anar en bicicleta perquè tots els municipis al voltant tenen carril bici, menys el teu. Jo crec que hi ha cosetes que són petites, que potser no surten en els mitjans de comunicació o potser no fan grans titulars, però que la gent sí les veu en el seu dia a dia. Una altra cosa és que després els polítics, tant els que hi són com els que volen ser-hi, siguin capaços de posar això en valor. Però jo crec que sí, que...
0: Ai. Oriol, mira, ara se'ns ha anat, l'Oriol, un moment.
2: No, jo volia matisar abans que sobre el paper, jo crec que es pot concretar que hi ha moltes necessitats o interessos locals que molts sectors de la població tenen en compte. Ara, jo al que em refereixo és que, sobretot a ciutats com Rubí, en què els índexs de participació, a més, han estat històricament molt pobres, sí, a vegades sense arribar al 50% de participació municipals, sembla que no comptin, diguem-ne, les vicissituds, els pros i els contres de la política local, sinó que bàsicament són les sigles les que acaben de cantar. Això significa que només, o sigui, que són una mena de còpia, les municipals de les generals? No, òbviament no, es donen diferents resultats. Però sí que és veritat que quan hi ha aquesta proximitat d'eleccions, el pes de les inèrcies de les generals és brutal.
3: Sí, llavors es pot donar el cas, perdó, com alguns comentaris que jo ja he escoltat, amb el sentit de si tot aquest resultat de les generals va com les enquestes apunten, la patacada en el PSOE serà forta. Aleshores, la reacció pot ser de dir, escolti, no, miri, aquests ja han patit ara. Ara donem-los-hi, no sé si pot haver-hi també aquesta reacció, ja que tots convenim de que les sigles són importants en aquestes properes eleccions locals, de dir, no, aquí ja han rebut ara, potser que tornem a anivellar. No sé si aquest raonament, que jo he escoltat al carrer, ens el fem la gent en general a l'hora de posar la papereta a dintre l'urna, no? No sé si és...
4: Més encara diria jo, és a dir, no només hi ha aquest efecte, sinó que quan les eleccions siguin al maig, ja portarem uns quants mesos amb potencialment un nou govern amb unes noves sigles. I un govern que haurà fet coses. Hi haurà fet coses cap a una línia o les haurà fet cap a l'altra.
2: O intentarà.
4: Aleshores, o paràlisis total, o repetició d'eleccions, que no seria la primera vegada. Uh-huh. Aleshores, això, que és aquest factor X que no sabem que pot influir de qualsevol manera. Pot ser que el govern se'n surti i això la beneficia a les eleccions, pot ser que no, i el perjudiqui. Però una altra cosa que... Jo també dubto de que el tema aquest de que el ciutadà, òbviament, veu que el carrer no es neteja, que la biblioteca està tancada, que hi ha llistes d'espera, tot això ho veu. Però hi ha un sentiment molt arrelat, que jo no comparteixo, però que jo parlo amb amics i tal, i està molt arrelat. És la idea que quan es tracten de coses aquestes pràctiques, que cap de les sigles farà res. És a dir, tu ja van a l'elecció, cap de les sigles solucionarà aquests problemes. Aquests problemes existiran sempre i no se solucionaran mai. I aleshores, amb quina tendència votarà? Pensarà, vale, les tendències de cada partit a nivell més general, a nivell de sigla. És a dir, si jo sóc una persona que a mi això de la immigració em preocupa molt i no vull més immigrants i tal i qual, aniré a votar partits que tindran tendència a posar lleis més draconianes d'immigració. I aniré una miqueta així. Si estic preocupat per el tema de l'habitatge, tendiré a votar a partits, no per les seves polítiques concretes, no per promeses concretes, sinó aquests estan parlant d'habitatge, estan dient que... Vale, doncs tendeixo cap aquí.
0: Tenim ja a l'Ismael Peña també amb nosaltres. Ismael? Ismael?
5: Sí, hola.
0: Ah, ara. Doncs, Ismael, que justament havíem perdut la comunicació amb tu quan estava parlant
5: el
0: Vicenç, sí. I Vicenç, si vols li pots dir el que estaves dient en clau del que...
5: L'he sentit,
0: perfecte, gràcies. Mira, Jordi m'ho ha apuntat molt bé.
5: Doncs...
3: Digues.
5: No, anava a fer el comentari, el contraexemple. Jo m'esteu trucant a Badalona. Sabeu que això és, no sé si dir-li quasi o l'excepció, però si en algun lloc es vota amb clau local claríssimament en comparació a la resta de Catalunya, és a Badalona. Amb això no faig una valoració ni positiva ni negativa de l'alcalde ni de què fa la gent, però a mi em sembla que potser és l'únic contraexemple, potser, no ho sé, però jo crec que si en algun lloc es vota no tant per sigles sinó pel que l'alcalde diu que fa o realment fa, és a Badalona. I vull pensar, i se m'acudeixen altres llocs, com podria ser probablement Sabadell o Girona, on tenim, ostres, tenim alguns exemples interessants d'això, de que realment la política local la gent la té en compte. Després estic d'acord que de vegades pesa més o pesa menys, o la gent no ho descompta, o, com deia el company, després la gent arriba tan desencantada que diu, mira, aquest segur que per molt que prometi no ho farà, no? Però, ostres, jo no menys tindria la proximitat dels alcaldes amb el seu dia a dia. I parlo d'aquestes tres ciutats grosses, però Arbúcies és un altre exemple paradigmàtic que hem tingut històricament. Hi ha molts llocs de Ponent, de la zona de Lleida, així. Ostres, els alcaldes pesen moltíssim i la seva relació amb les diputacions i el que la gent percep que poden aconseguir a nivell d'inversions o de despesa municipal.
2: Sí, però jo matisaria. Primer, jo crec que Badalona és un exemple absolutament excepcional. És a dir, fins al punt que García Albiol ja no es presenta com el candidat del PP, tot i que ho sigui. Però, bueno, fa unes campanyes absolutament personalistes i el context, diguem, a Badalona, després de fracassos estrepitosos de forces polítiques dites d'esquerres, ha estat un exemple brutal del que és fer una gestió nefasta, però és que fins i tot de comportaments personals. Per tant, García Albiol és bastant excepcional. A Sabadell, home, a Sabadell, si es valorés el que fan alcaldes o no alcaldes, la gent tindria molt present el que val fer un tal senyor Bustos, que encara que ha estat encausat, diguem-ne, i en canvi, després d'un període bastant convuls també de govern, de candidatures alternatives i d'Esquerra Republicana, doncs va tornar a donar la confiança al PSC, perquè Sabadell és fonamentalment, diguem-ne, socialista electoralment, amb una persona que a més havia estat en els equips de Bustos. Vull dir que, bueno, hi ha matisos. A Badalona és inqüestionable. O sigui, a Badalona hi ha un perfil, diguem-ne, de personalisme en què, per exemple, el rebuig a la immigració és històric. O sigui, García Albiol va ser el primer i fins i tot s'han fet paròdies, no?
3: El xèrif Albiol, sí.
2: Que si els romanos, que si no sé què... És a dir, és paradigmàtic de tota aquesta onada anti-immigració que és un autèntic deliri. Deliri, perquè és que quantes famílies no tenen les seves persones grans cuidades per gent, diguem-ne, nouvinguda? La construcció, que tants reclamen que s'han de fer tants pisos i tantes vivendes per solucionar el tema, no es podria fer ni un pis, ni una caseta, ni una rehabilitació sense empreses, petites, grans, mitjanes, que estan plenes de magribis i llatinoamericans. El repartiment de coses, d'Amazon, del comerç electrònic en general, de materials diversíssims, no es faria, o sigui, electrodomèstics, no es faria sense els llatinoamericans, majoritàriament, que porten aquestes furgonetes. O sigui, la gent no és conscient d'això. Fins i tot la gent que vota Vox a Almeria, eh, i que treuen molts diners des de fa anys dels hivernacles, i què farien sense explotar brutalment a la mà d'obra que ve del Marroc? I és que són coses, diguem-ne, a vegades delirants. Jo crec que García Albiol es va avançar això, i això unit a la frustració de la gestió d'altres, que no ha estat García Albiol, fa que sigui un fenomen bastant, bastant excepcional. Que hi ha altres casos? Sí. I el tarannà, diguem-ne, personal o personalista a les eleccions municipals compta? I tant que compta. Molt més. Però també compta les generals. Mm. El tema del líder o la lideressa. Vull dir, no només són sigles. O sigui, jo no crec que el suport al PP a Madrid sigui tan general com el suport que es dona, per exemple, a l'Ayuso. Cosa que algú m'hauria d'explicar alguna vegada, però... vull dir que hi ha moltes confluències, diguem-ne, de factors. Mm. Jo crec que, en tot cas, a Rubí sí que reivindico que hi ha una correlació entre resultats de les generals prèvies i resultats de les municipals.
3: Sí, ho contem a partir... Tu mateix has esmentat els primers temps de PSUC i d'Iniciativa, perquè diguem-ne que les marques de PSUC i Iniciativa a nivell global, a nivell general, tenia una importància relativa.
2: En canvi,
3: el cap de llista era fonamental per haver triomfat l'any 79, que el recordo va estar molt a prop de que el partit, la por era el Partit Socialista, amb les campanyes que es feien a nivell general, amb els recursos que hi destinaven i amb els candidats que hi destinaven, doncs que patia, el PSUC patia en aquell moment, i en canvi van ser 9-7 a nivell de regidors. Sí. I després es va continuar amb Iniciativa fins que el PSC va abocar el canti, i quan dic que abocar el canti ho dic en tots els sentits, en presència del Felipe González inclosa, i es va fer, la Iniciativa va quedar enterrada gairebé.
2: Jo, que a més formava part d'una llista electoral el 2003, que és quan es dona el sorpasso definitiu, jo diria que va ser més de mèrit i esgotament d'un projecte com era el d'Iniciativa, que no pas mèrit dels socialistes. Recordo simplement una dada: els socialistes van guanyar 3 regidors respecte de les anteriors eleccions del 99. En canvi, Iniciativa es va enfonsar. És a dir, que moltes vegades són més de mèrits propis que no pas mèrits dels altres.
0: Ismael, no sé si pots estar encara 12 minuts amb nosaltres.
6: Puc.
0: Pots. Escolta, tu que ets politòleg, en el context actual, convocatòria d'eleccions, estem parlant també, relacionant-lo també amb les eleccions municipals, que ara serà justament després de les generals. No sé si ens pots situar, tu que ets politòleg, en aquest context, i què creus, o tenint en compte la situació social que estem vivint, també amb els decretazos, que no han reeixit com esperava el govern socialista. Què és el que et diu la intuïció? Què és aquest mapa que hi ha i cap a on poden tirar les coses?
6: Uau, bueno, fes
3: trilogia,
6: no ho sé.
3: Ojo la bola de vidre, aviam què diu la bola de vidre.
0: No, però tu ens pots situar, no? Tu tindràs una visió més general de tot el que està passant, tant a nivell social com a nivell polític. Estem en aquesta. Aquesta és la fotografia.
6: Tenim
0: hi ha moviments socials. Digues.
6: Sí, dic que tenim dos factors o dos i mig que són fets, i després cadascú que vegi aquesta bola cap on va. Primer factor, les esquerres a l'esquerra del PSOE, tal com se les anomena, estan ara mateix totalment desarticulades. Podemos potser és el que està més endreçat, perquè ja va sortir del govern i ha tingut temps de tenir un discurs i de tenir una línia pròpia, millor o pitjor, més forta o més feble. Les enquestes diuen que feble, però en qualsevol cas té un discurs fet. No passa mateix amb sumar-hi tota la constel·lació de lo que seria l'àmbit de Comuns, Marees, etc, i compromisos. Aquí tenen un problema greu. Per començar, no tenen ni líder, i en teoria, el dia 21 d'octubre s'han de presentar les candidatures. Entre el 21 i el 26, aquella setmana, hi ha d'haver-hi proclamades candidatures el dia 2 de novembre. Per tant, tenen un mes per decidir quin candidat té quines correlacions internes i quines llistes. Per tant, pensem que són partits molt petits que van o no van junts i a veure com ho fan. Un dels socis importants de l'actual govern, que és Esquerra Republicana, també té un debat obert. És més intern, és a dir, potser el debat no és tant si és Rufián o no, que sembla que serà Rufián, però hi ha hagut aquest últim any diferències de parell, de disseny, importants, jo crec, entre Esquerra a Madrid i Esquerra al carrer Calàbria a Barcelona, que és on hi ha la seu. Per tant, ostres, són dos puntals que ara mateix aguantaven el govern, tot el que és Sumar o Frente Amplio, que sembla que es dirà, i Esquerra, que tenen problemes d'organització interna, de discurs, i això segurament és un dels temes que afectaran. Com a mínim és, voto a una d'aquestes formacions, no en voto cap perquè no m'agrada cap altra, o faig un vot estratègic o un vot qualitatiu, un vot tàctic cap al PSOE. Jo crec que aquest és un factor importantíssim. El segon és el de blocs. Per tant, això era dintre de bloc, no? Dintre de bloc, com em moc, si sóc de l'esquerra. Podríem dir el mateix, en els blocs a la dreta, amb Vox i PP. Però llavors, probablement aquí està la cosa està més tancada perquè són dos que porten molt de temps dient lo seu, estan molt organitzats i probablement tenen la campanya pensada des de fa un o dos anys. Entre blocs serà un altre gran debat. Probablement a un no li agrada cap dels partits d'esquerres però no vol aquests partits de dretes, o probablement no vol cap dels dos partits de dretes però creu que l'esquerra ha estat inoperant els últims anys perquè està desagregada, perquè està desnortada, etc. Llavors, és el que es parla de si seran unes votacions plebiscitàries. I l'altre és veure si la mobilització al carrer aconseguirà treure aquests milers i milers i milers de persones que fa molts anys ja que es queden a casa sense votar. Que és el que, en el fons, Espanya, pràcticament els últims 40 anys, és el que ha decidit les eleccions. Si es mobilitzen el votant sol guanyar l'esquerra, ara simplifico moltíssim, ja se'n perdonarà, però si hi ha mobilització, si no hi ha abstenció, si hi ha molta participació, li sol anar bé a l'esquerra. Si la gent, com es deia ara a la tertúlia, no, creu que no val la pena sortir el diumenge de casa perquè tots són iguals, etc etc etc, sol beneficiar a la dreta. Per tant, jo crec que són aquests tres factors. Quina és la força que té ara mateix al carrer? I ara està molt mobilitzat. Jo crec que és el principal motiu pel qual Sánchez convoca eleccions avui i no ho convoca d'aquí entre un mes, perquè vol capitalitzar la força que hi ha ara al carrer, la indignació contra la dreta, dels desnonaments, etc. Dos, si les esquerres tindran temps a tenir un programa ja no només endreçat, sinó que sigui engrescador. I tres, veure si es fa un vot útil, i això ho havíem vist en l'època d'Anguita, que era un dels polítics molt més ben valorats a la història de la transició espanyola, però sistemàticament no guanyava eleccions, o la gent deia que el votarien més de lo que al final acabaven fent, perquè es feia un vot tàctic cap al PSOE perquè semblava que fent més massa crítica amb el PSOE.
3: És allò del, si tu no hi vas, ells tornen, no? Ells venen.
6: Exacte.
3: Llavors, és l'eslògan del PP Saragossa, exacte, com a secretari, sí, d'organització del PSC en aquell moment, allò va fer forat i penso que hi tornen per aquesta via.
6: D'aquestes tres factors, de les esquerres, si estan organitzades o no, si la gent es mobilitzarà o no, o el plebiscit entre, diguem, Sánchez o no, se'n fa molt difícil. Les enquestes totes diuen que l'escombrada pot ser bastant forta per Sánchez. De fet, ja pensen en que Sánchez convoca les eleccions per estar a l'oposició i no per governar. Jo crec que ara mateix seria una sorpresa que Sánchez... És a dir, no només Sánchez, sinó que l'actual govern revalidés amb més o menys recolzaments, crec que seria una sorpresa, i crec que el més probable és que Feijóo sigui president amb ministres de Vox. Però bé... Bueno,
3: i amb vicepresident, de Vox.
6: Vicepresident, probablement, i uns quants ministres, sí. Jo crec que les enquestes diuen que anem cap aquí, i la meva... Jo crec que veient com està evolucionant, en el cas, per exemple, de Catalunya, que és el gran reservori del PSOE, i a Catalunya Illa no acaba d'arrencar, al revés. Sembla que Aliança guanya cada cop més força, etc. Si es desinfla Catalunya, havent-se desinflat tant de l'una, jo crec que el PSOE té molt difícil.
0: Ai, que et perdem.
3: Ai,
0: ara, Ismael, et perdem un moment. Una pregunta que se'm passava a mi pel cap és... com es pensa capitalitzar l'efecte Mari Carmen, i pensava en les esquerres i també la dreta, perquè és aquest moviment que està al carrer i que òbviament serà aprofitat pels partits per intentar treure el major rèdit possible, no?
3: Recordem que en aquestes concentracions, jo també ho deia l'altre dia, i em recordo que el Xavi Bonastre deia de caure, vull dir, no, per aquestes manifestacions al carrer no han pogut ni els aiguats, no? Que hi continuen, que hi són. El que passa que hi havia garrotades per tothom en aquestes concentracions. Hi havia garrotades per tothom, possiblement a l'espera que a l'esquerra del PSOE hi hagués alguna cosa amb cara i ulls, que en aquest moment està per veure i que aniran a correcuita i que no sé si s'hi arribarà a temps, i més quan hi haurà el Frente Amplio i, a més, a mi sempre recordo un calp, això del Frente Amplio, hi haurà el Frente Amplio per un cantó i per altra banda, Podemos. M'entens? Vull dir que ja hi continuem i ja hi som i bé, no hi ha manera de posar-nos d'acord.
0: Molt, molt breument, Ismael, perquè ens queden 3 minuts. Es capitalitzarà? Com es capitalitza aquest moviment de la Mari Carmen pels diferents partits polítics mirant cara a les eleccions generals i municipals?
6: Jo, en la línia del que s'estava dient, crec que Podemos, Frente Amplio i companyia intentaran capitalitzar-ho per ells mateixos. Crec que el PSOE actuarà bé, diguem-ho així, si intenta capitalitzar-ho en el sentit que és contra el PP, per tant, no tant els mèrits propis, sinó que és contra la dreta. L'efecte final, jo crec que dependrà de fins a quin punt la gent té temps de veure com tècnicament eren aquests decrets, que tècnicament eren molt deficients. Eren un torniquet, aturava la sagnia de desnonaments, que no dic que no estigui malament, però no eren cap solució en absolut. En absolut, eren tècnicament molt, molt, molt deficients. Llavors, en la mesura que la dreta pugui demostrar que aquests decrets eren realment molt, molt fluixos, pot aconseguir que el que semblava que era l'aposta de l'esquerra de capitalitzar aquests decrets s'acabi tornant en contra. Mm-hmm. És a dir, en el moment que es digui, molt bé, els decrets els aprovem, però i demà què? Que és el que està fent Junts aquests dies, no? Intentar justificar el seu vot. Crec que aquí hi haurà un debat que m'agradaria pensar que serà tècnic, jo crec que no passarà, però ostres, que en la mesura que això sigui tècnic s'hauria de poder exigir en els partits que, més enllà de si aquests dos decrets estaven bé o malament, què passarà? Perquè portem 20 anys parlant de l'habitatge i ningú ha fet absolutament res. Res a nivell estructural, eh? Brindis al sol n'hi ha hagut molts. Però jo crec que cap partit pot penjar-se cap medalla d'haver fet una lluita real per l'habitatge, insisteixo, en termes estructurals.
0: Doncs, Ismael,
6: jo crec que sí.
0: Digues. Tenim no res, 20 segons. Acaba en 20 segons.
6: No, anava a dir això, que les esquerres intentaran capitalitzar-los, però m'agradaria pensar que la ciutadania demanarà una mica més.
0: Moltíssimes gràcies, Ismael.
6: A vosaltres.
0: Minut i mig. Voleu acabar, rematar això? Minut i mig.
2: No, a veure, que aquesta qüestió és obvi que el PSOE ha estat, diguem-ne, reactiu absolutament a partir, diguem-ne, del desnonament emblemàtic o simbòlic de Mari Carmen, però no ha fet coses que, a més, haurien de ser bastant clares, que és derogar coses. Es va parlar molt de derogar lleis que es van aprovar amb Rajoy mitjançant decrets lleis, però no s'ha anat, diguem-ne, a l'arrel de la qüestió. No s'ha derogat tot el que va fer el PP per liberalitzar justament el tema de la vivenda.
0: Doncs el que haig de fer jo és derogar ara mateix la tertúlia. No em queda un altre remei.
3: Jordi, sí, però hi haurà uns quants que quedaran en un racó que van votar que no, i d'altres que fins l'últim moment van defensar, si més no, iniciar el debat i arreglar-lo d'una punyetera vegada.
0: Deroguem aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies, Lluís Jerez, Jordi Margarit, Vicent Rabadán.
2: Vagi bé.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Protecció Civil ha enviat una altra alert al voltant de les 10 d'aquest matí, avisant una vegada més de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 de la tarda. Per aquest motiu es demana evitar els desplaçaments que no siguin necessaris i tampoc acostar-se a rius ni a rieres. Evidentment, en el cas de la nostra ciutat, doncs és la Riera de Rubí. Altres consells importants a tenir en compte són, per exemple, no baixar soterranis ni tampoc pujar a pisos superiors si entra aigua. En tot cas, en cas de risc, cal trucar sempre al telèfon d'emergència al 112. Tot plegat després d'un cap de setmana marcat, sens dubte, per forts aiguats. La nostra ciutat ha esquivat les afectacions més greus d'aquest episodi de pluges, tot i que la matinada de dissabte va ser complicada i es van acumular més d'un centenar de litres per metre quadrat en alguns punts de la ciutat. En concret, l'Observatori de la Serreta va recollir 127 litres en 24 hores, al centre de Rubí 73 i a les urbanitzacions gairebé 96. Des del pròxim dimarts 6 d'octubre hi haurà un nou cicle d'activitats, parlem d'habitatge, per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que és dilluns 5 d'octubre. La primera activitat serà, de fet, dimarts a la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el Alquiler, de Radio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. Divendres 16 d'octubre hi haurà la jornada participativa central a la plaça del doctor Guardiet, on es debatrà sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i els models alternatius. També hi haurà xerrades, una sobre el bo social elèctric i l'altra sobre els ajuts i recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. També hi haurà parades informatives a la mateixa plaça del doctor Guardiet. I diumenge 18 d'octubre es farà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la pàgina web de Rubí Guiem. I finalment, dimecres 21 d'octubre, a l'edifici Rubí Forma es farà la conferència Habitatge i racisme immobiliari, barreres, discriminacions i accés efectiu a drets.
3: Quant als esports, el temporal de pluja va obligar a suspendre fins a 9 partits pel que fa als sèniors dels equips de la nostra ciutat. Això sí, en futbol, la cita de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu es va jugar amb l'1-1 final i un molt bon punt per part de l'equip del Blai Martí. En futbol sala jugava l'Esportiu Rubí masculí diumenge tarda davant de Caldes amb un 3-6 victòria, 6-6 en tercera nacional, i a la segona nacional, futbol sala també, però femení, primera derrota de l'Esportiu Rubí Quella davant la Penya Esplugues 5-0.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: No hi ha edat per deixar d'aprendre. L'Aula d'Extensió Universitària de Rubí ens proposa aquest mes d'octubre doncs un viatge que va del teatre a la ciència, del Tesla, passant per la son, pels drets humans. Tindrem una entrevista a Joan Manel Sampons, el president de la EUR. Després, el tema que ha sonat. Després parlarem de comerços que venen molt més que sabates, eh? Perquè amb 5 duros prestats, quan dic 5 duros, era 5 duros de quan existia la peseta, eh? La peseta, doncs unes espardenyes fetes a mà i moltes hores de feina, començava l'any 1885 l'aventura de calçats Vendrana, de la mà d'Emilio, conegut com Emilio Coix. Tindrem aquí la propietària de calçats Vendranes per parlar doncs aquest comerç històric, 141 anys de història. I després tindrem la nostra secció amb el Víctor Pérez de sèries, que parlarem de dues, de Lanterns i de Slow Horses. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.

0: Hi ha una edat que ja no estudiem perquè ens ho demanin, no hi ha exàmens ni notes ni ningú que ens obligui a obrir un llibre, però potser és precisament llavors quan tenim més ganes d'aprendre. Tu, aprendre per curiositat, per entendre millor el món, per descobrir música, història, una persona, una cultura, o simplement perquè encara ens queden moltes preguntes per fer. Això és en bona part el que proposa l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Aquest mes d'octubre la programació torna a ser especialment variada, teatre, dormir, la son, drets humans, ciència, música, patrimoni, tradicions. Doncs en parlem amb Joan Manel Sampons, el president de l'aula. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Què?
0: Què tal?
1: Home, jo escoltava la lletra i realment tinc ganes de saber qui ha escrit aquesta lletra de la música que has dit, perquè, home, és potent, potent.
0: Arriba, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que arriba.
0: Colpeja, això.
1: I del que has dit de, doncs, de que l'edat no té límits, doncs sí, quan estudiaves i quan treballaves, sempre hi havia aquelles coses que volies fer i sempre pensaves, sí, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré. I ara estem en una fase, doncs, que com que ja ens ho hem guanyat, tenim més temps i podem tocar més coses i fem aquestes xerrades.
0: Per exemple, avui, és dilluns, sí, dia 5, crec que tenim el doctor Eduard Estivill parlant de dormir bé per viure més anys, que parlarà de la son, patologies, de la importància de dormir bé,
1: sí,
0: que quan no s'aconsegueix ja dona molts problemes, eh?
1: Sí.
0: Joan Manel, per què creieu que els temes relacionats amb la salut desperten tant interès entre els socis?
1: Bé, perquè al final l'únic que ens queda és la salut. Això de l'amor se le supone, el dinero se intenta, i la salut, si no hi ha salut, no hi ha res. Quan eres jove, jo només pensava, la salut ja la donava per feta. Quan et vas fent gran, dius, ostres, això de la salut és important. I el dormir, doncs, home, és una part important. Jo reconec que jo tinc una malaltia, és que em poso horitzontal i m'adormo. Però...
0: Perdó, i això li dius... A veure, un moment, i això li dius que és una malaltia?
1: Bueno... Jo què sé, no ho sé, perquè hi ha molta gent que em diu, i com ho fas? Dic, no ho sé. Tinc la facilitat d'allò, de relaxar-me i deixar-me portar. Això no vol dir que hi hagi dies que no hi ha manera, però d'un normal poc problema tinc. Però tot i així, reconec que qui no dorm bé ho passa fatal. Per exemple, tinc ma mare, que és una persona que dorm molt poc, i penso, no sé com se'n surt, perquè ella és molt dinàmica, i amb els 91 anys i mig que té encara em fot canya, però bueno, penso que si dormís una miqueta millor li aniria.
0: Clar, és que el tema de dormir és fantàstic. Recordem que avui ja vam tenir el doctor Estivill en directe, serà la darrera conferència que ell, sí, va anunciar que faria. O sigui, o veniu avui aquí a Rubí a veure'l, o ja no el podreu veure, tal com va anunciar, en cap altre lloc, perquè les està fent, per exemple, a Granollers, d'aquí uns dies la fa la seva filla.
1: Sí, sí.
0: Justament a aquesta mateixa conferència.
1: Sí, sí, ell ens va comentar que si ell no podia venir, que oferia la filla, però al final ens vam entendre i va dir, bueno, ja vindré jo. També ens agrada que dins de la programació trimestral, doncs, portar alguna figura una miqueta això coneguda, i l'Eduard, doncs, home, és una persona molt reconeguda com científic, metge, pediatre, neurofisiòleg i no sé quantes coses
0: que,
1: més.
0: Que té molts adeptes, però també té molta gent contrària, que us
1: també,
0: sàpigues, també.
1: També, sí, també.
0: No, quan he dit que venia el doctor Estivill, hi ha qui ha posat les mans al cap dient, digues-li que...
1: Jo també, com que ja portem uns anys, també reconec que totes aquestes etapes, a vegades hi ha anat per modes. Hi ha hagut moments en els que ell estava, el que deia, ell deia i anava a missa, i d'altres vegades que ha estat molt, molt en entredit. Mm. Bé, sempre és bo escoltar de primera mà el que diuen aquestes persones tan interessants, i a veure si ens pot il·luminar amb algun d'aquests temes del dormir.
0: Doncs avui a les 6 a la biblioteca. Després, el dia 7, arriba una conferència completament diferent. Arya Mohamed, periodista, artista, defensora dels drets humans, parlarà de la resistència del poble saharaui i de la seva experiència personal després d'haver nascut i crescut als camps de refugiats del sud-oest d'Algèria. Què aporta una veu com aquesta, Rubí?
1: Bé, la situació política mundial, doncs, no és la més afalagadora que tenim. El tema dels saharauis està allà enquistat, sembla que no vulgui anar ni endavant ni endarrere, més aviat sembla que vulgui anar endarrere. I dins del programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans, que organitza l'Ajuntament, Jo quan estava treballava al Duc de Montblanc també havíem fet activitats amb l'Ajuntament d'aquest tipus. Penso que és important que la gent sigui conscient de les visions del món segons el lloc on vius. Sempre dic que nosaltres som molt afortunats de viure on vivim. Tenim les nostres mancances, però és que comparat amb les que tenen altres parts del món, bé, això és un paradís. Llavors, està bé intentar posar-se a la pell dels altres i veure quins són totes les coses que realment us preocupen. I el poble saharaui, doncs, malauradament, no té ni un futur molt, molt maco, ni un present, allò que li dius, cap on anem. Llavors suposo que és intentar fer d'altaveu de la seva situació i veure, no sé, a veure si la gent es consciencia.
0: Això serà dimecres a les 6 a l'Auditori Vallhonrat. El 15 d'octubre arriba el primer seminari sobre Tesla i el món d'ahir, a càrrec del físic, historiador de la ciència, Xavier Roquer. La sessió planteja una pregunta interessant, és com ha aconseguit Tesla convertir-se en una icona tecnològica contemporània. Què és el que us interessa, Joan Manel, més de la ciència quan prepareu una activitat? Explicar-nos coses que no sabem o aconseguir que sortim nosaltres fent-nos preguntes?
1: Sí, jo crec que va per aquí, que ens preguntem, sempre et queden aquelles coses allà pendents, que abans ho heu explicat, però amb aquestes xerrades que són d'aspecte divulgatiu, el que proposem és donar una pinzellada sobre temes que hem sentit a parlar, i feia temps que dèiem que no havíem tocat massa la ciència com a seminari. Llavors ens vam posar en contacte amb el Xavier Roquer, que és d'aquí Sant Cugat, i ell tenia dos o tres xerrades que ens van semblar que les podíem lligar del Tesla, de l'Einstein, de l'Elisa Meitner, que no és tan coneguda, però que és una persona important dins del que està la ciència. I un altre exemple de les dones que han quedat allà amb un raconet. I vam pensar que ens podia això, donar quatre pinzellades sobre cadascú d'aquests personatges i explicar, doncs, que potser no som prou conscients de tots els canvis que ells van comportar amb les seves idees.
0: Això serà dijous a les 6 a l'Auditori Vallhonrat. El 20 d'octubre tenim una proposta que és molt especial. Pau Casals, la música, el mite, una taula rodona amb Gabriel Kaufmann, Francesc d'Assís, Cortés Mir, Oriol Pérez Triviño, amb una intervenció musical del duet Claroscur. Què és el que us interessa de Pau Casals, el músic, la persona, el mite?
1: Nosaltres quan programem sempre mirem les commemoracions, i aquest any el Pau Casals estava present perquè es commemorava la seva figura, i llavors des de la UAB sempre estem en col·laboració i ells ens van plantejar, bueno, nosaltres els vam dir que seria una persona de la que ens interessaria tocar-la, i ens van fer aquesta proposta que hi haurà una taula rodona amb la que tocaràs justament aquests temes: la persona, la música, la seva activitat política. Però també creiem que és important aquesta part de sensibilitat, de no només parlar, sinó de poder escoltar la seva música en directe, i pensem que és una proposta molt interessant. Serà escoltar opinions sobre el Pau Casals i alhora gaudir de la seva música.
0: Dia 22, deixeu la sala de conferències, sortiu de Rubí per fer una visita cultural guiada a Empúries, un dels grans jaciments arqueològics de Catalunya. Joan Manel, les visites culturals tenen una funció diferent, no?, de les conferències. Una cosa és escoltar que els grecs i els romans van viure a Empúries, i una altra és caminar, no?, pel mateix lloc on van viure, aprendre, no?, d'una altra manera, quan pots tocar, quan pots veure, quan pots trepitjar, no?, el que estàs explicant, i el pots experimentar.
1: Sí. Les nostres propostes van en tres línies, hi ha els seminaris, hi ha les conferències, però també sempre intentem fer una visita al mensual, i moltes vegades plantegem temes de l'entorn, i Empúries, bé, sempre és una visita d'aquelles obligades. Qui més qui menys crec que hi ha estat, però sempre va bé refrescar, o si més no, si ha estat, anar-hi. Primer perquè l'entorn és privilegiat, segon perquè Empúries, doncs, és dels pocs llocs, em sembla, que on hi havia hagut una ciutat grega, i després hi va haver-hi una ciutat romana, i on hi ha una excepcional cultura d'Esclepi, que sempre explicar les coses, però veure-les in situ no és el mateix. Llavors pots fer realment una idea més clara del que es va passar en aquelles conrades. Mm.
0: I arriba el dilluns 26 d'octubre, estem a tocar ja, doncs, no precisament cap al Nadal, i vosaltres, en lloc de parlar, no, de que el que podria ser, doncs, el que succeís la primera setmana, la nit del 31 d'octubre, l'1 de novembre, no, relacionat amb la castanyada, tots els sants, Halloween, si voleu, doncs vosaltres arriba el pessebre. Dius, un moment.
1: Sí.
0: Acabeu l'octubre parlant d'una cosa que potser sí que és més semblant del que sembla, no? Que és el pessebre. 26 d'octubre, Jordi Montlló Volart, doctor en antropologia social, especialista en patrimoni etnològic i cultural, farà conferència "El secret d'un bon Nadal és fer un pessebre com cal", i promet parlar d'algunes de les creences fakes també populars del pessebrisme. Clar, per què encara avui és interessant parlar-ne d'aquesta perspectiva que és més cultural, més antropològica?
1: Bé, és una de les nostres tradicions. El Nadal ja sabem que encara falta, però com deia una amiga meva, ja mismo en Navidad. I llavors ens dius, home, no, la veritat és que també tinc problemes amb la programació, i el que sí que volia dir és...
0: Bueno, això és molt honest, eh? Això que acabes de fer és molt honest. Bueno, sí, de tal, però escolta, que en realitat hem tingut algun problema amb la programació.
1: Bueno, havíem de... aquest trimestre ens ha quedat un trimestre superfarcit d'activitats. Allò que anàvem posant i no volíem descartar res. Abans parlàvem dels objectius de l'aula. Sempre intentem fer sinergies amb les entitats d'aquí Rubí que vetllen per les nostres tradicions, i estem dins el 75è aniversari d'Associació Passavistes de Rubí. Ja sabem que els pessebres s'inauguren per Nadal, però com que tinc la cunyada que està ficada dins dels pessebres, doncs ella et dirà que ja fa 3-4 mesos que estan treballant-hi de valent, i sí, que ara sí, ja s'hi comencen a posar. Per tant, vam pensar, bé, abans que estiguin allà com bojos treballant amb els pessebres, fem una activitat que pugui representar el que diuen, i de fet el títol és bastant divertit, això, el secret d'un bon Nadal, fer un pessebre com cal, que jo crec que qui més qui menys fa un pessebre, gran, petit, amb molsa, sense molsa, amb, jo què sé, amb el que sigui, però és de bon mantenir aquesta tradició.
0: Doncs si és de bon mantenir, donem aquí per feta aquesta entrevista amb una darrera pregunta. Tu després allà darrere del vidre pots veure el José Malagón, més al fons pots veure a la Pamela Martínez, aquí estàs tu, aquí estic jo. Quins som aquests personatges del pessebre?
1: M'has agafat totalment alt. Què vols dir, quins personatges?
0: Quins personatges representaria José Malagón, la Pamela Martínez, tu i jo?
1: Ostres.
0: En aquest pessebre, va.
1: Home, jo Sant Josep, naturalment,
0: tu,
1: perquè
0: Josep.
1: Jo ja seria... Tu la Verge Maria.
0: Vinga, ja sabia. Va.
1: Serà pel cabell.
0: El José, mira-te'l, qui pot ser.
1: El nen Jesús. Amb la barba, no?
0: I la Pamela Martínez, que està allà al fons, què?
1: Bueno, no sé, l'àngel que està volant per allà dalt.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: No he dit ni el bou ni la vaca. He pensat, no diguis.
0: Doncs amb aquesta nota d'humor, Joan Manel Sampons, moltíssimes gràcies per avançar-nos i per explicar-nos, doncs, què ens espera i per continuar mantenint viva la curiositat amb l'aula d'extensió universitària de Rubí. Què ens espera aquest mes d'octubre? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com l'Emilio el Coix.
1: L'Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia

0: a les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot, t'has d'adaptar.
1: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
0: Sí, donaven begudes.
1: Ai, perdó, begudes.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb begudes, amb begudes.
0: I això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va donar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
1: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
0: bueno,
1: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
0: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí, sí.
1: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
0: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia doncs, venent espardenyes o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes.
1: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
0: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno.
1: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no? Que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no? Sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric justament també per donar força.
0: Clar, clar, clar, totalment, perquè no? La gent que anava
1: llavors,
0: a treballar...
1: La gent que anava a treballar doncs agafava també aquestes barreges per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta doncs, era insuficient, doncs formava part. També,
0: sí, sí, sí, això era...
1: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no? Que feia aquestes barreges i servia a la gent, no?
0: Bueno, doncs que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
1: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
0: No.
1: No.
0: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
1: O sigui, no hi havia horari, era
0: obert. En aquells
1: obert.
0: Temps, no. Després ja hi va haver-hi un horari, clar.
1: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
0: No, l'escudella la menjàvem els de casa.
1: Ah, els de casa, va.
0: I els teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
1: Va, perfecte. Estem parlant de molt de treball. No,
0: sí.
1: Perquè clar, no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
0: tots.
1: Sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
0: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut. Anar a casa meva, sí. Vull dir, érem un equip i treballava tothom. I tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga, tot sempre s'ha envoltat en la botiga, sí.
1: Clar,
0: la veritat és que sí.
1: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família...
0: Bueno, doncs llavors quan van treure el taulell del Beure i es van passar, o que és actualment a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola i treballava i així ens ha anat pujant la botiga.
1: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
0: sí.
1: Que s'obre el producte.
0: Sí, sí.
1: Com és això? Quan és això?
0: Bueno, doncs va ser quan es va canviar la ubicació del Pere Esmandia a l'Avinguda Barcelona 2.
1: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com ho
0: bueno,
1: cuideu?
0: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva.

0: Sí, sí.
1: Clar, i en aquell banc, suposo que també els teus pares doncs, van passar ja molt... molt...
0: Sí, fes perdenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre, la meva germana i jo no n'hem après.
1: Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continua en el mateix poble, encara, no? Que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda Barcelona.
0: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sea, però bueno, a veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò, que sí que ens va agradar, pues,
1: Clar, tu vam continuar. Tu vas créixer veient els teus pares treballar... la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
0: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc primer record.
1: I de vendre les primeres sabates...
0: Sí, sí, bueno, jo és que jo, clar, no eren els temps que és ara, ara no es podria fer de molt petita... que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no l'atabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
1: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aparador també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients... En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares doncs acabaria convertint-se en la teva professió?
0: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
1: Sí, des d'un principi,
0: sí,
1: et vas veure allà.
0: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
1: I la teva germana també?
0: Sí.
1: I això passa ara també amb la resta de la família?
0: No, els meus fills no tenen res a veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
1: I llavors, Montse, llavors què passarà?
0: Bueno, pues que quan arribi l'hora, pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí, sí.
1: I com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar, absolutament el seu dret per escollir.
0: També sempre vaig saber-ho, eh?
1: Sempre vas saber.
0: Sempre vaig saber-ho que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
1: Llavors, com ho vius, això?
0: Bueno, jo crec que són etapes, i quan arribi el moment, pues, ja veurem com ho viuré.
1: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te a la botiga, és així? O no?
0: Sí, sí, sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
1: Us heu plantejat quan deixar-ho?
0: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
1: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps vendran a sobre les persones?
0: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
1: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
0: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una excedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
1: Clar, és una vida molt compartida, digues.
0: Sí, però bueno, ha sortit bé.
1: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
0: Bueno, fins que jo digui prou.
1: Quan tens pensat quan dir prou?
0: No ho sé.
1: De moment no tens
0: ganes. No ho sé.
1: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans, quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
0: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va fer el que s'ho va jugar tot, vaja. Mm.
1: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i abans hem parlat d'aquest banc que allà es feien espardenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emilio de 22 anys, al Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'assegueixin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
0: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
1: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
0: No. Bueno, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
1: Què voldries que deixes com a empremta?
0: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble. Mm-hmm.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? Mm-hmm. I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
0: Bé. Gràcies a vosaltres.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries. I tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses, no?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és per mi el més important, o sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius, de tota la vida, podríem dir. Ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units, no és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa el primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan. És el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir. És una sèrie de mestre i alumne on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, doncs, sap molt el que fa aquest anell, que és, al final, generar imatges, objectes, i, bueno, i al final, doncs, té doncs, gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, o sigui, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, que Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja del superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt de les Llanternes Verdes o, bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que si tenen por. I és interessant, no?, per preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es planteja una trama també, doncs, amb un component racial, doncs, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart des de petit, va ser una família, doncs, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i, bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més enllà de que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que és, el que implica sociològicament a la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana en els esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. Jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie i, evidentment, pues, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que és, ja dic, que és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com els superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, algun tipus de poder o el que sigui, no? Però jo sí crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que he dit, que a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure, perquè de moment em sembla una sèrie notable, i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, eh? Perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i oscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, eh? És com el Cavaller Oscuro, les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte
0: costa,
5: de mí?
0: Costa, me costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
1: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol l'espanta, no?
0: Sí.
1: De fet, ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi és, ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6a temporada no arriba a 4 anys, o sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè mateix les sèries, pues, ja sabem que triguen un any i mig, 2, 3 anys entre per sortir noves temporades, i Slow Horses han estrenat 6 en 4 anys, vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment, pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no?, la pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple, pues, fa les coses molt bé últimament. I ja dic, pues, va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que, i a part, està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slow Houses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, a Apple TV. O sigui, jo, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre, totes les temporades, pues, al final, intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé. I també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors, pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
1: Sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, és com... Sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, hi ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Pues això,
1: és... el Gary Oldman...
0: sí. Això és molt del clown. Sí, ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu deus, humor, i que podríem dir també que és d'espies, no?, però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
1: Sí, és, no deixa de ser una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, de ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa de la pròpia MI5, no, de les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot a l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser... podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa sèrie, la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
0: Ens queda un minutet, que ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí el dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
1: Doncs li recomanaria tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie pues que tingui un mix, podríem dir, no? de gèneres, que jo crec que Slow Horse és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horse és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans.
0: Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la, eh? Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
1: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereix ser optimista.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Doncs amb aquestes dues sèries del Víctor Pérez, nosaltres estem en una sèrie de dilluns a divendres de 9 a 12, els protagonistes José Malagón, Pamela Martínez i un servidor, que demà té un altre capítol. Doncs anem a fer aquest hangout que fan les sèries al final perquè et quedis amb les ganes. Qui fa aquest hangout és la Pamela Martínez, que la tenim aquí a l'estudi de nou. Bon dia.
1: Bon dia de nou, Toni. Doncs nosaltres demà xerrarem, tindrem com sempre les notícies de la jornada perquè tothom estigui informat del minut a minut, però també xerrarem amb el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, perquè comença una setmana de xerrades, que és el Parlem d'Habitatge, on s'explicarà la situació de Rubí, bueno, i es fan diferents conferències. Mm-hmm. A més, també tindrem la Montse Cazcarra per xerrar del Dia de la Salut Mental.
0: Que és el dia 10 d'octubre.
1: 10 d'octubre,
0: molt exacte. Interessant, perquè ens explicarà coses bàsiques, un manual, podríem dir, a mà que hem de tenir per la nostra salut mental.
1: Mm-hmm. I també tindrem el Xavier Esquerra de Frater Nadal per explicar-nos quines són les accions que duen a terme en la seva vida normal,
0: sí,
1: vull dir,
0: exacte,
1: el seu dia a dia.
0: Exacte, volem saber l'actualitat i com ha evolucionat Frater Nadal, què és el que està succeint, si han de fer més serveis, si han de fer menys serveis, si tenen més aliment, menys aliment, si tenen més cues, menys cues. Això és el que demà Xavier Esquerra, doncs, de Frater Nadal, ens ho dirà. I podrem fer-nos també una radiografia de tota aquesta gent que necessiten aquests aliments justament aquí, a la nostra ciutat, a Rubí.
1: Te faig quatre punts de l'agenda d'aquesta tarda i demà, per si la
0: Vinga,
1: gent
0: som-hi.
1: Vol. Mira, aquesta tarda hi ha la presentació de l'aplicació Resetea, que hem tingut l'entrevista aquest dematí, que és molt interessant. A més, també està la conferència del doctor Estivill, Dormir bé per viure més, a les 6. Les dues coses són a les 6 de la tarda a la biblioteca.
0: Una més? Dóna temps a una més?
1: Bueno, te puc dir que demà hi ha el Club de Lectura Crítica.
0: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, José Malagón, Pamela Martínez, un servidor. Ens escoltem demà a partir de les 9 i ara l'informatiu, les notícies d'aquí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui per anunciar que les eleccions espanyoles s'avancen el 29 de novembre. Ho ha fet des de Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI, que és qui ha de signar el decret de convocatòria electoral. El decret, de fet, es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà, per tant, el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran de forma provisional el 28 d'octubre. Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, 3 de novembre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores del dissabte 28, que serà, per tant, la jornada de reflexió.
2: Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de només 11 aturats més que a l'agost, una pujada, un augment mínim del 0,28%. La dada contrasta de manera significativa amb el comportament del mercat de treball rubinenc durant l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a la ciutat, amb més de 200 persones afegint-se a la llista. Així, al setembre, confirmà una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha registrat una evolució positiva al setembre, i és que la comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una baixada d'un 1% i unes 400 persones respecte a l'agost. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2% respecte al mes anterior. I al conjunt d'Espanya, l'atur registrat ha augmentat en unes 23.500 persones al setembre, que per actualment també és un increment que volta l'1% respecte a l'agost. Amb aquesta pujada, el nombre total d'aturats a l'estat espanyol supera ja els 2.300.000 persones.
3: Quant a la informació esportiva, fins a 9 partits suspesos pel que fa al temporal de pluja que va obligar molts equips de la nostra ciutat a no poder disputar els seus partits en un cap de setmana en el qual el waterpolo sí que es va jugar. El Club Natació Rubí Masculí perdia davant del Sabadell 8-22, avui juga a la piscina del Terrassa en divisió d'honor, mentre que les noies també perdien davant del Sant Feliu 17-12, un conjunt al femení que també disputa entre setmana, serà demà una nova jornada de competició, en aquest cas davant del Sabadell.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
4: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
5: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
6: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
5: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
7: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
8: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
9: Sí.
8: Ara s'ha agafat per sorpresa.
7: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
8: Tenim una edat ja,
9: humana.
8: No?
9: Humana. No, que edat? Que som...
7: Tots els dimarts, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui per anunciar que les eleccions espanyoles s'avancen el 29 de novembre. Ho ha fet des de Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI, que és qui ha de signar el decret de convocatòria electoral. El decret, de fet, es publicarà demà al butlletí oficial de l'Estat. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà, per tant, el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran de forma provisional el 28 d'octubre. Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, 3 de novembre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores del dissabte 28, que serà, per tant, la jornada de reflexió. Els tres centres d'atenció primària de Rubí, Anton de Borja, Sant Genís i Mutu a Terrassa, donaran el tret de sortida a la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid-19 el pròxim dilluns. S'estructurarà tot plegat en tres fases ben diferenciades. A partir de dilluns, que és 5 d'octubre, es vacunarà a infants d'entre 5 i 59 mesos i a persones més grans de 80 anys, a més de pacients amb atenció domiciliària o persones que estiguin ingressades a residències. A partir del 26 d'octubre, la campanya s'ampliarà a tot les persones més grans de 65 i també a partir del 16 de novembre la vacunació es podrà fer sense cita prèvia. Precisament per demanar aquesta cita ho podeu fer a través de l'aplicació La Meva Salut, trucant al vostre cap de referència o bé demanar hora al web de programació que és citasalut.gencat.cat.
2: I en informació esportiva, el temporal de pluja ha deixat fins a 9 partits suspesos per part dels primers equips dels esports de la nostra ciutat. Sí que es van disputar encontres, per exemple, en futbol de tercera catalana, amb el Rubí B, que ha patit 3 derrotes en 3 partits, 0-4 aquella, davant del Sabadell Nord, al grup 12. Al 7, nova victòria, 9 punts de 9 possibles de l'Olímpic en Fatjó B, que guanyava el Sant Pere Nord. En voleibol, cita a Cerdanyola d'un vòlei Rubí masculí que guanyava 1-3.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dilluns 5 d'octubre de 2026, avui a l'Enjoc parlarem després d'un cap de setmana accidentat pels aiguats a gairebé tota la part del Principat de Catalunya, en què s'hauria d'ajornar molts compromisos, molts partits. També parlarem dels que sí que s'han jugat, com per exemple el 7-0 que li va clavar ahir el Barça de Pere Romeu al Real Madrid en partit de Lliga F. Com dèiem, el Barça que continua demostrant la seva superioritat, evidentment al campionat domèstic, però també a la Champions, on va guanyar 0-6, recordem, fa només 4 dies en la segona jornada de Champions femenina. Molt futbol avui, amb el repàs de tot el que s'ha jugat en aquests partits d'aquest cap de setmana, també bàsquet, amb un molt mal cap de setmana pels equips catalans, ple de derrotes, en aquest cas, tant a l'ACB com a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, a aquesta hora comença el sorteig a la primera ronda de Copa del Rei amb 8 equips catalans.
1: Doncs així és, un de primera divisió l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara ha de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar al partit de tornada d'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafael d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt Pota Blava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els quatre equips que disputaran la Supercopa d'Espanya: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: N'estarem pendents durant el programa dels emparellaments, evidentment, dels equips catalans. En categoria femenina, ho dèiem ara, golejada històrica del Barça, el primer clàssic del curs de la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney, amb un golaç de fora l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar dos amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0, un partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra, en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar 2 punts al temps afegit a la visita a l'Antequera a Can Dragó, tercera derrota consecutiva al Nàstic 2-0 al camp del Múrcia i es feta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 al camp de l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villa Viciosa de Odón i l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar a 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Juliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela en remuntada inclosa i continua primer a un punt més que l'Osasuna B. Tercera és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera, també es van suspendre pel temporal.
0: En bàsquet, mal cap de setmana, com dèiem, per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se a la Lliga Femenina en derrota tant el Cadí la Seu a la pista de l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas, a l'ACB, el Kitsanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el Fiat Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 194 a la de l'UCAM Múrcia.
0: En hoquei patins, debut en golejada de la selecció espanyola femenina farcida de catalanes al Mundial d'Assumpció al Paraguai.
1: El comitat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19, Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat 4-1 Itàlia. En la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
1: El cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Àlex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: I acabem amb un punt de pàdel. Les catalanes Adi Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2. La parella número 2, volíem dir, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delfi Brea i la menorquina Gemma Triay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 10 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol després d'un cap de setmana accidentat per les pluges que han caigut a gran part del país. Avui, com dèiem, estem pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que implica 8 equips catalans, l'Espanyol de primera divisió, el Girona i el Sabadell de segona, l'Europa i el Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat, de Lliga Elit, que encara ha de segellar la classificació perquè ahir no va poder jugar el partit de tornada de l'eliminatòria breu contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt Patalova té un 1-5, recordem, de l'anada de Ses Illes, per tant, és bastant probable que pugui ser en aquesta primera ronda de Copa del Rei i enfrontar-se a un equip de primera divisió. Ara mateix en el sorteig està parlant el capità del Racing de Santander, Sergio Canales, escoltem en directe.
1: Jo? Jo digo sí a la intel·ligència.
0: No podem escoltar ara mateix en directe Sergio Canales, com dèiem, en aquests sorteig pendents, evidentment que comenci en si el sorteig i que comencin a treure les boles dels 8 equips catalans per explicar-vos els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. En queden exempts encara els 4 equips que jugaran la Supercopa d'Espanya, en aquest cas el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. Recordem que la Supercopa d'Espanya es juga aquest any a Istanbul, a Turquia, després d'aquests 4 anys jugats a l'Aràbia Saudita. Pendents, com dèiem, que comenci aquest sorteig, evidentment us explicarem aquí els emparellaments dels catalans. Aquesta tarda, per cert, hi ha el sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en què hi entren ja alguns dels equips de primera, de Lliga F, Espanyol i Badalona Women, entre d'altres, dels catalans. A més que també hi serà l'Europa, que ve d'eliminar, recordem, el Villarreal. Encara no hi serà el Barça, vigent campió de Copa de totes les competicions de l'any passat i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, el Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista ahir amb pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora ja l'equip de Pere Romeu va plasmar la seva superioritat també al marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sidney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea. Escoltem la jugadora, la protagonista del partit, Clàudia Pina, en zona mixta.
2: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo a hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte, no los hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
0: Una Clàudia Pina que va ser substituïda força d'hora i ella mateixa admetia que era el millor, tot i que li hagués agradat quedar-se al camp.
2: Bueno, en un partido así que te sientes tan bien, obviamente siempre quieres estar dentro del campo, pero es verdad que aún seguía un poquito con lo que tuve con el día del París, de la rodilla y el tobillo, y creo que lo mejor para mí era ese cambio temprano, que el partido ya estaba ganado.
0: Déu-n'hi-do, Clàudia Pina, per estar tocada. 4 gols, com dèiem, en poc més de 40 minuts. El Barça reforça encara més el seu liderat a la Lliga F. 5 punts més de marge ja en només 6 jornades respecte al Real Madrid i també al Madrid Club de Futbol Femení, que ara mateix és segon. I ara arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode, evidentment, a Can Barça, per jugar en el cas de la selecció espanyola, 2 amistosos als Estats Units. No hi serà Vicky López, que ja ens estranyava divendres que quedés convocada. Finalment no va poder jugar ahir amb el Barça i tampoc no anirà amb la selecció espanyola. També estan encara en les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça. Aquesta setmana es completa aquesta finestra llarga de seleccions. Demà es disputa, per exemple, el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si torna a tenir minuts Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que va debutar en la selecció absoluta sent titular dissabte contra la República Txeca, amb la victòria d'Espanya 3-1, amb golaç també de Lamine Yamal, a més dels 6 jugadors del Barça. Ja va recuperar aquí algun dels internacionals al Girona, que va empatar sense gols 0-0 contra el Mallorca, en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li va faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar que aquesta manca d'efectivitat, i va elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, el porter usonenc Arnau Tenas.
3: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podia emportar el partit.
0: El Girona, que és quart amb 14 punts, els mateixos precisament que el Mallorca. El Sabadell n'ha sumat, en aquest cas, un menys, 13, després d'empatar també ahir sense gols al camp de, a casa, en aquest cas a la Nova Creu Alta, contra l'Andorra, de l'equip de Gerard Piqué, el Sabadell, que en aquest cas havia de jugar dissabte, recordem, a la Nova Creu Alta, un partit que es va ajornar dissabte per les pluges, i com dèiem, 0-0 va acabar aquest Sabadell-Andorra, bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar fer un gol. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Les més clares les va tenir el conjunt arlequinat en els últims minuts, però ni Miki Codina ni Yanis Rahmani van trobar el camí del gol. El tècnic Ferran Costa considera que van mereixer més premi que el rival.
5: Tindrem partits més brillants o millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la classificació, el centre d'esports es manté setè, ara amb 13 punts. L'enfrontament, per cert, s'havia de jugar dissabte a la tarda, però va quedar posposat ahir a la nit pel temporal de pluja.

0: Més futbol a la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins encadenen ja tres derrotes consecutives, mentre que els garciencs no acaben d'aixecar cap també després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador. Escoltem precisament el balanç d'ahir d'aquest Osca 3 Europa 1 del tècnic escapulat Luis Blanco.
1: La primera part, doncs, hem comès moltes errades, amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari, estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, hem estat a prop. Necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé.
0: L'Europa es queda amb 4 punts a la part baixa de la classificació, en zona d'ascens, 7 en té el Nàstic i un més 8 al Sant Andreu, que hi va deixar escapar la victòria contra l'Antequera al temps afegit en una jugada de pilota aturada, quan guanyava 2-1, finalment 2-2 a Can Dragó. I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic continua líder després de guanyar ahir al camp del Tudelano 1-2, amb remuntada inclosa. També va guanyar fora de casa l'Olot, 2-4 a les Gaunes contra filial del Logroñés. Es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, amb un dur comunicat avui del club agarenc, que lamenta aquesta suspensió, tenint en compte les condicions que hi havia. I també sí que es va jugar en aquest cas el duel català, triomf clar del Manresa 1-4 al camp del Reus Redis. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos quan una pèrdua en sortida de pilota Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Inri Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
3: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
2: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
0: Gràcies, Aleix. Per acabar de repassar els resultats, a la tercera federació masculina, gran part de la jornada es va haver de suspendre pel temporal meteorològic. Ahir es van jugar 2 partits, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet i la golejada 1-6 de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar. Dissabte només es va poder jugar un partit, el Tona 1, Badalona 3. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. Un Badalona molt solvent es va imposar al camp del Tona per 1-3 i aprofita la suspensió de bona part de la jornada per situar-se líder amb 9 punts i 3 victòries consecutives. Ni el mal temps ni un terreny de joc irregular per culpa de la pluja van poder frenar un Badalona que ha sumat 9 punts consecutius a la Lliga. Els escapulats van trigar a posentar-se en el terreny de joc i ho van passar malament els primers 20 minuts, quan el Tona va fer mal en accions ràpides i de joc per alt. Els usonencs van avançar als 20 minuts de la primera part en una acció protestada per possible fora de joc. La reacció escapulada va arribar 10 minuts més tard, quan Nil Sauret culminava una jugada de banda. El Badalona va arribar molt sòlid al descans i va continuar amb molta regularitat, tant defensiva com ofensiva en el segon període. Després d'avisar en dues ocasions, Aguilera va aprofitar un rebot a l'interior de l'àrea per fer pujar el segon gol escapulat. Amb molta consistència, els de Genís San Pietro van saber aguantar el pas endavant del Tona per empatar, fins que Juaco va connectar un xut que, gràcies a l'estat del terreny de joc, va suposar el tercer i definitiu. Un triomf que corrobora el bon moment dels badalonins.
0: Així ho manifestava el tècnic Genís San Pietro.
5: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
4: A la pròxima jornada, el Badalona s'enfrontarà a un rival directe en la zona alta de la classificació, el Vilanova. El partit es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigat.
0: Gràcies, Ramon. Parlem de bàsquet. Mal cap de setmana pels equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte van caure els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, que hi ha la Seu i Espart Girona, en la primera jornada de competició, i a l'ACB també van perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar pel temporal. Dissabte també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El Quinzenàs Manresa va començar molt endollat al partit, defensa intensa i atac ràpid, fent 21 punts en 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival i a patir en atac, on només Timmy Allen, amb 30 punts, mantenia l'equip dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del darrer quart i Notae apareixia per acabar amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat a la sala de premsa després del partit.
7: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses en baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
6: El Quinzenàs Manresa haurà de canviar de pressa la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Ratiopharm Ulm, alemany, en un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
0: Gràcies, Jordi. Ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Per ordre cronològic, l'Ilerna Lleida va acabar caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el San Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar i molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
8: El partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè, bueno, amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
0: Primera desfeta de l'estrena a casa dels lleidatans al Barris Nord. Fora de casa també va perdre el Fiat Girona, que va acabar acusant l'Odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart, va acabar perdent força i va acabar encaixant la derrota més contundent de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, de 40 punts de diferència, a la pista del Baskonia. Finalment, tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent a Múrcia 100-94. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
9: First of all, we have to say to the... En primer lloc, he de dir que el rival ha jugat un gran bàsquet. Per tant, si perds no vol dir necessàriament que hagis comès errors, però sí que els hem comès. Per exemple, hem permès que el rival rebotegés massa en atac. 17 rebots ofensius, 17 segones o fins i tot terceres oportunitats és massa. Especialment a la seva pista, amb aquest públic, que és molt sorollós i els ha donat més confiança. I és per això que probablement ells han llançat i han encertat alguns llançaments complicats. I també alguns llançaments amb sort.
0: En qualsevol cas, això que ha començat, ara toca canviar de xip, perquè ja aquesta setmana tenim partits de competició europea per alguns dels equips catalans. És el cas del Girona, que demà debuta a la FIBA Europe Cup rebent a Fundació el Dinamo Bucarest. També juga demà, en aquest cas, a la Champions, a la 6 de Joventut, rebent el Herzliya Israelià. I divendres jugarà el Barça, en aquest cas partit d'Eurolliga, també a casa al Palau contra els Alguiris Lituà. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Y salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 5 d'octubre, pendents del sorteig a la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, que una primera ronda que jugarà a finals d'octubre i en què hi ha 8 equips catalans, en principi, a falta que el Prat ho acabi de certificar, però tant recordem que té un 1-5 de l'anada a l'eliminatòria prèvia al camp del Sant Rafel d'Eivissa i no es va poder jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica a cua, com per exemple el Terrassa-Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.

0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. De fet, el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Una primera divisió a l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça-Real Madrid, Atlètic Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà, anar a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del Parc de l'Aragó i del País Valencià i de Ses Illes, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera a Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia. I desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 al filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa, Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera, també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: I recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte. Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas, contra el Sant Rafel d'Eivissa. En aquest 1-5, un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyol. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se a la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí la Seu a la pista a l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quítanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIEC Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I en la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts de líder de la general, Jorge Martín.
1: El Cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Alex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, el Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.

0: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa a l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
1: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
0: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Treay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passant de 2:15 a 2, comencem parlant de futbol, pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei que implica 8 equips catalans. Ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments, escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost, los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: San Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarrats, la Unión Esportiva San Andreu, derbi catalán, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportivo Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa del...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera federació. L'altre equip català de primera federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de segona federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment, ja sabem que el Prats, si acaba de passar la seva eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió, que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al municipal de les Llanes. Mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas a l'Aragó. El Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de segona federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas. I també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha a Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa, que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sydney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt, perquè si juguessin el 2-2 que tenien allà a dalt, bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir, sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn. No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I bueno, el meu focus està en tornar a ser la Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, fan també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no?
0: El Barça reforça encara més el seu líder a la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions a la temporada, amb èxode evidentment a Can Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa fet el Croàcia-Espanya a Split. De veurem si també torna a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar aquesta manca d'efectivitat i elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta algú, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca, precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt arlequinà també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra, després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges, i també va empatar sense gols a casa, 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol, parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encara han ja tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Murcia ha fet els dos gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millorar en l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant, això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre, ara mos anirem superdolguts cap a casa, serà un viatge llarg, serà un viatge de com li he dit jo, no? De tragar veneno, és el que mos toca, no mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa, serà el Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el QE. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. Per dir, l'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera, a 2, amb una jugada a pilota aturada. Escoltem el tècnic quadribarat, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa, en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el maig de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho hem fet, no? Al final l'equip, l'adversitat, no? La gent, al final l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per tot el barret. Venim de dos derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes dues setmanes, encara més que les dues primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unión Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer. I es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, i avui el Club Pagarenc ha fet un dur comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el SECAT, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit. cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig. I el Girona B, doncs, ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, Cadí la Seu i Espar Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició i a l'ACB també vam perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. I ahir, desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Illerna Lleida acaba caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
7: Bueno, jo em vaig enfadat pels... O sigui, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i als últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un curtcircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones pues, perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'average és una cosa molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart va acabar perdent fa de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer com si d'un entrenament es tractés davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha pasado muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 3:15 del vespre fontejat.
0: Gràcies, Marc. Finalment tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking me, the NBA, there is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. no ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i en Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se, i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts, i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los. All the challenges in front
0: we have to cope with. Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i, com sentíem, també toca canviar de xip. En aquest cas, el Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fontejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana pels aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Alguiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. La xarxa de comunicació local.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns i és 5 d'octubre, primer dia de la setmana molt intens, informativament parlant, per una banda pendents de les noves pluges torrencials avui a Rubí, però també la resta de la comarca, i lògicament per l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de l'avançament de les eleccions espanyoles, concretament pel dia 29 de novembre. Sánchez ha fet aquest anunci avui des de la Moncloa. Demà es publicarà la convocatòria electoral al butlletí oficial de l'Estat i es dissoldran el Senat i el Congrés dels Diputats. I el que dèiem, aquest matí molt pendents de les pluges, Protecció Civil ha enviat una alarma als mòbils rubinencs, també a la resta de la comarca, demanant evitar els desplaçaments fins ara mateix, fins a les 2 de la tarda, després d'un matí força complicat de nou per aquestes pluges intenses. I a nivell econòmic, Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que el mes d'agost. I el que dèiem, molt pendents avui, evidentment, del temps, de la previsió meteorològica, que, com sempre, ens la porta Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Sens dubte que la situació ha estat molt delicada les últimes hores i és que hi ha hagut pluges torrencials fins a 112 litres per metre quadrat a Granollers, fins als 75 litres per metre quadrat a l'Eixample de Barcelona, 105 litres al barri de Vallcarca, també de la ciutat comtal, 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar, o també, déu-n'hi-do, gairebé 40 litres per metre quadrat en el cas de Cubelles. Ja el màxim d'aquesta pertorbació marxa. Per tant, bones notícies als Vallesos, al Barcelonès, al Baix Llobregat, Maresme, la Selva, també el Penedès, en el cas del Garraf, perquè deixarà de ploure d'aquí a poca estona. Ara bé, com encara entre alguns racons de l'Empordà, del sud del Gironès, perquè al llarg d'aquesta tarda es reproduirà algun xàfec. També al Prepirineu, però d'una forma molt més local. I cap a Ponent o les Terres de l'Ebre, de moment clarianes. I compte perquè demà tornarem a tenir una situació complicada, sobretot a partir del migdia, una altra vegada a la demarcació de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Entrem en matèria, anem a PAMS i comencem per l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha comparegut aquest matí i ha anunciat que s'avancen aquestes eleccions espanyoles, en aquest cas concretament el dia 29 de novembre. Ho ha fet des de Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI, que és qui ha de signar aquest decret de convocatòria electoral. Escoltem com ho explicava aquest mateix matí Pedro Sánchez.
3: Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Doncs bé, el decret es publicarà demà al butlletí oficial de l'Estat, el Congrés i el Senat es quedaran dissolts i s'activarà el que és el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran temps fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran provisionalment el dia 28 d'aquest mes. Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, el 3 de novembre. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre, s'allargarà 15 dies, fins a les 0 hores de dissabte 28, jornada de reflexió. El president del govern espanyol ha fet durant la seva compareixença un repàs a les polítiques dutes a terme durant els darrers 3 anys per la coalició formada entre PSOE i Sumar, posant com una de les claus principals l'economia, que segons ell no ha parat de créixer. També ha citat la situació internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o el genocidi a Gaza, i ha tingut també unes paraules per l'oposició, referint-se a PP i a Vox, bàsicament, de qui ha dit que només s'han dedicat a bloquejar i boicotejar qualsevol política del govern espanyol. Tot plegat, recordem-ho, arriba després que el passat divendres els vots precisament de PP i Vox i també de Junts tombessin els dos decrets amb mesures d'habitatge que ha precipitat bàsicament aquest avançament electoral. Davant d'aquest anunci, des de Ràdio Rubí ens hem posat en contacte amb els partits polítics de la nostra ciutat per conèixer la seva opinió sobre aquest avançament, també sobre com afectarà tot plegat a la nostra ciutat, tenint en compte, a més, que el maig de 2027 hi ha eleccions municipals. Doncs bé, comencem per la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, que ha subratllat que és lògic que Sánchez hagi convocat eleccions perquè ja no pot aprovar cap proposta al Congrés dels Diputats. Soler ha afegit que aquest avançament tindrà afectacions a l'administració local perquè quan hi ha eleccions doncs tot s'atura i també acabarà afectant a les municipals de 2027.
0: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
1: Per la seva banda, el candidat en Comú Podem Rubí, Jordi Hernàiz, actual soci del govern del PSC aquí a la nostra ciutat, ha conclòs que l'avançament de les eleccions demostra que l'habitatge és un element clau en les actuals polítiques, després del que tot el que ha passat el divendres passat al Congrés i les manifestacions que s'estan fent arreu del país. Per tant, segons el regidor, la ciutadania ha de decidir ara si estan al costat de les polítiques d'esquerres o bé al costat dels especuladors. Escoltem el que deia Hernàiz aquest matí sobre aquest avançament electoral.
4: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant sobretot l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar sobretot les polítiques reaccionàries de la dreta i de les extremes dretes que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir pues, les coses que la gent necessita, la mobilització es ha fet veure que la gent no està adormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
1: El candidat en Comú Podem Rubí també ha remarcat que la coalició seguirà posant el focus en la ciutat, treballant per tirar endavant el seu programa electoral, opinió que també ha convertit Andrés Medrano, de Podem.
5: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem, i nosaltres el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat, que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
1: D'altra banda, la portaveu de Vox a l'Ajuntament de Rubí, Nere Andrés, ha subratllat que l'avançament electoral per part de Pedro Sánchez no els ha sorprès, ja que les decisions del PSOE són pura estratègia electoral, afegia, i no per defensar els interessos de la població espanyola. La regidora rubinenca també es referia aquest matí a les enquestes que donen la victòria al PP i a Vox.
6: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
1: Lògicament, també estem a l'espera de parlar amb el Partit Popular, amb el Partit Socialista de Rubí, també amb Junts. De fet, aquesta tarda podrem parlar amb els seus portaveus i us oferirem també la seva opinió sobre aquest avançament electoral.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'altre gran tema del dia, del cap de setmana, però també del dia d'avui, perquè Rubí ha afrontat una nova jornada de pluges intenses després d'un cap de setmana marcat també per aiguats. A la Serreta, per exemple, dissabte acumulaven 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 al que són les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana ha deixat 22 trucades al telèfon d'emergències, al 112, i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb el clavegueram. També hi ha hagut 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i del carrer Pintor Murillo. Aquí és on els bombers també han intervingut aquest cap de setmana per la caiguda d'una paret del fals sostre d'un habitatge sense que hi hagués, això sí, ferits ni risc estructural. La Riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant tot aquest episodi del cap de setmana. De fet, el meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez, a qui escoltàvem fa només uns minuts, considera que els 127 litres són una quantitat molt i molt destacable, però no excepcional, en el cas de Rubí.
8: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt.
1: La situació encara no s'ha acabat. Segons Pérez, aquest matí ja s'han acumulat entre 22 i 30 litres per metre quadrat i sumant la pluja de l'última setmana, Rubí s'acosta ja als 200 30 litres. El meteoròleg preveu nous episodis intensos de cara a demà, també de cara a dimecres, per tant, molt atents a les previsions meteorològiques. De fet, a les 10 d'aquest matí, Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils per advertir d'aquestes pluges torrencials fins fa només uns minutets, fins les 2 de la tarda, i demanava evitar desplaçaments innecessaris i, lògicament, allunyar-se de rius i de rieres. A Rubí, però, la situació s'ha mantingut força normalitzada aquest matí. El cap de la policia local, Oriol Sánchez, ha explicat a Ràdio Rubí que només s'havien rebut 3 requeriments de servei.
9: Tenim noves pluges aquest matí, algunes intenses. Ara s'acaba d'activar l'alerta, perquè hi havia previsió de pluges, però no amb tanta intensitat. Però de moment només tenim 3 requeriments de servei i la situació està bastant normalitzada.
1: La policia local de Rubí recomana seguir les indicacions de protecció civil i evitar sortir durant els moments de màxima precipitació. A més dels aiguats, el temporal ha obligat a suspendre aquest cap de setmana diverses activitats previstes, entre elles el Festival de Fotografia La Nu i les 12 hores de rock.
7: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I ara parlem d'economia, parlem de les dades de l'atur, perquè Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que a l'agost, una estabilització que contrasta amb el fort increment viscut a l'agost, quan el llistat es va engreixar en més de 200 persones. Ens ho explica tot plegat el nostre company, el David García.
10: Aquest petit increment d'11 desocupats al setembre suposa un augment mínim de només el 0,28% respecte al mes anterior. La dada contrasta, doncs, de manera significativa amb el comportament del mercat de treball a l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a Rubí, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma una frenada clara en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva durant el setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció d'unes 400 persones desocupades respecte a l'agost. Aquest descens suposa una millora de prop d'un punt percentual, d'un 1%, en el conjunt del territori vallesà. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2%. Aquest repunt s'explica essencialment per l'increment de la desocupació entre els homes i especialment entre els menors de 25 anys. I al conjunt d'Espanya, l'atur ha registrat un augment en 23.587 persones al setembre, un increment de l'1% també respecte a l'agost, que manté la variació en la mitjana habitual d'aquest mes.
7: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Doncs, d'entre totes les activitats que s'han suspès aquest cap de setmana, com dèiem, una era la NUL, aquest festival de fotografia. Sí que es va poder fer la inauguració oficial divendres a la tarda i la visita guiada de dissabte al matí. I a partir d'aquí, seguint les indicacions de les autoritats, no es van poder fer la resta d'activitats previstes per tot el cap de setmana. Recordem que el festival ha arribat a la seva 12a edició, que durant tot l'octubre omple les façanes del centre de la ciutat amb fotografies artístiques de gran format. Dèiem, dissabte es va fer la primera visita guiada i n'ha parlat el Carles Mercader, que és el comissari de l'ANU.
11: Al final l'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
1: Les fotografies estaran penjades als carrers i a les places de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà visita guiada. Res més per ara. Us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara García.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Per això ha anunciat que convoca la...
1: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
2: Vinga, som-hi amb aquest programa d'esports a un quart de tres de la tarda, en aquest dilluns de nou passat per aigua, un dilluns al qual, doncs, ve condicionat pel que ha passat durant el cap de setmana amb aquestes restriccions des de les 6 de la tarda de dissabte fins a les 2 del migdia de diumenge, que han provocat la suspensió de molts i molts partits a la nostra ciutat, de moltes categories. Nosaltres que revisarem al final d'aquest programa, diguem-ne que les absències en competició arran del temporal de pluja. Un programa, el d'avui, en el qual sí que parlarem de les cites que es van donar. Empat valuós del Rubí a Manlleu, derrotes del Club Natació Rubí en Waterpolo i victòria i derrota en futbol sala de l'Esportiu Rubí. La cita dels 100 patins masculí no va acabar com potser li hauria agradat, i en tercera catalana dos dels quatre partits, sis que es van jugar, així com un de voleibol. Cites que ara mateix comencem a revisar en aquest programa que arrenca ara mateix.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Comencem pel partidàs, el de la Unió Esportiva Rubí, que va jugar ahir davant del Manlleu, ja no només perquè el Rubí va jugar bé, sinó que va ser un gran espectacle, sobretot en la segona meitat. 1-1 final. S'avançava el conjunt rubinenc en la primera meitat amb una diada d'Adri Record, però Kerr empatava als 46 minuts amb 40 segons, restaven 20 segons perquè s'acabés l'afegit, que havia estat de 2 minuts en el primer temps. Empat a 1 que ja no es va moure a la segona meitat. Curiosament, els gols van arribar a la primera meitat més igualada i sense que fos tan espectacular en la segona. Arribades d'uns, d'altres, i sobretot el Manlleu, l'últim quart d'hora, va dominar un Rubí, el va sotmetre, i Rafa Leva va ser un dels grans protagonistes de la Unió Esportiva Rubí, que treia un punt que l'ha de saborir, com confessa l'entrenador, el Blai Martí.
3: Molt d'un punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí a Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta moltes coses, amb un gran ambient i amb un equip que juga molt bé, que estava en un molt bon moment i que jo crec que de primera part hem estat molt bé, hem estat superiors, i en un context que era una mica advers per nosaltres, de tota la qüestió dels duels i tot plegat, hem plantejat un partit amb un to de disputa molt alt. Jo estic molt content amb l'equip, és una pena que sigui només un punt, però crec que és just.
2: 1-1, just el resultat, amb ocasions per a 11 i altres, en una Lliga Elite en la qual el Manlleu, doncs, és el líder, perquè amb aquest punt també treu profit de l'aturada. Després veurem com queda tot plegat. Un Manlleu que confessava al seu entrenador, s'ho va haver de treballar molt en la segona meitat, en la primera havia vist millor el Rubí, escoltem el Marc Prat.
4: La primera part, sobretot fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. I ells sabíem què farien, ho han fet molt bé i per això han fet el gol al final. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors. Sí que és veritat, això. Una transició, alguna centrada, podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem pel partit descaradament.
2: Doncs aquesta tercera jornada també va acabar amb el Martorell 3, Argentona 0, i el Viladecans 2, Valls 3. Molts partits pendents, doncs, per jugar en aquesta Lliga Elite pel que fa a una tercera jornada de competició que deixa la Unió Esportiva Rubí en la sisena plaça amb 4 punts amb aquest asterisc de partits per recuperar per part de bona part dels seus rivals.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
2: Quant al waterpolo, avui mateix tenim una cita a un quart de 10 i a Sabadell, Club Natació Sabadell i Club Natació Rubí, divisió d'honor abans en el cap de setmana al partit de Lliga per part d'un Club Natació Rubí que jugava aquest dissabte i que perdia 17-12 davant del Sant Feliu amb un partit, una situació que el Carles Ligero encara no l'acaba de preocupar perquè els rivals estan per sobre d'elles.
7: Només estem a la jornada 3, és veritat que són 3 derrotes pel moment, però sí que quan això que fan tots els entrenadors i pràcticament tothom, que quan surt el calendari fas una mica els teus números i marques en verde los que tienes que ganar y en rojo los que no, aquests tres segurament són dels que marques que no, i hem estat més a prop de competir i endur-nos algo del que esperàvem, sobretot ahir, que vam estar molt bé en partit durant 3 parts.
2: És que van acabar amb un 17-12, un partit que en el tercer quart estava 13 12. Llàstima del parcial de 4-0 en l'últim, però el Club Natació Rubí que va donar molt bona imatge en aquesta jornada, la tercera de competició de la Divisió d'Honor del Waterpolo, amb David Burillo Sánchez, també aquests altres enfrontaments, i els resultats.
0: Catalunya 5, Mataró 19, Tenerife, Lleida 6, Terrassa 10, Real Canoe 12, Sant Andreu 10, Mediterrani 5, Sabadell 17 i Atlètic Barceloneta 19, Horta 6.
2: Sabadell és líder, juntament amb Mataró i Terrassa ho han guanyat tot. Atlètic Barceloneta 6 punts igual que Sant Feliu, i Catalunya 3 per Sant Andreu, Mediterrani i Real Canoe. No han puntuat Tenerife, Lleida, Horta ni el Club Natació Rubí.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I tampoc ha puntuat en 4 jornades el conjunt de masculí. En aquesta ocasió perdia 8-22 davant del Club Natació Sabadell, i demà juguen un altre partit. Anem a escoltar la valoració de tot plegat de l'entrenador Rui Tiago.
8: Duro, normalmente nosotros cuando tenemos partidas seguidas se nos complica. Pero iremos a Terrassa a jugar con una equipa muy potente, pero a jugarse, a competir y a crecer día a día.
2: Y el futuro un poquito a más largo plazo, no tanto, pero que son unas semanas después. Aquí sí que llegan los partidos clave y el equipo parece que yo lo veo bien encaminado, Rui.
8: Bien, hemos tenido un bache muy potente contra Canoe, ese partido ha sido duro. Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. Año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final van a jugar contra una de las mejores equipas del mundo, que es Sabadell.
2: Doncs toca continuar treballant per part d'aquest Club Natació Rubí, que haurà de lluitar per la permanència en la Divisió d'Honor, que perdia aquest cap de setmana 8-22 davant del Sabadell, rival superior, evidentment. Només li van plantar cara amb el 3-5 del primer quart. A partir d'aquí ja el partit va marxar cap als sabadellencs, que jugaven a la seva piscina per a domicili, perquè el partit era com a local per a un Club Natació Rubí que demà, a 8:45, visita el Terrassa. Nova jornada a recuperar amb aquestes dobles jornades que ho deia, eh? El Rui Tiago no li acaben d'anar bé a un equip que no és tan professional i, evidentment, doncs, tants partits consecutius ho acaben pagant. En qualsevol cas, demà també és un partit molt impossible. Arriben cites més aviat que ja no tan tard. Sí que claus en la lluita per la permanència del Club Natació Rubí a la Divisió d'Honor masculina.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
9: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
2: I fem ara un ràpid repàs per al futbol sala i les cites. Aquí sí que es van jugar totes dues de l'Esportiu Rubí, perquè, entre d'altres coses, en el cas de les noies, segona nacional, grup 2 de competició, molts dels equips no són catalans. Només es va haver de suspendre el partit que haurien d'haver disputat Aix, l'Hospitalet i Entre Ríos, a més de les glòries contra el Mataró. La resta sí que es van jugar i les nostres van caure per primera vegada i en la tercera jornada. A més, de manera contundent, la veritat és que van tenir poques opcions de fer alguna cosa a la seva visita a la pista del Penyes Plugues, que va ser superior, tot i que no van decantar la balança fins ja entrada la segona meitat, però al final victòria del conjunt del Baix Llobregat per part d'un Esportiu Rubí que ha de continuar treballant. Havia d'arribar alguna vegada la derrota i ha estat en aquesta jornada la número 3, que també tenia aquest altres resultats, David.
0: Castellón 5, Les Corts 1, Ripollet 6, Sabadell 3, La Villa 2, César Augusta 2, Sant Pablo 7, Santa Ana 1 i Deportivo Túria 2, Linyola 2.
2: Doncs és Penyes Plugues 9 punts, igual que el Ripollet. Linyola 7 punts en la tercera plaça, quarta per a Sant Pablo i Esportiu Rubí. Zona baixa, encara no han puntuat ni Concòrdia ni Les Corts B, així com tampoc l'Aix, l'Hospitalet.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7
10: FM.
2: I a la tercera nacional, dos partits, dues victòries de l'Esportiu Rubí, que guanyava aquest cap de setmana en l'únic partit que es disputava al grup 1, perquè era diumenge tarda. 3-6, partit treballat i difícil davant d'un Caldes que sobretot intenta treure profit a la seva pista, però el nivell de l'Esportiu Rubí d'aquesta temporada, ja ho va ser l'any passat i volen estar enguany lluitant per l'ascens, és altíssim i de moment doncs es veu també la classificació, en la qual doncs sumen els 6 punts possibles disputats, la resta doncs pendents, perquè en aquesta jornada de competició només van jugar doncs aquests dos equips, el Caldes i l'Esportiu Rubí, amb aquesta victòria rubinenca.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Va, i què fem ara? Amb un format una miqueta més curt, altres informacions per començar en hoquei patins en línia, perquè arrenca avui el Mundial amb la presència de l'equip femení absolut i 7 jugadores de l'Hockey Club Rubí 100 Patins a Paraguai. La primera de les cites aquesta tarda, també en categoria júnior masculina amb el Pol Olivera, que forma part del combinat estatal. Presència en aquest Mundial, el qual ha condicionat que ara ja no hi hagi fase regular, tot i que dissabte sí que els 100 Patins doncs recuperava la primera jornada davant del Tres Cantos amb un resultat de 4-2, derrota, si més no, sorprenent. Un 100 Patins que començava la Lliga molt bé i que ara, de moment, doncs, ha enllaçat dues derrotes seguides en fase regular. Començava la competició amb la Supercopa, eh? Volíem dir, en qualsevol cas, dos partits, 0 punts, ha de continuar treballant aquest Hockey Club Rubí 100 Patins en Liga Élite. Ara tothom s'atura, eh? Fins al final de mes, quan tornin del Mundial tots els jugadors i jugadores.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: I més qüestions pel que fa a d'altres modalitats esportives que també van jugar els seus partits i molts dels altres, doncs, suspesos. És el cas del futbol amb el grup 12 i el grup 7 de la tercera catalana i presència de 4 equips. Doncs van jugar un de cada grup. El 12, el Rubí, que jugava en horari de tarda, el Rubí B, tornava a perdre 3 partits, 3 derrotes. No acaba de funcionar l'equip de l'Unai Martínez, que en aquesta ocasió, a més, va caure de manera contundent davant del Sabadell Nord. La primera meitat més ajustat amb el 0-1. Després ja tocava arriscar i se li va anar de les mans aquest partit al conjunt de la nostra ciutat en un grup 12 el qual el 20 havia de suspendre el seu partit davant del Vallirana, pendents de conèixer quan es recuperarà aquest partit, al igual que li passa doncs a la penya blaugrana Ramon Llorenç, en un grup 7 en el qual l'Olímpic de Can Fatjó va tornar a guanyar. Ha sumat els 9 punts en els 3 partits disputats. En aquesta ocasió superava a casa el Sant Pere Nord, un altre partit consistent del conjunt que entrena el Fran Moreno per sumar els 3 9 punts. La classificació igual, eh? La resta de partits suspesos, per tant, tot plegat que s'haurà d'anar ajustant. I pel que fa al voleibol, les noies no jugaven, els nois sí que disputaven el seu partit i guanyaven a Cerdanyola 1-3, és a dir, 2 partits, 2 victòries, arrencada, força bona la que està tenint de moment el conjunt de la nostra ciutat, que superava en el primer set i en el segon perdia contra el Cerdanyola, però ja el tercer i el quart el van decantar de la seva banda i es van fer amb la victòria en aquesta doncs, segona jornada de competició al grup C de la tercera catalana del voleibol masculí. Començaven amb ganes d'estar a la part alta de la classificació i està agafant forma aquesta situació per part d'un equip que, per què no, vol lluitar per l'ascens a la segona catalana al final de l'actual campanya.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: Recte final del programa. Anem a conèixer, anem a revisar tots aquells partits que no s'han pogut disputar aquest cap de setmana. David Burillo.
11: La pluja va deixar molts partits sense jugar, entre ells els de bàsquet. El CEP Sant Jordi femení es va quedar amb les ganes de viatjar a Tona per jugar la segona jornada del grup 1 de primera catalana. El masculí també va patir un ajornament del seu partit que havia de jugar diumenge a la tarda davant la de Paf Xots en la competició de Copa Catalunya. Canviem el futbol. L'Olímpic Can Fatjó havia de rebre el Prat B a la jornada 3 de la segona catalana a les 6 de la tarda. També a aquella hora havia de jugar a casa el 20 B davant el Vallirana, un partit de tercera catalana que també va quedar suspès. La penya blaugrana Ramon Llorenç no havia de viatjar gaire lluny. Jugava a la penya blaugrana de Sant Cugat a 8:15 de la tarda a la tercera jornada del grup 7 de tercera catalana. Qui també va haver de suspendre va ser el femení de vòlei, que havia de rebre la visita del Viladecans al pavelló de Can Rosés en la segona jornada del grup C de tercera catalana. Repassem ara les jornades anul·lades de diumenge. L'handbol masculí, que juga al grup B de segona catalana, havia de jugar a casa davant el Vendrell. I tornant al futbol, un partit que també va quedar suspès va ser el del Benti, que havia de jugar a casa davant l'Igualada en la tercera jornada del grup 2 de primera catalana.
2: I ara tots queden pendents de conèixer la resolució dels respectius comitès de competició per posar noves dates a aquestes cites que no es van poder disputar. Doncs agrair al David Burillo Sánchez la feina. Marxem ja en aquest dilluns. Rebeu també la salutació d'un servidor, Siscolara García.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
1: Gràcies, Lluís Mina. Estarem molt pendents. De moment, gran...

0: desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
1: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
2: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
1: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
0: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
1: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
1: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
3: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
1: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de Rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
6: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
5: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
1: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
5: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
1: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo Televisió, Clara Armengol.
7: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir

0: I es van inundar dos soterranis pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
1: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
2: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
3: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
2: Aquestes afectacions en el sistema de depuradora i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
1: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
4: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouet, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
1: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
5: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
6: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
5: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
1: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
7: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
8: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
5: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
10: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
12: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
11: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
1: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
13: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
14: I continuarem treballant, perquè a més són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
13: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
15: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
13: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar 3 incapacitats.
16: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
13: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
5: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
5: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
1: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
17: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Anna Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
18: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip, eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
17: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
19: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp, Ràdio, Adrià Duc.
20: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
21: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
20: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de maia.
2: Avui, a les 11, segona jornada, Montxilè, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als bulleters horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. Rubí afronta aquesta setmana nous dies de pluja intensa després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. A la Serreta es van acumular 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé un centenar a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez considera que aquests 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
4: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt.
3: L'episodi encara no ha acabat. Pérez preveu nous episodis intensos per demà dimarts a la tarda i també durant tot el dimecres. La policia local recomana seguir les indicacions de protecció civil i evitar sortir durant els moments de màxima precipitació.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest matí per anunciar que les eleccions espanyoles s'avancen el 29 de novembre. Ho ha fet des de Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI, que és qui ha de signar el decret de convocatòria electoral. El decret es publicarà demà 6 d'octubre al butlletí oficial de l'Estat. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran provisionalment el 28. Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, dia 3. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores de dissabte 28, jornada de reflexió.
6: Quant als esports, el temporal de pluja va obligar a suspendre fins a 9 partits pel que fa als sèniors dels equips de la nostra ciutat. Això sí, en futbol, la cita de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu es va jugar amb l'1-1 final i un molt bon punt per part de l'equip del Blai Martí. En futbol sala jugava l'Esportiu Rubí masculí diumenge tarda davant de Caldes amb un 3-6 victòria, 6-6 en tercera nacional, i a la segona nacional, futbol sala també però femení, primera derrota de l'Esportiu Rubí Quella davant la Penya Esplugues 5-0.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyaria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau. I avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells, és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de Mussol i d'Òliva, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliva i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 55.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris. I clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència del contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble. I bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu... tant, digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots dos usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el puntcat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt,
5: no? Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els cops de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
0: Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances. Una setmana de vacances s'ha de tenir, home.
1: Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar. Bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible.

0: Mira, de aquí a aquí es una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
1: ¿Y hay para una?
0: Hay para una, pero son seis piezas.
1: Pues tres metros.
0: Tienes que hacer cinco más como esta.
1: Aquí hay cuatro metros, hago tres más.
0: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son seis...
1: Hay que hacer...
0: Para cinco más.
2: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
0: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té cinc peces... No, sis, me sembla que dic. Dos, quatre, sis. Sis per cinc són 30. Claro, 30 siguin 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
1: 3 i 3, 6.
0: 3 i 2 d'aquí,
1: sí.
0: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
2: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
0: Llavors,

0: curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja aneu amb la
0: marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo, i ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre. Vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc ja triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'any.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques...

0: barcelonines que bueno, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, rambleros i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps. És a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè com, si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, amb una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs, tenia... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar... treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol. I a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas sí. dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, sí. Se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps. O sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol que ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí afronta aquesta setmana nous dies de pluja intensa després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. A la Serreta es van acumular 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé un centenar a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez considera que aquests 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
2: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt.
1: L'episodi encara no ha acabat. Pérez preveu nous episodis intensos per demà dimarts a la tarda i també durant tot el dimecres. La policia local recomana seguir les indicacions de protecció civil i evitar sortir durant els moments de màxima precipitació.
3: Des del pròxim dimarts 6 d'octubre hi haurà un nou cicle d'activitats, parlem d'habitatge, per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que és dilluns 5 d'octubre. La primera activitat serà de fet dimarts a la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el Alquiler, de Ràdio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. Divendres 16 d'octubre hi haurà la jornada participativa central a la plaça del doctor Guardiet, on es debatrà sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i els models alternatius. També hi haurà xerrades, una sobre el bo social elèctric i l'altra sobre els ajuts i recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. També hi haurà parades informatives a la mateixa plaça del doctor Guardiet. I diumenge 18 d'octubre es farà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la pàgina web de Rubí. I finalment, dimecres 21 d'octubre, a l'edifici Rubiforma es farà la conferència Habitatge i racisme immobiliari, barreres, discriminacions i accés efectiu a drets.
4: Quant a la informació esportiva, fins a 9 partits suspesos pel que fa al temporal de pluja que va obligar molts equips de la nostra ciutat a no poder disputar els seus partits en un cap de setmana en el qual el waterpolo sí que es va jugar. El Club Natació Rubí Masculí perdia davant del Sabadell 8-22, avui juga a la piscina del Terrassa en divisió d'honor, mentre que les noies també perdien davant del Sant Feliu 17-12, un conjunt al femení que també disputa entre setmana, serà demà una nova jornada de competició, en aquest cas davant del Sabadell.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
5: Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem recordant aquestes dues carreteres locals afectades per les darreres pluges que estan tallades al trànsit, les dues a la zona del Vallès, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès i també la comarcal 352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel, doncs aquest túnel també el tenim tancat a la circulació. Aquestes són les dues incidències ara mateix més importants pel que fa a les afectacions provocades per les darreres pluges. I pel que fa al trànsit, bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. Com et deia, Santa Perpètua, en sentit sud, i és a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui dilluns al Connectats abordarem el racisme que es practica a les immobiliàries i al sector de l'habitatge amb Sukaina Belgan, propietària de la immobiliària Ethic Home. Continuarem amb el món de l'empresa, ho farem des de Terrassa per conèixer Bit Pilates Studio amb la seva fundadora, la Irene Molina. I acabarem interessant-nos pel canvi d'imatge de la productora musical Pickup de Castellà del Vallès amb el seu director, l'Albert López. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda és moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestiari i Can Roca Crema, organitzada per la colla del Bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, la plaça de Can Roca sí que va poder acollir les activitats programades, entre les quals va destacar l'estrena de la primera cercavila participativa. Infants i famílies van sortir al carrer amb capgrossos, gegantons, dracs, timbals i altres elements de cultura popular, alguns confeccionats per ells mateixos. La iniciativa volia donar resposta a l'interès de la canalla per deixar de ser només espectadors i viure la cultura popular des de dins. La jornada també va posar en valor la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament, totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Esmatza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia sabadellenca i l'Ajuntament.
3: 50 anys després seguimos aquí. Por eso cuando imaginamos el futuro no pensamos nunca únicamente en seguir avanzando y creciendo juntos. Lo primero en lo que pensamos todos nosotros es en seguir estando cerca, es en seguir escuchando, es en seguir compartiendo ese orgullo por nuestra ciudad, es seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, estar al lado, al costat de Sabadell.
2: Díaz també ha reivindicat que Esmatza ha estat present en moments claus, com ara durant la pandèmia o amb les inundacions de les últimes hores. L'acte d'Esmatza s'havia de celebrar dissabte a la nit, però les restriccions de mobilitat del govern de la Generalitat han obligat a reprogramar-lo fins ahir a la tarda.
0: Gràcies, Pol. Ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlit i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavi García Albiol, alcalde de Badalona.
5: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
4: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que donen en el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
0: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta al Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els aiguats del cap de setmana han deixat una cinquantena d'incidències a Castellà del Vallès. La intensitat de les pluges han deixat uns registres gairebé de rècord. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de Cal Botafoc, s'han recollit a Castellà 138,7 litres per metre quadrat, que queda molt a prop dels 139,8 litres registrats el 10 d'octubre de 1994, la xifra més alta segons l'històric existent. Les afectacions es concentren principalment a Sant Feliu del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments d'etapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular-hi, ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
0: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí ha enfrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
9: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí, en un mateix dia.
8: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà de tarda i dimecres.
0: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
10: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís és alert de protecció civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
11: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a la Sucaina Belgán, propietària d'immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà del tema de l'habitatge, que és una qüestió que és actualitat, però que també ens preocupa a tots, i sobretot també els preocupa a molta gent que sovint pateix situacions racistes, i sobre això volíem parlar, del racisme immobiliari, una xacra que potser no us sembla, però que ara ens ho comentaràs, però sembla ser que encara està molt present. Fa poc vas explicar un episodi a les xarxes que va tenir força rebombori, oi?
2: Sí, va ser un episodi que vam viure aquí a l'oficina, però és que en tinc molts per explicar.
1: Què va passar concretament?
2: Doncs va entrar un senyor demanant informació per llogar, suposadament, doncs, un habitatge que tenia al Maresme, i ens va posar una condició molt concreta, que era que no volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès, i tirar fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar. L'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu: per què? Dic: home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de: bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà... Bueno, i més coses
1: supermega
2: racistes.
1: Sí, o sigui, traient davant de cada episodi, evidentment és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar, que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que, bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
2: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava en que, clar, amb tot allò que s'escolta a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quanto. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè a més el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar el lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no?, de regularització i de més. Però com aquest senyor, és molt habitual. El que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va lluir en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí, sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
2: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir també un lloguer aquí a Badalona, a més d'unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja... ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer a 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000-2.500 euros. I a més ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altre conductor d'autobusos, i entre tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen en aquest, a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé. i em va dir, bueno, mira, si et soc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional. Tinc un company de feina que encara que està embargat, la valeria el seu pare, i jo em vaig quedar de pedra. De pedra, de dir, escolta, una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia, de l'hòstia. I encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis, però clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan de manera, d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De cada... Els migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils. Yeah. I no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
2: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible... és mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així, així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat que és jugar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps i que aquests jugaters doncs, el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més, no es pot justificar. A més que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
2: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden en la comunitat, és que clar, jo aquí els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat, i clar, si són la comunitat migrant, és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
2: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final... risc de fuga té més un nou jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país.
1: No és un
2: filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C, i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial. Hem pogut baixar a un 0,5, tal. I en canvi, amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca, ja bueno, que agradezca, no?, que ja té aquesta hipoteca i...
1: Que no es queixi bueno, tampoc, no?
2: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé, ja els està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia que també dificulta molt més les coses.
2: Exacte, sí. Per suposat, però és que ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire, que miraven tot el tema del racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és, bueno, guanya per golejada, és increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
2: Home, la solució n'hi ha moltes. El que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar aquí una família pakistanesa, aquí a Badalona. Es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços, i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia, i això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats, i la gent, doncs, viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal, i doncs mira, va fent, no? Sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9, i clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions, n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
2: Jo, per exemple, els tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes, d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sé que hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa, o consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rara avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
2: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final en el sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final del que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar, doncs, comercials jovent de barris que necessitin, doncs, diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no?, dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza i potser, doncs, no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè, clar, tu els hi dius que no, però la immobiliària PP els hi diu que sí.
1: Sí, sí, és una situació que, malauradament, toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries, doncs, que fan aquesta feina, per una banda, de tolerància zero, i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així, i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgán, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada del Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Ens toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Beat Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Beat Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi. Bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Beat Pilates Studio.
2: Beat és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa. Però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Beat partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode, reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts, el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs, Beat va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines. I per mi va ser un abans i un després. Al final jo crec que, jo crec sincerament, que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te i tornar a sentir que tens un control sobre el teu cos i sobre el teu cap. D'aquí va néixer tot. Al final em vaig decidir formar per poder també ajudar a altra gent, no? Dit al final neix de les ganes de poder fer això mateix que vam fer per mi, per altres persones.
1: I si de cas explica'ns una mica pels que desconeixen aquesta pràctica, en què consisteix el Pilates?
2: Doncs el Pilates, per la gent que no ho coneix, és un mètode molt complet de moviment que et permet treballar la força, la mobilitat, el control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans. I es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa

0: L'equilibri també pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones al final acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i sobretot pilates perquè no té impacte i ajuda moltíssim aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: I Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
0: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
0: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entenc que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat que està de moda i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
0: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
0: Doncs el pilates, el més maco que té, és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
0: Doncs, en teoria sí. I per nosaltres, a BIT, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund, sí, és una premissa per poder formar part de l'equip. Tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I, a més, la formació no pot acabar un cop tu reps una certificació. Al final, tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final, el que pretenem aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantir aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de BIT Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i us hagi animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's, a apuntar-vos al pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a BIT. Estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

Hola, bona tarda. Sóc el David Burillo i us vull recomanar la cançó d'Oques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic ara el passat mes de setembre i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans que canten en català, sobretot, amb seu actual a Castellà, encara, a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls, sobretot, del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria del Mar Bonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007, Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys, el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. I això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives. I doncs, la idea és que Pickup no només és una discogràfica, sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, en l'edició, en la renovació de la música i també doncs, en l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al Mercat de Música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present, i, com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més de la marca del segell Pickup. Vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs, és la SL, però també, evidentment, des de l'inici també era la mateixa marca s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb el pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs, l'empresa, per una banda, Pickup SL, evidentment, i amb el segell Pickup. Però jo també vaig crear un segon segell, que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, ¿vale? De la part de Pickup, i aquest canvi doncs, és, creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs, la té molt clara, sabem doncs, els artistes que han passat per aquí, Raimon, Maria del Mar Bonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Dharma, bueno, i podria estar així molta estona, i també sabem que des de que ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava allò, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat. Que era el fet de dir, ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Ura de Lyrics era perquè Pickup doncs, era un segell històric amb tant de pes que sí que va arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove. No? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs, sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important, que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pickup, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè això, aquest canvi d'imatge per intentar doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pickup, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anteriors. No?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 FAM, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, sí. Bueno, tenim la discografia M, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a The Lyrics, però sí que a The Lyrics tenim doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan doncs, la Peung Gang, està doncs, jo sé, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa Major, aquest mateix any, no? I Flashy crec que va ser l'any anterior. Però bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament doncs, hi ha un target, un públic objectiu, doncs, que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pickup, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de... Ara, en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja, o ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme generació TikTok, que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs, els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pickup és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes, potser més de nínxol, o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser el mítico, mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de... Bueno, diguéssim que a la imatge inclús està feta la nova imatge partint del vinil, no? Que va ser molt important en el moment de Pickup, era el format que existia, i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pickup, que al final Pickup no ens oblidem que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català, és Pickup en anglès.
1: Sí. Tal com sona, avui, no? Podríem dir.
2: Tal com sona, fonèticament.
1: Sala com es pronuncia.
2: Exacte. Llavors, aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo sóc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs, possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs segurament això és el que volem des de la nova via, bueno, des de Pickup, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics doncs, continuar igual, continuar intentant connectar amb un públic més jove que... segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No gairebé, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligat una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agrada buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que el primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pickup segell reviu amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. Mm. I el primer fitxatge el vam presentar allà, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també empat, vull dir, també hi ha música electrònica. És una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre, i durant, des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el licencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte.
2: La O porta dièresis.
1: Ah, molt bé.
2: És una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: el
1: seguim.
2: Aquest és el primer de molts que aniran, tenim.
1: Uh-huh. Bon estat de salut, doncs, per pick-up.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea. O sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació. Llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea. Continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí. Moltes gràcies, Albert López. Avui, director de Pick-up, ha estat amb nosaltres a la ràdio. Esperem que vagi molt bé, força, endavant. I molts artistes més, que puguin sumar-se a Pick-up.
2: Sí, home, i tant, segur que sí. I segur que passem pel poble a que veieu també el directe. Això
1: d'acord.
2: Segur.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: Per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu una abraçada. Adéu.
0: Així acaba aquesta primera edició de la Setmana del Connectats. Ja sabeu que demà tenim més continguts preparats per tots vosaltres a partir de les 5:03. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí afronta aquesta setmana nous dies de pluja intensa després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. A la Serreta es van acumular 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé un centenar a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. El meteoròleg rubinenc Lluís Mipérez considera que aquests 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
2: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt.
1: L'episodi encara no ha acabat. Pérez preveu nous episodis intensos per demà dimarts a la tarda i també durant tot el dimecres. La policia local recomana seguir les indicacions de protecció civil i evitar sortir durant els moments de màxima precipitació.
3: Per primer cop, Rubí prepara Nadal i Reis amb la participació de les entitats i col·lectius locals. En les festes de Nadal d'aquest any, les entitats i col·lectius locals poden presentar les seves propostes per a unir-se a les activitats impulsades per l'Ajuntament. Així ho ha comunicat el consistori, que vol comptar amb el teixit associatiu per a fer de l'últim tram de l'any un temps de celebració compartida. Aquesta iniciativa d'obrir la convocatòria d'activitats a les entitats locals ja s'havia fet per la Festa Major de Sant Pere. A diferència de la convocatòria de Festa Major, en aquesta ocasió les activitats proposades pels col·lectius rubinencs han d'estar centrades en Nadal i Reis. La convocatòria estarà oberta a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 13 d'octubre. Només podran optar aquelles associacions inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes i als establiments comercials locals.
4: I en informació esportiva, el temporal de pluja ha deixat fins a 9 partits suspesos per part dels primers equips dels esports de la nostra ciutat. Sí que es van disputar encontres, per exemple, en futbol de tercera catalana, amb el Rubí B, que ha patit 3 derrotes en 3 partits, 0-4 aquella, davant del Sabadell Nord, al grup 12, al 7, nova victòria, 9 punts de 9 possibles de l'Olímpic en Fatjó B, que guanyava el Sant Pere Nord. En voleibol, cita a Cerdanyola d'un vòlei Rubí masculí que guanyava 1-3.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
5: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead. Ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radioheads. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó, Paranoid Android.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicides. Pearl Jam.

0: Rock and Clàssics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Clàssics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

Una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, que es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores a Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí afronta aquesta setmana 9 dies de pluja intensa després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. A la Serreta es van acumular 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé un centenar a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez considera que aquests 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
2: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt.
1: L'episodi encara no ha acabat. Pérez preveu nous episodis intensos per demà dimarts a la tarda i també durant tot el dimecres. La policia local recomana seguir les indicacions de protecció civil i evitar sortir durant els moments de màxima precipitació.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest matí per anunciar que les eleccions espanyoles s'avancen el 29 de novembre. Ho ha fet des de Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI que és qui ha de signar el decret de convocatòria electoral. El decret es publicarà demà 6 d'octubre al butlletí oficial de l'Estat. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Els partits que vulguin concórrer en coalició tindran fins al 16 d'octubre per comunicar-ho a la Junta Electoral. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i es publicaran provisionalment el 28. Després del període de revisió, les juntes electorals proclamaran les candidatures el 2 de novembre i les llistes definitives es publicaran l'endemà, dia 3. La campanya electoral començarà divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores de dissabte 28, jornada de reflexió.
4: Quant als esports, el temporal de pluja va obligar a suspendre fins a 9 partits pel que fa als sèniors dels equips de la nostra ciutat. Això sí, en futbol, la cita de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu es va jugar amb l'1-1 final i un molt bon punt per part de l'equip del Blai Martí. En futbol sala jugava l'Esportiu Rubí masculí diumenge tarda davant de Caldes amb un 3-6 victòria, 6-6 en tercera nacional, i a la segona nacional, futbol sala també però femení, primera derrota de l'Esportiu Rubí Quella davant la Penya Esplugues 5-0.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
6: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
5: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
7: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música.
8: Oi, què passa? Jazz para Nicta López, todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
9: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és, miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
2: Moment, espera't un segon, eh?
1: Què estàs fent? Què fas?
2: Tinc una mostra, d'una pissarra d'aquí dels Pirineus, del Ripollès, sí. Que se li ha bloquejat. Se li ha bloquejat l'energia i estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
1: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la,
2: No, després...
1: I això que la pissarra té bloquejos emocionals...
2: Però després li fotré, li aplicaré un cataplasma,
1: Ja vale. Estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i han vist de tots colors, Jo no sé si
2: Ve d'això.
1: Però bueno, escolta. Sí.
2: Però bueno, igual que n'han vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens en anem gaire lluny, de fet.
1: A veure, explica'ns, tens alguna experiència?
2: Hi has anat mai, al curandero?
1: Jo no hi he anat mai. Tu sí? Hi has estat?
2: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no són... No és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
1: Clar, no ho posa. No és un títol, curandero,
2: exacte,
1: diguem.
2: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Vas a veure i ell...
1: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
2: un guaridor,
1: no?
2: Sí, diguem-ne així. Un guaridor. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. T'ho dic ara.
1: Bueno.
2: M'he fet tard.
1: Sinó que se'ns enfadarà.
2: M'he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero,
1: A veure.
2: És que és més...
1: Tothom coneix curandero.
2: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero.
1: Que carai. Sí, clar.
2: Sí.
1: No,
2: és un fet. Sí, sé que tindrem crítiques, per això.
1: No passa res, les assumirem.
2: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
1: Sí? És una cosa transversal, mundial?
2: Sí, i un curandero... Pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix el seu saber.
1: Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura,
2: sí,
1: vols dir?
2: Sí, diguem-ho així, cultura, d'acord.
1: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de...
2: No? Exacte. Pot, i fa moltes funcions. Té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser pot fer d'exorcista, o de confident. Fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
1: Clar.
2: Atenció.
1: O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt àmplia. algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
2: Exacte, exacte.
1: D'alguna manera.
2: Sí, de fet, aquests, els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això, vull dir, al final el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
1: Uh-huh.
2: Sí. I clar, tu quan tens...
1: És una cosa dolenta,
2: sí,
1: no la volem.
2: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no? Uh-huh. Aleshores,
1: sí, clar.
2: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, uh-huh, siguin o no siguin encertades. Atenció.
1: Que, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
2: Clar, clar, clar. Et poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no?
1: Per què no?
2: Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn, l'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
1: Sí, o sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, o no? Fins i tot l'homeopatia. Però
2: exacte.
1: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
2: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir, perquè si abans un curandero podries dir, doncs, que era, mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
1: Bueno,
2: no ho sé.
1: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem
2: potser
1: trobat.
2: Potser sí,
1: no?
2: Però s'han d'actualitzar en el temps també. I mira, i si abans es podia parlar de sants, de maldulls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant doncs, d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí dalt.
1: La pedra,
2: sí.
1: Clar.
2: Neteges,
1: clar.
2: O sigui, coses ja que són una mica més New Age, que es coneix com el
1: ja,
2: New Age.
1: Ja, exacte.
2: Vale.
1: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
2: Sí, ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
1: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
2: Màgia i fins i tot, a vegades...
1: Encanteris,
2: sí,
1: o...
2: Sí, i fins i tot, a vegades, et diria religió. Ara, si abans hem dit
1: això,
2: que...
1: Això, bueno, pot... fe, no? Creença.
2: Sí, es pot considerar com una figura religiosa perquè, a vegades, el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do, el bo de curar.
1: Li dona aquella força o aquell... Ah,
2: sí, bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no? És un miracle.
1: Efectivament.
2: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
1: Clar.
2: És que no estaves preparat.
1: No hi havia inspiració suficient.
2: És que no vibres, clar, no vibres bé, saps?
1: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
2: Aquí està, aquí està.
1: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no? Que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
2: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, a la persona a qui anaves a buscar les respostes.
1: Exacte, o sigui, exacte, el savi, el druida,
2: sí,
1: no? També, el que feia en el seu moment.
2: Sí, senyor.
1: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt, des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
1: Veus? Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
3: vols. No li va pas malament la vida.
1: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai, tu, un curandero, o què?
3: Jo diria que sí.
1: També diries, o sigui, no ho sabem. Estem en el terreny de... Ah, molt bé.
3: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic, bastant popular, i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé, i un dia vaig decidir provar-lo.
1: I et va anar bé?
3: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
1: Ah, home, doncs mira. I eres? Pots saber o no?
3: Sí, em va dir que anés al metge.
1: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
3: Sí, sí, sí. Però va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
1: Cap allà que sí, vas anar. Sí, sí, sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té alguna... No? Pot ser que sí?
3: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
1: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos, perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
3: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
1: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo.
3: Sí, sí, realment. Molt recomanable.
1: Del Jim Carrey.
3: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
1: Sí.
3: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que bueno, li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, si hi ha algun problema.
2: Doncs bé, amb les ungles,
3: amb les mans, tot.
1: Amb les mans, sí, sí. Amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant sòrdids, diguem. Sí. Però, esclar...
3: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
1: Ja. De fet, es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se. No? I com ell, fins i tot, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí, sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
3: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia, o sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere, i l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable, o sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero doncs, que havia estudiat.
1: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
3: sí, sí,
1: ben fet,
3: curanderos...
1: i va arribar a la conclusió que res de res.
3: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia. I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
1: directament,
3: forma.
1: Directament, eh?
3: Sí, sí.
1: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
3: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
1: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
3: Sí, segurament, sí. Sí.
1: Si els diguis, no, saps què? Això vés a l'oncòleg que t'ho miri i poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
3: Sí, bueno, sí, no acaba de funcionar.
1: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
3: M'ha semblat molt interessant i has citat un referent total que és James Randi a la introducció.
1: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
3: James Randi
1: és un far.
3: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, d'Arthur C. Clarke.
2: Oh,
1: home,
2: oh.
1: Compte, que això, sí. Això són paraules majores.
2: Està pujant de nivell, això.
3: Arthur C. Clarke, entre altres, autor de 2001, Odissea de l'espai, sí. Obra de referència total.
1: O Blade Runner.
3: Es va liar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica. I això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi fent una operació ell a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient, i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta, i escolta, aquí no havia passat res, eh?
1: Ja.
3: Automàticament bueno, sí que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però...
1: Clar, per tant, James Randi va fer de Jim Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? Tot cas.
3: Sí, en tot cas.
1: Va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
3: Sí.
1: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
3: Sí.
1: I també tocava diferents pals. Una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
3: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
1: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
2: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè s'ha de desmentir,
1: sí.
2: Perquè dit clar i curt i ras és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res, dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
1: Clar. Sí, s'ha provat, en algun lloc?
2: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
1: Cirurgia placebo,
2: eh? Cirurgia placebo, sí senyor.
1: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és com, diguem-ne, que és alguna manera de... És un efecte positiu de la ment, no?
2: Exacte.
1: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat,
2: exacte,
1: un efecte positiu.
2: Exacte.
1: No?
2: En aquest cas es van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar es va fer amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Aquí jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
1: Sí. Es manifesti. Ah,
3: uns quants.
2: Quants?
1: Si a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
2: Rentat artroscòpic.
3: Sí.
1: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
3: Home, sí.
1: Sona que fa mal, eh?
2: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? S'atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
1: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
2: fer-la? Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins.
1: Vale?
2: Sí. I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos. On tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
1: Però clar, representava... Representava
2: que tens una artrosi...
1: Un dels grups?
2: Sí, sí.
1: Ah, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
2: Exactament. Aleshores van...
1: Per tant, se'ls feien fer recuperació
2: amb unes
1: articulacions que tenien artrosi.
2: Exactament.
1: Ostres, és agosarat, eh?
2: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
1: Sí.
2: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
1: Vale, dos anys.
2: Sí. Escales de dolor. Simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, no tu menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
1: Ostres, curiós, això,
2: a nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
1: Imagina't. El poder curatiu de la ment, diguem, eh?
2: Això és incòmode.
1: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
2: Sí, senyor, però bé. Però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
1: i tant,
2: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
1: Sí, sí.
2: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
1: Clar, vale? Està clar. Això, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
2: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
1: Està clar. I a canvi de diners, generalment.
2: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Fins i tot dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
1: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
2: Exacte.
1: No?
2: La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
1: Clar.
2: Això és important.
1: Clar. Aquesta és la idea.
2: I tant.
1: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
3: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans li dic que estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
1: Home, és que aquí estem, eh?
3: Però bé.
1: Al tanto.
2: Jo ho he deixat anar.
1: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
3: I
1: si has anat de pago...
3: I amb monges.
1: Ara dius, ep!
3: I amb monges.
1: I imagina't.
2: Imagina't. T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això.
1: Allà.
3: Monges del quiròfan, sí, allà... És una experiència que... curiosa, també.
2: Però això és una mica com l'extrema...
1: Tenia ganes de veure les cames nues, eh?
2: Com l'extrema unció, això.
3: Sí. Bueno, ja ho tens allà. Ho tens allà a punt.
2: Sí.
1: Ho tens tot allà al costat. Sí. És com... Bueno.
3: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I va, la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
2: Tens molt bon portuguès, eh?
1: João Teixeira de Faria, eh?
2: Molt bon portuguès tens.
3: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu, o sigui que veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
2: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
3: Bueno, aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot. Curanderisme en general també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
1: Que estrany, no m'ho esperava, sí. que això passés.
3: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
2: Home,
1: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
3: A Brasil.
1: A Brasil.
3: 500 anys de presó per abusos sexuals.
2: Ep.
1: Val. Per tant, es aquí, derivava cap aquí el tema, eh?
2: Estava
1: per
2: aprofitant tant, una mica sí. El seu poder, eh?
3: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
1: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho sí. D'alguna manera, el tema.
2: Mare meva.
3: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
2: Era bo, aquest? Ojo, L'ha de veure la gent.
3: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
1: Home.
3: Concretament,
1: Adolf
3: Fritz.
1: No té a veure amb les patates, eh?
3: No.
1: Fritz Ravis?
3: No. El Dr. Fritz.
1: No.
3: Llavors he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
1: Ah, com que no?
2: No era una
1: persona. Una meva, què era?
3: No, era un esperit.
1: Ah! Val, que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home.
3: El Dr. Fritz era un esperit que... Era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
2: Home, què més vols?
1: A través de mèdiums, el que deia... Bueno, una mica el que deia el Jordi, però al revés.
2: Sí, sí. Que si falles... Mira, era ell.
3: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
1: I aquí... Val, és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú...
3: Sí, i et mirés la...
1: Ja entenc.
3: Així és l'oftalmologia.
1: La còrnia, diguem. Sí, sí. Vale. Okay.
3: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges. Busqueu, hi ha un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, l'Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien solució psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar...
2: Tots.
3: Sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
1: Això hagués passat de voltes, eh?
3: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests sí. O com el del magnífic João do Deus.
1: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
3: Sí.
1: Perquè,
3: sí.
1: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, home, no, jo no preocupis que t'ho curaré tot, i l'altra és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
2: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que
1: veure,
2: jo estava pensant ara que...
1: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
2: Sí, però és que jo, el de la Terra plana, el capítol de la Terra plana, jo el tinc fet de la temporada 1.
1: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un CD trencat i què hem de fer? No ho sé.
2: No, però és que a més l'he anat ampliant, és molt llarg ja.
1: Però ja en vam parlar, n'hem parlat d'això. Ja ho hem dit.
3: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
1: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
2: Quan ens vam trobar?
1: Vam fer un cafè, si ens vam per casualitat, però... Llavors ja ho parlarem, ja ho parlarem.
2: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu...
1: Ja ho parlarem. No, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
2: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, eh? Ja ho veig.
1: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors. No els interessen, aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles, crec que hem de tornar o hem d'anar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi,

0: Què passa aquí?
1: Bueno, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però és un
0: aquí
1: tema
0: algo,
1: comestible tot, pel que veig. Sí.
0: Jo no vull dir res, però aquí hi ha algú.
1: Sí, sí, aquí, propaganda encoberta.
2: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
1: Ja seria extraordinari.
3: I el Tetos.
1: Semblaria... En fi, no sé si confiaria gaire en el doctor Tetos. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
0: A veure, avui vosaltres heu parlat de... Si han dit de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense. Sí, com el del JJ, però... Sí. La JJ, saps?
1: Sí, era un tio amb prestigi, diguem.
0: Un tio amb prestigi, sí, un metge amb una carrera acadèmica brillant fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
1: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu. O sigui, la radiònica és una altra cosa. Si comença per ràdio, sembla molt molon, no? Era la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
0: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà doncs emet. Val? I que a través d'això doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. En principi, mola.
1: Així, home, sí. Explicat així, sembla magnífic, no?
0: Sí, en principi està bé.
1: A veure si, si funciona.
0: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
1: Encara com no és de Massachusetts.
0: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, el tio era bo.
1: Bastant precoç.
0: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
3: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
1: Que ja està, i així ja no et fa mal. Ja, home, espero que no fos un mall, diguem.
0: A mi m'ha recordat el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata amb un cubo de basura, o sigui, troba que hi ha un cubell d'escombraries que està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
1: Sí,
0: m'ha recordat d'això. Però aquest paio deia que això...
1: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys.
0: Sí. I va ser professor, va ser professor. Però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí?
1: Dinamitzador, i has dit que la radiònica, no?
0: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
1: Sí, era un diagnosticador, el dinamitzador aquest. Diagnosticava.
0: Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
1: Bueno, sí, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
0: Bueno, era o sigui, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
1: Sí.
0: bàsicament.

0: que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona.
1: O
0: una fotografia, fins i tot. I aquí, amb aquests elements a dins, l'aparell es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie de... al front se li connectava un aparato. Llavors, el metge donava una sèrie de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa, i basant-se en els sons que produïa, determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual s'havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
1: Sí, perquè clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt, molt, molt subjectiva, no?
0: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent.
1: Yeah.
0: Que la persona sana vibrarà d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrarà d'una altra. Però bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que bàsicament era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, era una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
1: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
0: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
1: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Sí, que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen i s'apaguen, i última hora darrere, res.
0: Sí, ja, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res... Però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient amb la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te vibrar bé. Ja ho parlàveu, això, amb el tema del fa uns programes.
2: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic perquè...
1: Existeix això, és una associació, entenc.
2: I ara estava mirant aquí que tenen un operatiu, tenen un aparatet que fa un generador d'horrón d'alto rendimiento.
1: Ah, mira.
2: Que val 1.500 euros,
0: aparell, sí.
1: 1.500
2: euros.
1: Hi ha algú aquí...
3: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns guants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
2: Em trobaria millor, segur.
1: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
2: Oh, i tant.
3: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
2: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
1: All in.
2: Sí, tot aquí.
1: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
0: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
1: També és veritat.
0: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
1: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Continguts en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Nos fuimos

0: David García.
1: Bon vespre. Primeres reaccions polítiques des de Rubí a l'avançament electoral. Els rubinencs i la resta d'espanyols estem cridats a renovar el Congrés el pròxim 29 de novembre en unes eleccions anticipades que ha precipitat la derrota de l'executiu a l'hora d'intentar aprovar els decrets d'habitatge divendres passat. Sentirem les opinions dels partits locals al voltant d'aquest nou gir de guió en la política espanyola, que arribarà només uns mesos abans de les eleccions municipals del maig. El doctor Estivill s'ha acomiadat dels escenaris aquesta tarda a Rubí. L'expert en medicina del son seguirà fent divulgació a les xarxes i les seves clíniques estan en mans de la seva filla, però les xerrades i conferències s'han acabat avui, amb una última visita a la nostra ciutat gràcies a la insistència de l'aula d'extensió universitària. La inauguració de la NUO aquest cap de setmana va quedar molt tocada pel temporal de pluja amb la suspensió de les jornades focus, però sí que es va poder fer bona part de la visita guiada de dissabte al matí, que de fet es repetirà tots els dissabtes d'aquest mes d'octubre. El temps és, òbviament, l'altre focus informatiu del dia. Avui hem tingut força pluja durant el matí i, tot i que ha sortit el sol durant la tarda, això no significa que haguem de guardar els paraigües durant molt de temps. Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la. En aquesta zona, però, en canvi, els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord de Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest matí per anunciar que les eleccions espanyoles s'avancen el 29 de novembre. Ho ha fet des de la Moncloa, on ha explicat que ja ha informat el rei Felip VI, que és qui ha de signar el decret de convocatòria electoral. Sánchez ha explicat que aquest matí s'ha celebrat el Consell de Ministres Extraordinari per signar el decret segons el qual es dissoldran les Corts. Així ho explicava el president espanyol a les 9 del matí, aquest des de la porta de Moncloa.
3: Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: El decret es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat i el Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Doncs bé, davant d'aquest anunci, la Ràdio Rubí ens han posat en contacte amb els partits polítics rubinencs per conèixer la seva opinió sobre l'avançament i sobre com afectarà tot plegat la nostra ciutat, tenint en compte més que al maig del 2027 hi ha les eleccions municipals. El Partit dels Socialistes de Rubí creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. Així ho ha explicat Rafael Hueto, portaveu del grup municipal, que considera que PP, Vox i Junts han quedat retratats amb el seu sentit del vot.
4: S'ha vist clarament qui ha sigut qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent aprengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
1: Des del Partit Popular, el candidat i president local, Juan José Giner, ha dit que veuen de manera positiva l'avançament electoral. El dirigent del PP ha recordat la crisi de l'habitatge, la situació a Ceuta, la gestió de l'amnistia als líders del procés o els casos judicials de l'entorn de Sánchez com part del context que ha portat a aquestes eleccions anticipades, que a més ha volgut llegir també en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores per al país.
5: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el, que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
1: El vot contrari de Junts als decrets d'habitatge, com us hem explicat, ha provocat aquest avançament electoral. Des de la secció local del partit, la candidata Anna Casamian considera que votar no a un mal decret és fer política i que és el que tocava fer, i assegura que no ha estat un bloqueig, sinó una negociació. En aquest sentit, repeteix la línia del partit que el text d'aquests dos decrets penalitzava els petits propietaris. I pel que fa a les eleccions anticipades, la juntaire rubinenca les defineix així.
0: És una nova etapa. I ara tocarà que parlin els catalans, això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell a Espanya es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i al centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
1: Per la seva banda, el candidat de Comuns Rubí, Jordi Arnaiz, actual soci del govern de PSC a l'Ajuntament de Rubí, juntament amb la coalició en Podem, ha conclòs que l'avançament de les eleccions demostra que l'habitatge és un element clau en les actuals polítiques. Per tant, segons el regidor, la ciutadania ha de decidir ara si estan al costat de les polítiques d'esquerra o al costat dels especuladors. Per Arnaiz, és necessari reafirmar l'esquerra transformadora per guanyar les eleccions del 29 de novembre.
6: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant, sobretot, l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar, sobretot, les polítiques reaccionàries de la dreta i de l'extrema dreta que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir, doncs, les coses que la gent necessita, la mobilització s'ha fet veure que la gent no està dormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
1: El candidat dels Comuns ha remarcat que la coalició seguirà posant el focus en la ciutat, treballant per tirar endavant el seu programa electoral amb propostes molt concretes per Rubí. Una opinió que des de Podem comparteix Andrés Medrano.
7: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem. I nosaltres, el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat. A que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
1: Medrano remarca que ha estat necessari convocar aquestes eleccions perquè l'actual aritmètica impedeix tirar endavant les polítiques del govern i assegura que afrontaran la campanya amb ambició i donant la batalla per fer front als feixistes. La portaveu d'Esquerra, el principal partit de l'oposició a l'Ajuntament, Montse Soler, ha subratllat que és lògic que Sánchez hagi convocat eleccions perquè ja no pot aprovar cap proposta al Congrés, posant com a exemple aquests dos decrets de divendres. Soler ha afegit que aquest avançament tindrà afectacions a l'administració local perquè quan hi ha eleccions tot s'atura i també acabaran afectant les eleccions municipals de 2027.
8: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
1: Més reaccions a aquest avançament. La portaveu de Vox, Nerea Andrés, ha subratllat que l'avançament electoral per part de Pedro Sánchez no els ha sorprès gaire, ja que assegura les decisions del PSOE són per estratègia electoral i no per defensar els interessos de la població. Andrés ha citat la crisi de Ceuta, la presumpta corrupció que envolta Sánchez i el PSOE i també la crisi de l'habitatge. Pel que fa a les enquestes que pronostiquen una possible victòria del PP i Vox, la regidora rubinenca ha afirmat que no se'n fien i que les posen, diu, en quarantena.
9: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, uh-huh, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
1: A Radio Rubí trobareu demà una notícia amb totes aquestes declaracions.
10: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que a l'agost, una estabilització que consta amb el fort increment de l'atur viscut a l'agost, quan el llistat es va engreixar amb més de 200 persones. Aquest petit increment d'11 desocupats al setembre suposa, de fet, un augment mínim del 0,28% respecte al mes anterior. La dada, com dèiem, contrasta de manera significativa amb el comportament del mercat de treball durant l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta d'aquest mes a la ciutat durant la darrera dècada, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma com a mínim una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur dels últims mesos. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva al setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció de més de 400 desocupats respecte a l'agost. En l'àmbit català, el mes de setembre ha tancat amb 330.000 aturats, que és un 0,2% més que a l'agost. Aquest repunt s'explica especialment per l'increment de la desocupació entre els homes i especialment entre els menors de 25 anys. I al conjunt d'Espanya, l'atur ha augmentat en unes 23.000 persones durant el setembre, un increment de l'1% respecte a l'agost, que manté la variació en la mitjana habitual d'aquest mes. Canviem ara radicalment de tema perquè aquesta tarda el doctor Eduard Estivill ha ofert la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. L'especialista en medicina del son ha fet la seva conferència marcada en el curs de l'aula d'extensió universitària de Rubí, com dèiem, fa només unes hores. Ens ho explica la Mariona Jerez.
11: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí Mestre Martí Tauler per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores de son a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen normal per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat l'experiència que ha cultivat en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
10: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Entre totes les activitats que s'han suspès aquest cap de setmana per culpa dels aiguats, trobem la NU. Sí que es va poder fer, però la inauguració oficial divendres a la tarda i la visita guiada de dissabte al matí, almenys bona part d'ella. A partir d'aquí, seguint les indicacions de les autoritats, no es van poder fer ja la resta d'activitats previstes. Recordem que el festival ha arribat a la seva 12a edició i que durant tot l'octubre omple les façanes del centre de la ciutat amb fotografies artístiques de gran format. Dissabte, com dèiem, es va fer aquesta primera visita guiada que per primera vegada a més reunia la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. Recordem que el leitmotiv d'enguany és el rostre com a lema. Així, l'argelià Abdo Shannan va explicar els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu va detallar el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa va ensenyar els seus retrats mèdics fets amb TAC i que estan exposats a la façana del celler, o la napolitana Verónica Barbato va recordar amb imatges la seva germana, que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
12: Al final l'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
1: La majoria dels artistes van poder explicar les seves obres de primera mà dissabte al matí, tot i que la forta pluja que va caure a última hora de la ruta va fer que no es poguessin visitar les exposicions de la NU més allunyades, com la que hi ha a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler o la que hi ha a la façana de les antigues fàbriques Pic Aguilera. Les fotografies de la NU, recordem, estaran penjades als carrers i places de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada que sortirà de l'antiga estació. Fins aquí l'informatiu, aquest primer informatiu vespre de Ràdio Rubí de la setmana. Com és habitual, la programació de l'emissora municipal continua ara amb els esports del Siscolara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, som-hi amb aquest programa d'esports a un quart de tres de la tarda, en aquest dilluns de nou passat per aigua, un dilluns al qual, doncs, ve condicionat pel que ha passat durant el cap de setmana amb aquestes restriccions des de les 6 de la tarda de dissabte fins a les 2 del migdia de diumenge, que han provocat la suspensió de molts i molts partits a la nostra ciutat, de moltes categories, nosaltres que revisarem al final d'aquest programa. Diguem-ne que les absències en competició arran del temporal de pluja. Un programa, el d'avui, en el qual sí que parlarem de les cites que es van donar. Empat valuós del Rubí a Manlleu, derrotes del Club Natació Rubí en Waterpolo i victòria i derrota en futbol sala de l'Esportiu Rubí. La cita dels 100 patins masculí no va acabar com potser li hauria agradat i en tercera catalana dos dels quatre partits, sis que es van jugar, així com un de voleibol. Cites que ara mateix comencem a revisar en aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Comencem pel partidàs, el de la Unió Esportiva Rubí, que va jugar ahir davant del Manlleu, ja no només perquè el Rubí va jugar bé, sinó que va ser un gran espectacle, sobretot en la segona meitat. 1-1 final. S'avançava el conjunt rubinenc en la primera meitat amb una diada d'Adri Record, però Kerr empatava als 46 minuts amb 40 segons, restaven 20 segons perquè s'acabés l'afegit, que havia estat de 2 minuts en el primer temps. Empat a 1 que ja no es va moure a la segona meitat. Curiosament, els gols van arribar a la primera meitat més igualada i sense que fos tan espectacular en la segona. Arribades d'uns, d'altres, i sobretot el Manlleu, l'últim quart d'hora va dominar un Rubí, el va sotmetre, i Rafa Leva va ser un dels grans protagonistes de la Unió Esportiva Rubí, que treia un punt que l'ha de saborir, com confessa l'entrenador, el Blai Martí.
2: D'un punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí a Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta moltes coses amb un gran ambient i amb un equip que juga molt bé, que estava en un molt bon moment i que jo crec que la primera part hem estat molt bé, hem estat superiors i en un context que era una mica advers per nosaltres de tota la qüestió dels duels i tot plegat hem plantejat un partit amb un to de disputa molt alt. Jo estic molt content amb l'equip, és una pena que sigui només un punt, però crec que és just.
1: 1-1, just el resultat, amb ocasions per a uns i altres, en una Lliga Elite en la qual el Manlleu, doncs, és el líder, perquè amb aquest punt també treu profit de l'aturada. Després veurem com queda tot plegat. Un Manlleu que confessava al seu entrenador s'ho va haver de treballar molt en la segona meitat, en la primera havia vist millor el Rubí. Escoltem el Marc Prat.
3: La primera part, sobretot fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. I ells sabíem què farien, ho han fet molt bé i per això han fet el gol al final. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors. Sí que és veritat, això, una transició, alguna centrada podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem pel partit descaradament.
1: Doncs aquesta tercera jornada també va acabar amb el Martorell 3, Argentona 0 i el Viladecans 2, Baix 3. Molts partits pendents, doncs, per jugar en aquesta Lliga Elite pel que fa a una tercera jornada de competició que deixa la Unió Esportiva Rubí en la sisena plaça amb 4 punts amb aquest asterisc de partits per recuperar per part de bona part dels seus rivals.
4: www.radiorubí.fm.
5: Tota la informació dels equips rubinencs.
4: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
5: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
4: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
5: Tot l'esport rubinenc a
4: radiorubí.fm.
1: Quant al waterpolo, avui mateix tenim una cita a un quart de 10 i a Sabadell, Club Natació Sabadell i Club Natació Rubí, divisió d'honor abans en el cap de setmana al partit de Lliga per part d'un Club Natació Rubí que jugava aquest dissabte i que perdia 17-12 davant del Sant Feliu amb un partit, una situació que el Carles Ligero encara no l'acaba de preocupar perquè els rivals estan per sobre d'elles.
6: Només estem a la jornada 3, és veritat que són 3 derrotes pel moment, però sí que quan, això que fan tots els entrenadors i pràcticament tothom, que quan surt el calendari fas una mica els teus números i marques en verde los que tienes que ganar i en rojo los que no, aquests tres segurament són dels que marques que no, i hem estat més a prop de competir i endur-nos algú del que esperàvem, sobretot ahir, que vam estar molt bé en partit durant 3 parts.
1: És que van acabar amb un 17-12, un partit que en el tercer quart estava 13 a 12. Ja estimada el parcial de 4-0 en l'últim, però el Club Natació Rubí, que va donar molt bona imatge en aquesta jornada, la tercera de competició de la Divisió d'Honor del Waterpolo, amb David Burillo Sánchez, també aquests altres enfrontaments, i els resultats.
7: Catalunya 5, Mataró 19, Tenerife, Lleida 6, Terrassa 10, Real Canoe 12, Sant Andreu 10, Mediterrani 5, Sabadell 17 i Atlètic Barceloneta 19, Horta 6.
1: Sabadell és líder, juntament amb Mataró i Terrassa ho han guanyat tot. Atlètic Barceloneta 6 punts igual que Sant Feliu, i Catalunya 3 per Sant Andreu, Mediterrani i Real Canoe. No han puntuat Tenerife, Lleida, Horta ni el Club Natació Rubí.
8: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
1: I tampoc ha puntuat en 4 jornades el conjunt de masculí. En aquesta ocasió perdia 8-22 davant del Club Natació Sabadell, i demà juguen un altre partit. Anem a escoltar la valoració de tot plegat de l'entrenador Rui Thiago.
9: Duro, normalmente nosotros cuando tenemos partidas seguidas se nos complica. Pero iremos a Terrassa a jugar con una equipa muy potente, pero a jugarse, a competir y a crecer día a día.
1: Y el futuro un poquito a más largo plazo, no tanto, pero que son unas semanas después. Aquí sí que llegan los partidos clave y el equipo parece que yo lo veo bien encaminado, Rui.
9: Bien, hemos tenido un bache muy potente contra Canoe, ese partido ha sido duro. Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. Año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar, y al final van a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
1: Doncs toca continuar treballant per part d'aquest Club Natació Rubí, que haurà de lluitar per la permanència en la Divisió d'Honor, que perdia aquest cap de setmana 8-22 davant del Sabadell, rival superior, evidentment. Només li van plantar cara amb el 3-5 del primer quart. A partir d'aquí ja el partit va marxar cap als sabadellencs, que jugaven a la seva piscina però a domicili, perquè el partit era com a local per a un Club Natació Rubí que demà, a 8:45, visita el Terrassa. Nova jornada a recuperar amb aquestes dobles jornades que ho deia, eh? El Rui Thiago no li acaben d'anar bé a un equip que no és tan professional, i, evidentment, doncs, tants partits consecutius ho acaben pagant. En qualsevol cas, demà també és un partit molt impossible. Arriben cites més aviat que ja no tan tard. Sí que claus en la lluita per la permanència del Club Natació Rubí en la Divisió d'Honor masculina.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
10: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: I fem ara un ràpid repàs per al futbol sala i les cites. Aquí sí que es van jugar totes dues de l'Esportiu Rubí, perquè, entre d'altres coses, en el cas de les noies, segona nacional, grup 2 de competició, molts dels equips no són catalans. Només es va haver de suspendre el partit que haurien d'haver disputat Aix, l'Hospitalet i Entre Ríos, a més de les glòries contra el Mataró. La resta sí que es van jugar, i les nostres van caure per primera vegada i en la tercera jornada, a més, de manera contundent. La veritat és que van tenir poques opcions de fer alguna cosa a la seva visita a la pista del Penyes Plugues, que va ser superior, tot i que no van decantar la balança fins ja entrada la segona meitat, però al final victòria del conjunt del Baix Llobregat per part d'un Esportiu Rubí que ha de continuar treballant. Havia d'arribar alguna vegada la derrota i ha estat en aquesta jornada la número 3, que també tenia aquest altres resultats, David.
7: Castellón 5, Les Corts 1, Ripollet 6, Sabadell 3, La Villa 2, César Augusta 2, Sant Pablo 7, Santa Ana 1 i Deportivo Túria 2, Linyola 2.
1: Doncs és Penyesplugues 9 punts, igual que el Ripollet. Linyola 7 punts en la tercera plaça, quarta per a Sant Pablo i Esportiu Rubí. Zona baixa, encara no han puntuat ni Concòrdia ni Les Corts B, així com tampoc l'Aix, l'Hospitalet.
8: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
1: I a la tercera nacional, dos partits, dues victòries de l'Esportiu Rubí, que guanyava aquest cap de setmana en l'únic partit que es disputava al grup 1, perquè era diumenge tarda. 3-6, partit treballat i difícil davant d'un Caldes que sobretot intenta treure profit a la seva pista, però el nivell de l'Esportiu Rubí d'aquesta temporada, ja ho va ser l'any passat i volen estar enguany lluitant per l'ascens, és altíssim i de moment doncs es veu també la classificació, en la qual doncs sumen els 6 punts possibles disputats, la resta doncs pendents, perquè en aquesta jornada de competició només van jugar doncs aquests dos equips, el Caldes i l'Esportiu Rubí, amb aquesta victòria rubinenca.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Va, i què fem ara? Amb un format una miqueta més curt, altres informacions per començar en hoquei patins en línia, perquè arrenca avui el Mundial amb la presència de l'equip femení absolut i 7 jugadores de l'Hockey Club Rubí 100 Patins a Paraguai. La primera de les cites aquesta tarda, també en categoria júnior masculina amb el Pol Olivera, que forma part del combinat estatal. Presència en aquest Mundial, el qual ha condicionat que ara ja no hi hagi fase regular, tot i que dissabte sí que els 100 Patins, doncs, recuperava la primera jornada davant del Tres Cantos amb un resultat de 4-2, derrota, si més no, sorprenent. Un 100 Patins que començava la Lliga molt bé i que ara, de moment, doncs, ha enllaçat dues derrotes seguides en fase regular. Començava la competició amb la Supercopa, eh? Volíem dir, en qualsevol cas, dos partits, 0 punts, ha de continuar treballant aquest Hockey Club Rubí 100 Patins en Lliga Élite. Ara tothom s'atura, eh? Fins al final de mes, quan tornin del Mundial tots els jugadors i jugadores.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I més qüestions pel que fa a d'altres modalitats esportives que també van jugar els seus partits i molts dels altres, doncs, suspesos. És el cas del futbol amb el grup 12 i el grup 7 de la tercera catalana i presència de 4 equips. Doncs van jugar un de cada grup. El 12, el Rubí, que jugava en horari de tarda, el Rubí B, tornava a perdre 3 partits, 3 derrotes. No acaba de funcionar l'equip de l'Unai Martínez, que en aquesta ocasió, a més, va caure de manera contundent davant del Sabadell Nord, la primera meitat més ajustat amb el 0-1, després ja tocava arriscar i se li va anar de les mans aquest partit al conjunt de la nostra ciutat en un grup 12 en el qual el 20 havia de suspendre el seu partit davant del Vallirana, pendents de conèixer quan es recuperarà aquest partit, al igual que li passa doncs a la penya blaugrana Ramon Llorenç en un grup 7 en el qual l'Olímpic de Can Fatjó va tornar a guanyar. Ha sumat els 9 punts en els 3 partits disputats. En aquesta ocasió superava a casa el Sant Pere Nord, un altre partit consistent del conjunt que entrena el Fran Moreno per sumar els 3-9 punts. La classificació igual, eh? La resta de partits suspesos, per tant, tot plegat que s'haurà d'anar ajustant. I pel que fa al voleibol, les noies no jugaven, els nois sí que disputaven el seu partit i guanyaven a Cerdanyola 1-3, és a dir, 2 partits, 2 victòries, arrencada, força bona la que està tenint de moment el conjunt de la nostra ciutat, que superava en el primer set i en el segon perdia contra el Cerdanyola, però ja el tercer i el quart el van decantar de la seva banda i es van fer amb la victòria en aquesta doncs, segona jornada de competició al grup C de la tercera catalana del voleibol masculí. Començaven amb ganes d'estar a la part alta de la classificació i està agafant forma aquesta situació per part d'un equip que, per què no, vol lluitar per l'ascens a la segona catalana al final de l'actual campanya.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: Recte final del programa. Anem a conèixer, anem a revisar tots aquells partits que no s'han pogut disputar aquest cap de setmana. David Burillo.
11: La pluja va deixar molts partits sense jugar, entre ells els de bàsquet. El CEP Sant Jordi femení es va quedar amb les ganes de viatjar a Tona per jugar la segona jornada del grup 1 de primera catalana. El masculí també va patir un ajornament del seu partit que havia de jugar diumenge a la tarda davant la de Pafxots en la competició de Copa Catalunya. Canviem el futbol. L'Olímpic Can Fatjó havia de rebre el Prat B a la jornada 3 de la segona catalana a les 6 de la tarda. També a aquella hora havia de jugar a casa el 20 B davant el Vallirana, un partit de tercera catalana que també va quedar suspès. La penya blaugrana Ramon Llorenç no havia de viatjar gaire lluny. Jugava a la penya blaugrana de Sant Cugat a 8:15 de la tarda a la tercera jornada del grup 7 de tercera catalana. Qui també va haver de suspendre va ser el femení de vòlei, que havia de rebre la visita del Viladecans al pavelló de Can Rosés en la segona jornada del grup C de tercera catalana. Repassem ara les jornades anul·lades de diumenge. L'handbol masculí, que juga al grup B de segona catalana, havia de jugar a casa davant el Vendrell. I tornant al futbol, un partit que també va quedar suspès va ser el del Benti, que havia de jugar a casa davant l'Igualada en la tercera jornada del grup 2 de primera catalana.
1: I ara tots queden pendents de conèixer la resolució dels respectius comitès de competició per posar noves dates a aquestes cites que no es van poder disputar. Doncs agrair al David Burillo Sánchez la feina. Marxem ja en aquest dilluns. Rebeu també la salutació d'un servidor, Siscolara García.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí, 99.7 FM.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al Món Digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen totes. I això és precisament el que volem. escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí uns moments us els presento.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que t'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé,

molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etc, etc, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra, bueno, això és motiu de, no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que cada en els últims 5 o 6 dies, cada dia és part de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Antropic, el Dario Amodei, reclama una major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diem-ne, no, en el qual diem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6N o 7N o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en què la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, diem-ne, no, que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc, etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no, perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc, etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne, si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens

0: equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
1: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gestor que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular la tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes, requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: veure el programa d'avui, tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris i aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.cat.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Són les 9 de la nit.
3: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
4: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns toca Musical Express. El millor pop rock dels 70 i 80, amb el millor country music i la millor americana music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música. Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música dels The Clowns i també amb la contribució de Drake Milligan, aquest noi que es va donar a conèixer amb un d'aquells programes de Got Talent. Això es diu Honky Tonk About. Comencem avui amb la country music. Benvinguts a Musical Express.

Temps de country aquí, a Ràdio Rubí. Temps de country que posem aquí des de Musical Express. És música de Sam Storm. Això es diu Evan, Cowgirls Get the Blues. The only way she's ever been. Ens anem cap a la música de Kenny Whitmire. Això es diu Me, Being Me.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Daniels, yeah, Jack Daniel, Johnny Walker, Johnny Walker, Josh Deckel i Jim Beam. Quatre whiskies, quatre bourbons. No sé si tots estaran dintre de l'estat de Kentucky, però alguns d'ells ja t'asseguro jo que sí. Des de Denver, des de l'estat de Colorado, ells són els Rain Benders. Això es diu Drinking Buddies. Ell és Cole Phillips. Això es diu Heart.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Què tindran els Turnpike en trobadors que estan encerrada en aquest programa? Des de l'estat d'Oklahoma. Això es diu Searching for a Light. Segueixes Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre aquí a Ràdio Rubí. 99.7 FM i també a través de radiorubí.cat. Des de l'estat d'Oklahoma ens anem cap a l'estat de Carolina del Sur per sentir música que es porta Mac Leffart. Això es diu That Train.

0: des d'un dels més grans estats d'Estats Units, des de Texas, des de la ciutat de San Benito. Ens arriba el nostre company, Charlie Crockett. Això es diu Honest Fight. Segueixes con nosaltres, Sintonia Musical Express. Segueixes Sintonia Ràdio Rubí.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segona part de Musical Express, dedicada al millor pop-rock dels 70s i 80s. No cal presentació, és el quartet de Suècia, són els ABBA. Això es diu Ring, Ring. T'agrada el blues? Doncs estàs de sort. Això es diu Johnny Johnson. La cançó es diu Honky Tonk Woman.

el millor pop rock dels 70s i 80s, com que es porta John Michael Osborne, més conegut per Ozzy Osborne, nascut un 3 de desembre de l'any 1948 i que es va deixar un 22 de juliol de l'any 2025. Vocalista i líder dels Black Sabbath. Estem recordant a Ozzy amb aquesta gran peça anomenada Crazy Train. No afluixem el ritme de la música. Des d'Irlanda ens arriben els grans Thin Lizzy. Això es diu The Boys Back in Town.

Els nois tornen a la ciutat. The Boys Are in Back in Town. Thin Lizzy, banda irlandesa de rock formada a Dublín a l'any 1969 pel bateria Brian Donwey i el cantant i liderista Phil Lynott. Banda, però han passat un dels grans guitarristes, com per exemple, Scott Horcum, Eric Bell i el mismíssim Gary Moore. Van ser tres guitarristes que van formar aquesta banda, els Thin Lizzy. Segueixis com no, Sintonia Musical Express, el millor pop-rock dels 70s i 80s. Ho estem demostrant i ho seguirem fent amb la banda que va formar Michael Schenker, el germà del vocalista dels Scorpions. Això es diu UFO i la cançó es diu Doctor, Doctor, música dels UFO.

Un Identifier Flying Object és les sigles de UFO, que en espanyol podien traduir-ho com OVNI. És el nom que van demanar, que van agafar ells per fer-se el grup. Liderada per Michael Schenker. Doctor, Doctor. Segueixes, com no, sintonies Musical Express, el millor pop rock dels 70s i 80s. Quart treball dels Police. Des del Ghost in the Machine, Spirits in the Material World.

Són de les grans bandes dels anys 70. Ells són els The Band, amb aquesta peça anomenada The Wait. I amb la música dels Police, amb la peça Every Little Thing She Does Is Magic, ja em despediré de tots vosaltres fins al proper programa. Rep una salutació ben cordial d'aquesta, com sempre, punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana. Us deixo amb els Police.

0: Passen gairebé 2 minuts a les 9 del matí. Avui és dilluns 5 d'octubre. Bon dia, Rubí. Començarem aquest Rubí al dia amb un dilluns marcat pel temps i per la política espanyola, pel que passi a Madrid, perquè Pedro Sánchez compareixerà d'aquí uns segons i sabrem si hi haurà eleccions anticipades o no les hi haurà. Les pluges han estat protagonistes aquest cap de setmana i també avui tenim la mirada posada en la previsió. Avui conversarem amb el meteoròleg Luismi Pérez, que ens farà una valoració de l'episodi de pluja i del que ens espera durant en les pròximes hores. I després coneixerem Resetea, una plataforma digital per millorar la visibilitat de l'autisme, que ens explicarà na Wendy Linares, que avui en farà un taller a la biblioteca. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També parlarem d'educació, formació i ocupació amb Verònica Casado, tècnica de Rubiforma, que ens explicarà què són els PFI, els programes de formació i inserció i també el tastet d'oficis de Rubiforma.
0: Tendrem el Rubí en 2 minuts, com sempre, i la recomanació musical del Robert Fernández. Després arribarà la Tertuli amb Lluís Jerez, Marta Casas, Jordi Margarit, Vicenç Rabadán i Jordi Martí.
1: I a tercera hora coneixerem la programació de la UR amb el seu president, Joan Manel Sampons, Rosa Maria Andrés, Mireia Pons, membre vocal i secretària de l'entitat.
0: Xerrarem també de comerç i d'història local amb Montse Vendranes, propietari de Calçats Vendranes, que enguany celebra, xerrarà sobretot d'aquesta llarga trajectòria de la seva, dels seus més de 100 anys de vida, 140 anys de vida.
1: Exacte, i que continua oberta aquesta botiga, eh? I acabarem mirant què podem trobar aquests dies a la pantalla amb la nostra secció de sèries amb Víctor Pérez.
0: Pluja, formació, entitats, comerç, cultura i sèries. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

Els forts aiguats del cap de setmana han deixat afectacions limitades a Rubí, tot i acumular registres de fins a 127 litres per metre quadrat a la Serreta. La Riera va arribar a un cabdal màxim de 180 metres cúbits per segon i els serveis d'emergència van rebre una vintena de telefonades i diversos avisos per incidències. Ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina, només 11 més que a l'agost. L'increment del 0,28% representa una clara frenada respecte al fort augment de l'atur registrat durant l'agost, quan més de 200 persones es van incorporar a les llistes.

Visites del Festival de Fotografia a l'ANU durant aquest cap de setmana. La inauguració de divendres i la primera visita guiada de dissabte es van poder fer, però la resta d'actes es van cancel·lar. La 12a edició del festival omple durant tot l'octubre els carrers de Rubí.

0: I en un dia complicat com el d'avui, volem connectar amb el RAC i amb Ferran Aràndiga per conèixer quina és la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant algunes incidències viàries a causa de les pluges, tant les que estan caient a hores d'ara com també les d'aquest cap de setmana. Recordem que tenim diverses vies tallades, sobretot al Vallès. Continua tallada la BB-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès per unes esllavissades. També la C-14-15A a Castellà del Vallès. La C-352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles hi ha un túnel tallat a causa d'unes inundacions. Per altra banda, també tenim diversos carrils tallats per inundacions i esllavissades a la C-17, entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, en direcció a Barcelona, també a la C-35, a Vidreres, on es talla la sortida 87, o també la N-150 a Terrassa, que encara obliga a obrir un pas alternatiu a causa d'unes esllavissades. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que fa tot just una estona han caigut arbres a la AP-7, al punt de Montmeló, en sentit sud, que deixa, doncs, en direcció a Tarragona, un carril de circulació tallat i suma retencions a aquests 10 quilòmetres de congestió que pateix ja aquesta via. Per altra banda, a la mateixa AP-7 hi ha hagut un accident en sentit nord entre Martorell i Castellví de Rosanes, que en direcció Girona també tallen un carril de circulació. Pel que fa a retencions habituals, la C-16 al punt de Rubí circula amb retencions també sobretot al punt dels túnels de Vallvidrera cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: El cap de setmana ha estat marcat a Rubí pels forts aiguats que finalment han deixat afectacions limitades al municipi, tot i la gran quantitat d'aigua acumulada. A la Serreta s'han registrat 127 litres per metre quadrat en 24 hores. Al centre de Rubí, 73 litres. I a les urbanitzacions, gairebé 96. La matinada de dissabte va ser especialment complicada i la intensitat de la pluja també va fer créixer amb força la riera de Rubí. Segons les dades recollides durant l'episodi, va arribar a assolir un cabal màxim de 187 metres cúbics per segon i un nivell de 1,84 metres cap a les 4 de la matinada. Malgrat la intensitat de l'episodi, Rubí va esquivar les conseqüències més greus. Ho explicava ahir l'alcalde Santa Maria Martínez.
1: La màxima normalitat, hi ha alguna escola que ja tenia una situació de dificultat per gotera, estan pendents fer aquestes actuacions i ja sabíem que hi hauria algun problema, però poden funcionar, no hi haurà cap tancament ni cap situació a destacar, diguem.
0: En total s'han registrat 22 telefonades al 112 i 6 avisos als bombers. Els serveis d'emergència han hagut d'intervenir, entre altres coses, per la caiguda d'arbres, filtracions d'aigua en habitatges i tapes de claveguera rompudes o desplaçades. També hi ha hagut incidències en el subministrament elèctric, amb 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer de Montserrat i el carrer de Pintor Murillo. Ahir al vespre encara hi havia uns 200 clients del centre sense subministrament, entre els quals els de la plaça Pérez Mandia i la plaça Clavé. I precisament al carrer del Pintor Murillo, els bombers van intervenir després que part del fals sostre d'un habitatge cedís a causa de les filtracions d'aigua. No hi va haver ferits i es va destacar que hi hagués risc estructural a l'edifici. L'alcalde s'explicava també ahir que els aiguats han deixat afectacions en alguns equipaments educatius.
1: El dijous, que no hi havia aquest episodi de pluges, Can Patxó i Sant Jordi Parc van passar pràcticament tota la tarda sense llum. Jo crec que les inversions que necessitem s'han de fer el més ràpid possible. Creiem que Endesa ha d'espavilar per entendre's i en aquest sentit hem demanat una nova reunió ja fa uns dies per poder seure i tornar a parlar.
0: A hores d'ara, l'R8 de Rodalies no està en funcionament i es fa el servei alternatiu per carretera a tot el recorregut. I després d'un episodi com el que hem viscut aquest cap de setmana, la pregunta ara és què podem esperar durant les pròximes hores i si encara hi ha risc que es repeteixin precipitacions més intenses. I per entendre millor què ha passat, com dèiem, aquest cap de setmana, per què ha plogut amb aquesta intensitat i, sobretot, què podem esperar ara, xerram amb el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
2: Bon dia, Pamela.
0: Per començar pel principi, què és el que explica que haguem tingut aquest episodi de pluges tan intenses?
2: Doncs, de fet, és simplement una gran acumulació d'humitat i d'aigua disponible per caure que hi ha a tota l'atmosfera. Saps allò de què és primer, l'ou o la gallina? Doncs en meteorologia, més que vingui una borrasca, més que vingui un front fred, més que vingui una gota freda, més que vingui una dana, més que vingui un huracà, primer hi ha d'haver humitat a l'ambient, si no, no es formen núvols. Clar, l'atmosfera, la capa més baixa, que es diu troposfera, que és on es formen els hidrometeors, per tant, els núvols, les pluges, les tempestes, té un gruix aproximadament de 15-17 quilòmetres. Doncs els últims dies, i avui també, des del terra fins als 17 quilòmetres és una gran massa d'humitat i, per tant, està amb unes característiques, podríem dir, tropicals. Hi ha una gran capacitat perquè puguin descarregar pluges i que es formen fins i tot a sobre. No necessitem cap mena de gran pertorbació perquè tot això vagi descarregant com ho està fent, de fet, a hores d'ara.
0: A Rubí hem superat els 100 litres per metre quadrat en alguns punts i la riera ha arribat a tenir un cabal molt important. És una quantitat excepcional per a la ciutat?
2: No, però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, el mes d'abril del 2024, el 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí en un mateix dia. De fet, en una mateixa tarda, perquè va ser una tarda que hi va descarregar molt. Una altra jornada que va ser molt plujosa a la nostra ciutat va ser el 15 de novembre de l'any 2018. Aquell dia les urbanitzacions van arribar a tenir fins a 250 litres per metre quadrat i els barris, per exemple, del centre o, de fet, doncs, per exemple, a la zona de la plaça Salvador Allende, també a l'avinguda de l'Estatut o una miqueta més cap al sud, fins i tot a Rubí Sud, es van recollir 180 litres per metre quadrat. Per tant, 127 que són els que van caure ahir, són molts? Sí. És una situació inèdita? Tampoc.
0: Per tant, podem dir que és un episodi excepcional o serà habitual a partir d'ara?
2: Mira, si recordes, fa uns dies comentàvem com podria ser el mes d'octubre, com podria ser la tardor. I en general comentàvem que seria més aviat càlida, però amb dies de precipitació puntuals. Ara bé, en els dies que hi plogués, doncs es deixarien sentir, es farien notar molt aquests aiguats. I de moment està sent així. Mira, les d'avui mateix, només d'avui, que a hores d'ara doncs, torna a caure el cel a molts barris, avui ja portem entre 22 i 30 litres per metre quadrat. Sumats als d'ahir i sumats als que portem des de fa una setmana, a Rubí ja han caigut gairebé 230 litres per metre quadrat. A les immediates hores tornarà a ploure amb aquesta intensitat i, per tant, com a mínim, doncs, amb aquest mar tan calent que tenim i amb aquesta disponibilitat d'humitat que us deia que tenim a tota l'atmosfera, és previsible que les properes jornades, quan plogui, ho torni a fer amb força. De fet, hem d'estar pendents, concretament a Rubí, de tres moments al llarg d'aquesta setmana. Un, ara, fins al migdia. Dos, demà a la tarda, que tornarà a haver-hi una altra embranzida de tempestes. I tres, el dimecres. El dimecres també sembla que tindrem una bona colla de trons.
0: Uh-huh. Després d'aquest dimecres amb aquesta colla de trons, ja podrem relaxar-nos o se'ns venen setmanes complicades? Perquè, clar, jo sóc un poc cutre, i he mirat el meu telèfon i posa pluja tots els dies.
2: Sí, però les aplicacions no deixen de ser, o el mòbil, no deixa de ser una resposta automàtica en forma d'un simbolet, perquè ho veiem clar i ràpid, d'uns models de previsió que tenen en compte unes probabilitats. De fet, quan una probabilitat passa del 30% de pluja, ja et surt el simbolet de pluja. Si és de 60 o 70%, no surt el de pluja, et surt el de tempesta amb un núvol molt negre. Clar, els propers 10-12 dies estarà plovent cada dia? No, no, perquè les previsions ens diuen que fins i tot hi haurà a finals de setmana una entrada més d'aires del nord. Per tant, probablement, a finals de setmana, Pamela, el que hi hagi és un aire més sec, però un aire més fred. Per tant, també, com a mínim, que ens sumem una miqueta, que som a la tardor. Aquestes pluges d'aquests dies no fan refrescar. Aquest matí hi havia 17 graus a Rubí. A hores d'ara hi ha 17 graus igual. I mira la que està caient. No és una pluja que faci refrescar. Per tant, probablement aquest canvi de massa d'aire més seca arribarà a finals de setmana i, en qualsevol cas, sempre tenint en compte que probablement el mes d'octubre acabarà tenint més episodis d'aquells de fer mal.
0: Molt bé, Luismi, doncs moltíssimes gràcies per avançar-nos què és el que passarà i per explicar-nos per què ha passat tota aquesta intensitat de pluja en el darrer cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Luismi.
2: Gràcies a vosaltres.

0: confío en mis compatriotas, porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Era Pedro Sánchez, el president d'Espanya, que ha anunciat eleccions generals pel diumenge 29 de novembre. Les fonts de l'executiu asseguren que l'avançament electoral és l'escenari més possible tras la reflexió aquesta durant la cap de setmana. Pedro Sánchez està ara mateix compareixent en directe per explicar el perquè d'aquest avançament i per explicar com serà a partir d'ara els pròxims dies. I canviem de tema perquè Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball. Es tracta de només 11 aturats més que l'agost, una estabilització que contrasta amb el fort increment viscut a l'agost, quan el llistat es va engreixar amb més de 200 persones. Ens ho explica el David García.
2: Aquest petit increment d'11 desocupats al setembre suposa un augment mínim de només el 0,28% respecte al mes anterior. La dada contrasta està, doncs, de manera significativa amb el comportament del mercat de treball a l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a Rubí, amb 212 persones més a les llistes. Així, el setembre confirma una frenada clara en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès, l'atur ha registrat una evolució positiva durant el setembre. La comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una reducció d'unes 400 persones desocupades respecte a l'agost. Aquest descens suposa una millora de prop d'un punt percentual, d'un 1%, en el conjunt del territori vallesà. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2%. Aquest repunt s'explica essencialment per l'increment de la desocupació entre els homes i especialment entre els menors de 25 anys. I al conjunt d'Espanya, l'atur ha registrat un augment en 23.587 persones al setembre, un increment de l'1% també respecte a l'agost, que manté la variació en la mitjana habitual d'aquest mes.

0: I ara és moment d'esports, com sempre, amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Evidentment, l'esport també ha estat un dels segments afectats per aquest temporal, amb unes restriccions de mobilitat i de recomanacions que van fer que des del tram de les 6 de la tarda de dissabte fins a diumenge a les 2 del migdia, cap dels partits que estiguessin doncs programats amb totes les modalitats esportives i pel que fa referència a les comarques que estaven incloses, doncs es van poder disputar perquè es van suspendre per part de totes les federacions. Incidència directa, evidentment, per a un munt de partits d'equips de la nostra ciutat. Això sí, va haver-hi cites que es van disputar perquè dissabte, abans de les 6, hi havia dos partits de waterpolo amb el Club Natació Rubí com a protagonista. El conjunt masculí perdia davant del Club Natació Sabadell 8-22, juga avui a Terrassa un nou partit d'aquesta divisió d'honor del waterpolo masculí, en la qual i en femení també queia el Club Natació Rubí, en el seu cas davant del Sant Feliu 17-12, juguen demà un partit davant del Sabadell. Hi havia també futbol sala femení amb derrota dura. 5-0 va perdre davant de la Penya Esplugues l'Esportiu Rubí. Primera derrota en la tercera jornada de la segona nacional. I diumenge a la tarda doncs va obrir el foc la Unió Esportiva Rubià amb l'empat en un molt bon partit al terreny de joc del Manlleu. 1-1, 4 punts de 9 possibles per part d'un Rubí que es troba en zona mitja de Lliga Elite. Pel que fa a la tercera nacional de futbol sala, l'Esportiu Rubí guanyava Caldes 3-6, 6-6 en els dos partits fins ara disputats per part de l'equip del David Parrilla, així com que encara no ha puntuat en 9 punts disputats el Rubí B, que perdia davant del Sabadell Nord 0-4 aquest diumenge tarda, en una jornada en la qual el grup 12 jugava el Rubí B, el grup 7, victòria amb 9-9 de l'Olímpic de Can Fatjó, que superava 3-1 el Sant Pere Nord, mentre que en voleibol cita en categoria masculina la tercera catalana i victòria 1-3 del Club Vòlei Rubí davant del conjunt del Cerdanyola.

L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Música a l'Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Avui, a la nostra secció d'Empresa, Ocupació i Comerç, xerrem de formació i de noves oportunitats. Ens fixem en els PFI, els programes de formació i inserció, i també en el tastet d'oficis de la Rubí Forma. Per explicar-nos en què consisteix i a qui s'adrecen, ens acompanya la tècnica del Rubí Forma, Verónica Casado. Verónica, bon dia i benvinguda.
2: Bon dia i gràcies.
1: Verónica, si t'apareix, començant pels PFIs, pels programes de formació i inserció, per una família que potser no coneix aquest recurs, què és el que són exactament?
2: D'acord. Els PFI són uns programes de formació i inserció, com diuen les seves sigles, i està pensat per joves de 16 a 21 anys. I és un programa que nosaltres li diem de segona oportunitat. De segona oportunitat, per què? Perquè dins de l'ESO sí que és un estudi obligatori. Els PFI són postobligatori, i dintre d'aquest postobligatori hi ha aquesta voluntat de voler poder tenir un primer contacte en una futura professió.
1: Per tant, els joves que arriben als PFIs no són només els joves que no han superat l'ESO, o sí?
2: Sí, en principi està pensat per joves que no hagin superat l'ESO. Qualsevol jove que no hagi superat l'ESO, sí que és veritat que nosaltres no ens fiquem perquè no ha superat l'ESO, vull dir que cadascú té les seves motxilles i les seves causes de no haver superat l'ESO, i llavors els hi oferem, com deia, un programa de segona oportunitat. ¿Vale? Arribaran al mateix lloc, poder un any més després, però podran accedir a un cicle formatiu de grau mig sense tenir l'ESO. I això és molt important també per l'alumnat i per les famílies, que sàpiguen.
1: Sí, perquè les famílies de vegades entren en col·lapse, no?
2: Les famílies, el que jo he vist durant molts anys allà, és que perquè els seus fills no superin l'ESO és com un desastre a nivell familiar, no? Inculquem des del primer moment a famílies i alumnat que el PFI és això, un programa de segona oportunitat. Poder perquè el seu fill o filla no estava en el seu moment vital, necessitava un any més de maduresa. Llavors, dins del PFI els oferem aquest acompanyament, que és un curs escolar, perquè es funciona de setembre a juny. Són 1.000 hores, estan considerades un curs escolar, i li donem un acompanyament molt més personalitzat. I dins dels PFIs hi ha com tres parts molt, molt limitades. Una sí que és la part de la professió, vull dir que és aquell primer contacte que poden tenir amb una futura professió. Llavors tenen unes hores a nivell de mòduls generals que són els que els hi permetrà poder accedir a un cicle formatiu de grau mig amb èxit. Vull dir, és molt important que sàpiguen que una cosa va lligada amb l'altra. Els mòduls generals, que és el que més els hi recorda poder, el que és a l'institut, perquè hi ha matemàtiques, castellà, català, anglès, entorn social, incorporació al món laboral, els hi recorda més el que és a l'institut. No? I llavors, aquesta part no la volen fer, però és la

0: que els hi donarem amb garanties perquè puguin anar a un cicle formatiu de grau mig amb garanties. Llavors, una cosa sense l'altra no va lligada.
1: Uh-huh. A Rubí hi ha diferents especialitats de PFIs. Quines opcions pot trobar actualment un jove a la ciutat i com pot saber quina s'adapta millor als seus interessos?
0: Actualment, pel curs 26-27, hi ha 7 especialitats de PFI dins a Rubí. ¿Vale? Hi ha el PFI d'auxiliar de cuina, que nosaltres som un centre autoritzat pel Departament d'Educació i Formació Professional, que es desenvolupa a Rubí Forma. Llavors, hi ha el PFI auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics, que les classes en si es desenvolupen al Centre de Formació d'Adults Pau Casals, però a l'institut que hi ha darrere, i a l'Institut de l'Estatut, vale? I es fa un conveni amb l'Ajuntament per poder establir, doncs, la part tècnica de la professió, doncs, l'incorpora l'Ajuntament de Rubí, el professor tècnic, i llavors el que és la tutora ho posa a l'Institut. Això que us he explicat forma part, aquesta part de la profe tècnic i la tutora, ho fan en diferents altres especialitats, com és el de fabricació mecànica i el de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, que aquest depèn de l'Institut JV Foix, vale? I com us deia, doncs, hi ha la part aquesta que el profe tècnic l'incorpora a l'Ajuntament de Rubí. Llavors també altres especialitats que hi ha a Rubí per poder triar és l'auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, que aquest depèn exclusivament de l'Institut del JV Foix. Hi ha dos PFIs que depenen de l'Institut de la Serreta, que són el PFI auxiliar de perruqueria i estètica i el PFI d'auxiliar de comerç i atenció al públic.
1: Uh-huh. Si un jove no té clar quin ofici li interessa o no sap si un PFI és la millor opció per a ell, quin assessorament pot trobar al Rubí Forma abans de prendre aquesta decisió?
0: Al Rubí Forma hi ha i una cosa important, que és la setmana de l'orientació, que dintre de cada institut, a part del més conegut, que és el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, hi ha la setmana de l'orientació. I en aquesta setmana de l'orientació doncs, es mostra tant les especialitats de PFIs com les altres opcions a nivell formatiu que hi ha. Llavors, doncs sí que estiguin al cas d'aquesta setmana de l'orientació i l'orientació també que puguin tenir dins de cada un dels instituts. Per qui més els coneix els joves són els seus tutors, que passen moltes hores amb ells, no? I els poden orientar cap a on poden anar. Tenim clar una cosa que jo repeteixo molt, que a vegades els hem de deixar que s'equivoquin, ¿vale? Perquè tant com a famílies com a tutors els hi podem orientar, però potser ells han de provar per veure que és allò realment que pensen que és realment que no és així. Vull dir que en aquesta etapa tan complicada d'adolescència, doncs potser els hem de permetre que s'equivoquin i que provin coses. I això, tant com tutors com a famílies o com docents, a més és molt complicat fer-los veure o entendre-ho que s'han d'equivocar per aprendre.
1: Mm-hmm. I xerrem ara del tastet d'oficis, que és una proposta diferent i que aquest curs s'adreça a persones adultes en situació d'atur amb discapacitat, trastorn del desenvolupament o diagnòstic de salut mental. Quina necessitat voleu cobrir amb aquest programa?
0: Això ve d'un antic programa que financiava el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, que durant el 2025 es va realitzar al Rubí Forma, que era un programa singular. ¿Vale? Enteníem que no hi havia cap formació específica per aquest col·lectiu. No? Sí que és veritat que poden accedir a altres formacions que es desenvolupen allà, però una específica on tinguin un seguiment més acurat, un tutor, un psicòleg que els podria ajudar en aquesta trajectòria de formació, doncs creiem que era importantíssim. Llavors, el tastet d'oficis ve d'aquesta herència del programa Singulars, que no va poder tenir continuïtat a través del SOC, doncs a través d'un pressupost d'uns plans locals d'ocupació, doncs s'ha format aquest tastet d'oficis per donar cabuda a aquest col·lectiu.
1: Uh-huh. I què farà exactament una persona que participi en aquesta formació? Quins oficis o àmbits podrà conèixer i experimentar?
0: L'hem vist com un itinerari, no? Uh-huh. Vam amb les persones, amb les companyes de l'Oficina de l'Atenció a la Diversitat Funcional, vam establir què era, per aquest tipus de col·lectiu que podia ser més atractiu i que els hi donés una continuïtat. Vam pensar que a nivell de TICs, no? De nivell informàtic, no només per fer-se una formació, una professió disculpeu, sinó una formació bàsica per poder-se moure en aquest entorn tan digital i tecnològic que ens envolta. Llavors, començarem amb aquesta fase. Llavors, hi haurà una formació més d'auxiliar administratiu, perquè enteníem que en qualsevol àmbit i especialitat que vagin a raure, doncs la part administrativa sempre hi és, no? Llavors, d'atenció de trucades, d'enviament de correus, del barans, llavors aquesta part administrativa. I llavors acabem amb una part d'auxiliar de cuina, que és el que vèiem que per aquesta trajectòria que veníem del projecte Singulars, que es va fer a través de l'especialitat de cuina, doncs els hi donàvem cabuda a tenir aquest primer contacte, no, amb una professió per veure. Llavors, bueno, toquem aquests tres àmbits.
1: Uh-huh. I qui pot participar en aquest tastet d'ofici i com ho ha de fer una persona que estigui interessada a participar-hi?
0: Us haig de dir que el curs comença avui. Vale?
1: Tenim...
0: Sí, comença avui. L'hem posposat una setmana per donar cabuda més a persones, però actualment està pensat per 15 persones i actualment que s'incorporin avui tenen 13. O sigui, queden dos vacants.
1: Queden dos vacants.
0: Sí, i com ho han de fer? O bé a adreçar-se a l'oficina d'atenció a la diversitat amb les nostres companyes, o bé venir allà al Rubiforma i a recepció els hi donaran un full on poden deixar les seves dades i veuran la informació. Intentarem que s'incorporin ho abans possible, perquè com us deia, és un itinerari, doncs quan abans millor, no? Però el curs comença avui, aquest tastet comença avui a la tarda.
1: Molt bé, doncs ja ens ha quedat clar, per la gent que encara vulgui apuntar-se, queden dues vacants i ho poden fer d'aquesta manera que ens has explicat. Moltíssimes gràcies, Verònica, per ser-hi aquí avui i explicar-nos tot això que teniu al Rubiforma.
0: Gràcies a vosaltres per donar cabuda a tota aquesta informació.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: I un dia més, la Mariona Jerez ens du al Rubí en dos minuts.
2: Rubí en dos minuts. Fem història.
3: Avui, a Rubí en dos minuts, parlem d'un edifici que probablement tots els rubinencs reconeixem de seguida, el Castell de Rubí. Però la història que us expliquem avui no és la de quan es va construir, sinó la de com va acabar convertint-se en un equipament públic. Per trobar-ne l'origen, hem de viatjar molt enrere. L'any 1233, el rei Jaume I va autoritzar la construcció d'una casa forta al lloc on avui trobem el castell. Uns anys més tard, aquesta edificació es convertiria en el nou Castell de Rubí. Durant segles, va passar per diferents propietaris i va tenir usos diversos, però arribem al segle XX i la situació canvia. L'edifici havia anat perdent la seva funció original i durant una part del segle va tenir fins i tot usos agrícoles. Fins que l'any 1987, l'Ajuntament de Rubí va comprar el castell. La compra va permetre iniciar un procés de recuperació i rehabilitació de l'edifici i 9 anys després, el 1996, el castell va obrir les portes com a ecomuseu urbà. Amb el temps, es convertiria en el Museu Municipal Castell i passaria a formar part de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Avui, per tant, quan entrem al castell, no només estem entrant en un edifici medieval, estem entrant en un espai que ha canviat amb Rubí i que des de fa gairebé 40 anys forma part del patrimoni públic de la ciutat. Un castell que durant segles va tenir propietaris privats i que finalment va passar a ser de tots els rubinencs.
2: Rubí en dos minuts. Perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
1: I abans de la tertúlia, nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.
4: Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azkena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escapar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azkena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc, puro fuego, això, fueguitos, enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs, descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
4: És la una de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: 5 minuts que passen de les 10 d'aquest dilluns 5 d'octubre, ple d'informació, les que hem començat aquest matí. Amb la ressaca de les pluges d'ahir, amb les pluges d'avui, amb el Vallès Oriental, que ha començat, no l'occidental, el nostre, l'oriental, el de Granollers, doncs amb problemes amb el subministrament elèctric, amb escoles que tancàvem, amb professors que no podien arribar. I després, aquest és alert, que ens acaba d'arribar fa no res, fa uns minutets, justament per tenir molt en compte les restriccions. Amb l'anunci de Pedro Sánchez que tenim eleccions generals el dia 29 de novembre. Molts temes que debatrem avui. Ara parlarem justament aquí amb els nostres convidats de la tertúlia, però abans ja tenim aquí a la Pamela Martínez, perquè és un matí. Pamela, tu que has estat fent aquesta primera hora, que déu-n'hi-do pels periodistes, perquè no paren de succeir coses.
2: Matí de locos.
1: Exacte, ho acabes de dir ara mateix.
2: Sí. Informacions per totes bandes. Estàvem xerrant de lo que passaria amb les pluges. Teníem a nosaltres el Luismi Pérez explicant-nos què és el que passaria, que venia molta pluja, que segurament hi hauria un és alertat. I patapam, el Pedro Sánchez, venga. Tempesta, nova tempesta, eleccions el 29 de novembre. I així, com a locos. Però sí, ja ens agrada això, als periodistes, eh? Molt. Aquí que tenim periodistes a la taula, ja ens agrada córrer, ens agrada molt. Jo, per proposar-los els temes als tertulians, ja no puc dir massa més, perquè els has dit tot tu.
1: És veritat.
2: Tens no puc proposar-los massa més, que ens donin la seva opinió d'aquesta nova convocatòria d'eleccions. Per alguns, jo aquest cap de setmana que xerrava amb molts amics, els hi fa molta peresa, hi ha gent a la que li fa molta peresa unes noves eleccions, altra en té molta por per lo que pugui passar. A veure què pensen els nostres tertulians i pel tema de pluges i els avisos, si estan ben fets, si no estan ben fets, un poquet com estem vivint aquestes pluges, perquè Rubí s'estan sortint, però està caigut molt aigua.
1: Sí. Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Nosaltres parlarem d'aquests temes justament amb els nostres tertulians, que ara us desvetllo qui són.
3: La tertúlia de Rubí al dia.
1: Lluís Jerez, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Toni.
1: Bon dia. Anaves demanant calma, veritat?
5: Calma. La sensació, sí, home, com deia ella, això et fa trempar com a periodista, un seguiment i tal i qual, però sobretot pel micròfon, allò... Calma, perquè ja anem prou tots esbarats. Hòstia, aquests estan... Quin un en vindrà? Bueno, déu-n'hi-do la que vindrà. Però calma.
1: Vicent Rabadán, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Bueno, és el que hi ha. No demanàvem aigua. No necessitàvem aigua. Doncs es preveia. No, però es preveia amb les condicions meteorològiques, amb el Mediterrani superalt de temperatura. Ara, es preveia. No ens enganyem.
5: Ara quan deia ella, no me recordo el nom, eh?
1: La Pamela Martínez.
5: Exacte, que parla en mallorquí,
1: sí.
5: I diu aigó, i m'ha recordat una cançó de la Maria del Mar Bonet, que parla de la Mediterrània, aigó, vos demanem aigó, i vos senyor mos deu vent, no? Volguen dir, sempre va, sí, no, aigó vos demanem, i aquesta vegada el senyor... Ja, ha fet caure aigua.
1: Parlarem de Saigo, de la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, de com ha afectat aquestes pluges a la nostra ciutat, com està afectant, també, perquè si podem xerrarem amb Protecció Civil, si ens fa cas, en tot cas a 10:45 faran una roda de premsa, si podem a 15:15 parlarem amb ell, també parlarem amb un politòleg de la UOC, Ismael Peña, perquè justament la convocatòria d'eleccions generals, clar, abans amb el calendari que hi havia primer les eleccions municipals i després venien les generals, però això ha intercanviat l'ordre. És a dir, primer tindrem les generals i després vindran les municipals. I potser influeix, d'alguna forma, aquesta convocatòria d'eleccions generals i els seus resultats sobre les municipals, que això doncs, també en podrem parlar. El comandament tècnic, doncs, José Malagón. José Malagón. José Malagón, que és el comandament tècnic des de les 9 del matí fins a les 12. Podeu participar en aquesta tertúlia trucant al telèfon del directe, al 93-588-5960, 93-588-5960, per parlar d'aquests temes o de qualsevol altre tema que vosaltres doncs, pugueu posar o vulgueu posar sobre aquesta taula. José, no sé si tenim sintonia, si no, perquè tenim... No, estem amb l'aigua al coll, també. Si podríem dir-ho així. No us preocupeu, que no estem abnegats, no estic... No, absolutament.
5: Això és l'informàtica.
1: És la informàtica, sí, i ja està. O sigui que ho fem a pèl, com es feia abans. Anem primer sobre la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez pel 29 de novembre, pressionat també doncs, pels decrets d'habitatge que van caure. Us ho esperàveu, o no?
5: Jo sí. Jo realment m'ho esperava per dues coses, perquè ja en van moltes de continuades, i perquè d'alguna forma era una finestra que se li obria a Pedro Sánchez a nivell de dir, escolta'm, jo he estat defensant això fins que he pogut. Altra cosa és que també fos criticat des de banda i banda pel tipus de redactat d'aquest parell de decrets, però, en canvi, ell en sortirà defensor d'una via de debat i de discussió sobre un dels temes que precisament fa una setmana comentàvem en aquesta tertúlia, que suposo que durant tota la setmana heu anat comentant a nivell de tertúlies. Avui hi ha una altra evacuació d'una dona també molt gran a Lleida.
6: Desnonament,
5: exacte, evacuació. És que estic amb evacuació. Afi, sí. Calma. Sí. Desnonament d'una àvia, també 22 anys en la mateixa casa, i que això, amb aquells dos decrets, això s'hagués parat. Com desenes, centenars i milers de desnonaments que hi han previstos d'aquí els propers mesos, no? Per tant, era una via de debat, sí, més, no? De debat i de començar a parlar-ne, tal com ja jo mateix vaig dir en aquesta mateixa tertúlia. Per tant, era previsible pels dos qüestions, que ja potser que massa, i per altra banda aquesta finestra que pot presentar a Pedro Sánchez com allò, el paladín, no?, de la defensa dels interessos dels més febles. Jo crec que això es plantejarà com aquesta convocatòria electoral és un plebiscit, serà un plebiscit entre un i uns altres. Els altres es presenten no unipersonalment, sinó en bloc, i que a Catalunya aquest bloc és a tres, tal com es va veure el divendres, no? Per altra banda, hi ha, per sort, a Catalunya tenim altres opcions que no són els dos grans partits que se les fotran a nivell de l'Estat. Però realment el Pedro Sánchez ho ha volgut plantejar com un plebiscit, com a defensor de tal, amb la mateixa convocatòria, que jo crec que si hi hagués el comitè estatal electoral potser li hagués donat un avís ambre, com a mínim, perquè realment ha estat una convocatòria amb campanya electoral inclosa.
6: Com totes, no ens enganyem. Si es passen, en el millor dels casos, es passen 4 anys fent campanya electoral. Per tant, home, si a sobre algú d'un òrgan allò més o menys competent o incompetent digués que la prerrogativa que té justament el president del govern no la pot exercir perquè hi ha un context electoralista, seria un deliri. Seria un deliri com moltes opcions, diguem-ne, judicials durant fa molts anys. I és una potestat que té ell, la gent que pensi el que vulgui, si és una maniobra, si no és una maniobra, si és un oportunista, si no ho és, arguments a favor o en contra d'això n'hi ha la tira. Jo coincideixo amb el Jordi que, a veure, era molt difícil aguantar una situació així. I que ara era un context en què el focus no està sobre Ceuta, o no tant, el focus no està sobre altres qüestions, com és aquesta debilitat de la majoria parlamentària del PSOE. I a més jo crec que hi haurà una força política que també estarà no sé si contenta, o com a mínim se'ls hi obre una via a veure què passa, si no sortim tan mal parats, que és Junts, justament Junts. Per què? Doncs perquè ells no volien tenir les generals després de les municipals ni de conya. Ni de conya. Perquè en principi suposo que Aliança Catalana no es presentarà a les estatals. Ja seria un deliri. Amb la qual cosa potser esperen minimitzar.
5: Salvar mobles.
1: Sí,
6: salvar mobles. Minimitzar l'efecte Aliança Catalana.
1: Van sortir unes enquestes en què Aliança Catalana empatava amb els socialistes, sí, fort, sí. A 30...
5: A Catalunya.
1: A Catalunya. Estem parlant,
6: sí,
1: Catalunya, eh?
6: Sí, sí.
1: Junts Queia, i Queia estrepitosament...
6: Quedava.
1: I això és d'aquest cap de setmana. És a dir, pujada que tenia Aliança Catalana i el sorpasso que li feien a Junts era d'aquells de llibre.
4: Sí, sí. Evidentment, Junts queda molt beneficiada sobre això que deies de... del president del govern, totes les eleccions, és a dir, en el moment en què un president arriba al seu últim any de mandat, ja està pensant, és a dir, quan fico les eleccions, és a dir, inclús l'acte de deixar córrer tota la legislatura i fer-les quan toca fer-les, això també és una decisió de em convé que exprimir fins al final totes les eleccions que s'han cridat, qui les ha cridat o qui ha deixat que corrin, ho ha fet perquè li convenia. I, evidentment, Pedro Sánchez, si una cosa té, és que és un supervivent polític.
6: Sí, sí.
4: Aquest home, el fiques una armilla de 13 bars, no sé com es diu això, i con Houdini i t'aconsegueix sortir.
5: Sempre cau dret.
4: Sí, sí, és a dir, jo flipava... no sé si és correcte dir flipar a la ràdio, això...
5: Sí, no, jo m'ho dic, mare de Déu.
4: Estic fent el curs de C2 de català i m'estan cruixint amb aquestes coses.
5: Ui.
4: Doncs això, aquest home... el van fer fora de la Secretaria General, no sé si una o dues vegades, va acabar tornant.
6: Sí, sí.
4: Està contra les cordes múltiples vegades. Si està cridant eleccions ara, és que s'olora perfectament de que ara és el moment que té una conjuntura molt favorable, precisament per això, perquè ha proposat una solució al tema de l'habitatge, una solució que està tombada, això li dona un rèdit increïble.
1: Deixeu-me que obri aquí un parèntesi, perquè recordem que ens ha arribat aquesta alerta de protecció civil, pluges torrencials fins a les 2 d'avui, eviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu soterranis, pugeu als pisos, etc. En cas de risc, trucar al 112. Tenim a l'altra banda del telèfon a l'Oriol Sánchez, el cap de la policia també de protecció civil. Oriol, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació actual que tenim a la nostra ciutat? Com està el tema dels accessos? També, què s'està vivint a hores d'ara?
7: Bé, en principi tenim noves pluges aquest matí, algunes intenses. Ara s'acaba d'activar l'alerta, perquè hi havia previsió de pluges, però no amb tanta intensitat. Però de moment només tenim 3 requeriments de servei i la situació està bastant normalitzada. Mm-hmm.
1: El que són accessos, suposo que continua sense haver cap problema. No hi teniu identificats algunes zones de la nostra ciutat que puguin acusar més si plou molt?
7: Més enllà de les habituals retencions, no. Per la pluja ara no podem identificar cap que tingui afectacions. Hem mirat la comarcal, que és la zona que més s'omple d'aigua, la comarcal 14-13, perdó, que és la zona que més acumula aigua i de moment està transitable perfectament.
1: Per tant, de moment, el que seria tranquil·litat, què és el que podríem recomanar tant a les persones que han de sortir de Rubí com les que han d'entrar, com les que s'han de moure?
7: Bé, seguir les recomanacions que ja ha dictat l'Autoritat de Protecció Civil de la Generalitat és evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. No s'ha decretat una aturada, però que siguem tots conscients. I, sobretot, encara que haguem de sortir sent necessari, si hi ha un moment de màxima precipitació, no fer-ho. No fer-ho, més val arribar tard que no arribar, o quedar-se tirats en qualsevol de les vies de les ciutats o de la carretera.
1: Mm. Oriol, una pregunta més. Quan us arriba a vosaltres un S-alert d'aquest tipus, què us significa a nivell organitzatiu per intentar que no passi absolutament res? Internament, com us ho manegueu tot això? Què implica per vosaltres dintre del que és la policia de Rubí de Protecció Civil?
7: Bé, nosaltres les informacions que rebem no són les del S-alert. Les S-alert és obertes a la ciutadania. Nosaltres ja, des de que la Generalitat ho detecta, el Servei Meteorològic ho detecta, envien unes comunicacions als serveis que ja estem connectats, normalment ja dies abans, i si és com ara que les precipitacions van canviant, es va canviar la predicció per hores, doncs tan bon punt ho tenen identificat. Llavors això ens permet reaccionar amb més temps. Ara, per exemple, doncs aquest matí ha arribat un nou, a part de l'ES Alert, ha arribat un nou comunicat del CECAT i estem demanant al voluntariat de Protecció Civil si pot convocar persones perquè ens ajudin. I en el cas de policia, doncs es planifiquen uns serveis d'observació de zones inundables i estar preparats per qualsevol eventualitat. Mm. El cap de setmana, que ja dic que ha sigut, que hem tingut bastants serveis, les prediccions ja ens arribaven pel canal habitual des de divendres i hem pogut dimensionar servei i convocar els voluntaris.
1: Mm. Aquest comunicat del FECAT us ha posat en sobrevís alguna cosa?
7: Bé, per una altra vegada, a nivell 5 sobre 6 de pluges, però ja dic, en primer lloc s'havia avisat el Vallès Oriental i ara fa uns minuts el Vallès Occidental. El que hem d'entendre és que la dificultat per pronosticar on caurà més amb unes precisions d'aquest tipus que es va desplaçar molt de pressa pel territori. Mm. Llavors, en la mesura del possible, avui ens ha arribat en poc temps, però ja dic, ja estem mobilitzant recursos.
1: Mm. Moltíssimes gràcies, Oriol Sánchez, cap de la policia local, de Protecció Civil també. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Recordem que aquest matí al Vallès Oriental també ha estat una sorpresa. Ha arribat aquest anunci de les alert a les 8:05. Els nens ja s'estaven desplaçant, però les pluges feia que els accessos del que és a Granollers i a tota aquella zona, que es va veure molt afectada, aquesta zona de Vilanova del Vallès, Granollers, Canovelles, Valls Romanes, doncs s'hagi decidit per aquelles pluges que han caigut 80 i algo litres en dues hores, doncs que els nens no anessin al col·legi, limitar també justament els desplaçaments, i que després doncs ha arribat aquest avís també doncs més generalitzat. Per tant, molta cura, ja sabem el que va passar ahir, de lamentar aquestes morts també, i cada vegada, que també és una miqueta doncs que ens agafa més de sorpresa, que com ha passat aquest matí, no?, a Granollers, que en realitat no s'ho esperaven tampoc que anés a passar com ha passat.
5: És que plovia sobre mullat, sobre molt, sí, molt mullat.
1: Sí, sí.
5: A mi, deixa'm dir una coseta, Toni, que parlava de la convocatòria dels voluntaris de Protecció Civil. No ens n'adonem, o sigui, aquest és un país de voluntaris, a vegades massa voluntaris, però que cal un agraïment, vull dir que no en som conscients realment, que hi ha determinats llocs que dius, sí, bueno, esclar, bueno, no, és que per això cobren. No, escolti'm, no, hi ha gent que no cobra per fer determinats serveis socials, no? I els voluntaris, en aquest cas de Protecció Civil, mereixen un reconeixement que no sempre tenen i que són els oblidats, els de cal si en queda, sempre, no? Mm. I, per tant, jo vull fer un llançar, allò que se'n diu, trencar la llança en el seu favor i de reconeixement de que hi ha molta gent mobilitzada i que ho fa per altruisme i per ganes de servei.
1: I ho fas molt bé, Jordi, perquè no és només ara, sinó a l'estiu, mentre estem tots de vacances.
6: No, i sempre. Sempre,
1: als pobles, el que jo visc per aquella zona, tens els voluntaris justament de Protecció Civil vigilant també que no passi res dels focs, estan també en les muntanyes, estan movent, estan amb el seu vehicle, i és d'una forma altruista també que ho fan, no? I mentre tu pots estar tranquil també perquè ells estan veient a veure si succeeix qualsevol cosa per donar avís i poder-ho mitigar les possibles conseqüències. Però, que de vegades no som conscients, com dius tu, no? I cal remarcar-lo i posar aquest valor a l'alça, que mentre tu estàs a casa o estàs amb l'aire condicionat, hi ha d'altres persones que, de forma altruista, permeten que tu puguis estar això, que puguis estar així amb aquesta tranquil·litat.
5: I fa anys que funcionen, vull dir, recordo entorn dels bombers de Rubí, en un cert moment, que ens coneix tots, en coneixíem uns quants, i que també hi havia aquest grau de responsabilitat social i de voluntarisme als voluntaris. El 92, amb els Jocs Olímpics, sí, es van fer famosos, sí. No, però escolti, és que això venia de lluny. Aquesta consciència social hi és de fa molts anys, molts, des que jo tinc memòria. I ara, doncs, no, això no ha perdut. I són gent jove, podríem dir, jove. Vull dir que quan es diu, no, el jove és català... No, escolti, miri, veu? Voluntaris. I molts.
6: No, jo afegiria que a més, no som conscients. En època, diguem-ne, de possibles successos, em sembla que és una obvietat, i m'afegeixo al que ha dit el Jordi, cal un reconeixement molt més gran del que tenen. Però és que fins i tot per moltes activitats en què cal justament que hi hagi un grup de protecció civil que hi estigui pendent, no es podrien fer sense ells. Sense ells i elles, doncs això, marxes infantils de regularitat, moltes activitats...
5: Viables.
6: Moltes activitats que no es podrien realitzar sense ells, i de veritat que cal aquest reconeixement, i en general a tot el voluntariat.
5: Sí, senyor.
1: I a més, també, els voluntaris de forma espontània. Ahir, quan va caure aquestes pluges a Vilanova del Vallès, hi va haver molta gent que es va desplaçar des de Vallromanes i les poblacions properes per anar a treure fang. I encara preguntaven quines zones, això, per exemple, hi ha un grup que va córrer, jo, bueno, perquè el tinc al mòbil, no?, que es diu Trinxabambes, Vallromanes, quines zones són necessàries perquè anem. I llavors es desplacen i el que van és amb les pales a treure tot el que hi havia, perquè allà, per exemple, aquí a Rubí, doncs hem tingut arbres caiguts, han tingut talls de llum, no hi ha hagut afectacions greus, però, per exemple, allà tu sorties i te trobaves en les rotondes que hi havia bidons, hi havia troncs de grans dimensions, estava tot el fang i feia falta mans. I la gent es mobilitza, sigui d'on sigui, i això és motiu també d'alegria també i d'il·lusió, no? Perquè és aquell oferiment espontani que fa la gent i de forma altruista, no?
5: Sí, sí.
4: Absolutament. Sí, sí.
5: Sort.
4: Sí. I caldria certament fer tasca de visibilització i de promoció d'aquest voluntariat, perquè és, realment, com s'ha dit, és un llegat absolutament meravellós que tenim, però cal que no es pot deixar que per si sol persisteixi, se l'ha d'alimentar, se l'ha de promocionar, se l'ha d'encoratjar.
5: Sí, perquè ells no busquen aquest reconeixement. La seva consciència social no vol protagonismes, però que sàpiga qui són, i sobretot que ho sapiguem nosaltres, i que el reconeixement el fem nosaltres, perquè ells no te'l demanaran mai.
4: No.
1: Tornem a les eleccions generals, a la convocatòria del 29 de novembre. Com penseu que pot afectar en clau municipal?
6: Home, jo crec que a Rubí, jo de fet he fet, fa temps vaig fer algun article en què assenyalava, diguem-ne, les connexions òbvies dels resultats electorals a les municipals següents o posteriors a una convocatòria de generals i dels resultats que hi havia hagut. I això, a més, s'aplicava a diversíssimes forces polítiques. O sigui, jo recordo quan el PP va treure 6 regidors a Rubí, va ser just després del 2011... en què Rajoy, diguem-ne, va ocupar la presidència del govern.
5: La majoria absoluta.
6: A Convergència li ha passat, a l'antiga Convergència, no sé si l'antiga o ja... O tornar a parlar, diguem-ne, de Convergència.
4: L'arcaica.
6: Pel que fan i pel que deixen de fer, doncs també a Rubí ha tret els millors resultats quan, diguem-ne, a la Generalitat hi havia, doncs, també... moviments exitosos, diguem-ne, de la força política. El PSC també es podria indicar, tot i que s'ha mantingut més diguem-ne, al capdavant dels resultats, si ens oblidem ja de l'època del SUC i Iniciativa, però és que gairebé totes. Ciutadans va ser escandalós. Va treure 4 regidors a Rubí i molta gent encara deia que on està la papeleta del Rivera. A nivell municipal, per tant, hi ha unes vinculacions tremendes. Bueno, és un motiu més, no sé si de preocupació, sí, els resultats, sobretot de certes forces polítiques ja escuradíssimes a la dreta, i a l'altra dreta tenen molts resultats.
1: Anem a incorporar a la tertúlia Ismael Peña, que és politòleg, és professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Ismael, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per participar en aquesta tertúlia. Avui ets un mes, està a la taula amb nosaltres. A la taula de tertulians tens el Lluís Jerez, el Jordi Margarit i el Vicenç Rabadán. T'ha agafat a tu per sorpresa la convocatòria d'eleccions generals?
8: Suposo que m'ha agafat, com a tothom, amb sorpresa, però no massa. És a dir, era una probabilitat que estava sobre la taula feia molts mesos. Potser algú es pensava que arribaríem al debat dels pressupostos i s'aprofitaria aquella avinentesa, però també s'ha de dir que la forma com s'han cuinat els decrets, com s'han gestionat i tal, ja sé que costa molt poc dir, quan ja han passat les coses, interpretar-les cap enrere, però han estat uns decrets molt populistes i tots els moviments que hi ha hagut per part de tots els partits han estat molt populistes. Llavors, que eren uns decrets molt electoralistes i molt de cara a la galeria, jo crec que això no sorprèn a ningú.
1: Ara estàvem parlant justament amb el Vicenç Rabadán de com pot influir, perquè se suposa que tal com estava el calendari, doncs venien les eleccions municipals i després les generals, i ara doncs tenim un canvi d'ordre, perquè ara vindran primer les generals i després les municipals. Quina lectura podem fer? Com influeix justament aquest canvi d'ordre?
8: Doncs primer una lectura, anava a dir, que crec que no es fa ningú, perquè és molt de gestió, però suposo que a Rubí, com a tots altres llocs, hem notat que els carrers estan aixecats i que hi ha moltes coses a punt d'inaugurar-se o que estan preparades per inaugurar-se a la primavera, gener, febrer, març. El que ens passarà serà que aquesta tardor, no dic que aquestes obres s'aturin, perquè no passarà, però és cert que els alcaldes hauran de contenir-se perquè en època electoral no poden fer segons quines coses. És cert que no són eleccions municipals i és cert que això no hauria d'afectar el dia a dia del municipi, però segur que moltes coses que tenien pensades anunciar aquesta tardor o això, o just abans de l'hivern, de cara a les seves pròpies eleccions, no ho podran fer o hauran d'anar molt de compte perquè la Junta Electoral no els hi toqui el crostó. I això és una part important, perquè els ajuntaments programen aquest tipus de coses per anticipar-se després a la sequera comunicativa que els obliga la llei. Al marge d'això, jo estic segur que afectaran i moltíssim. Estem en una època, ho diu tothom, però és que és realment així, molt plebiscitària sobre el mandat de Sánchez i sobre un model de país i un model de societat. Ja no és només un tema de Sánchez, és un tema de si volem més immigrants, si volem menys, si volem més habitatge, qui l'ha de pagar, qui no l'ha de pagar, la crisi climàtica, etc. I llavors que hi hagi ara mateix un òrdago a nivell estatal i pels motius pels quals s'ha desencadenat, jo no tinc cap dubte que això arrossegarà a les eleccions municipals del maig.
1: En quin sentit?
8: Doncs probablement seran molt menys locals del que esperaríem. Normalment tenim en compte que les eleccions al Congrés, a les estatals, als generals, tenen un caràcter més ideològic, tenen un marc més estatal i sobretot més internacional de quin model de país volem, i en canvi la gent a ciutat, tot i que això marca, la ideologia marca moltíssim, es valora molt més la gestió de l'alcalde, que és el que hauria de ser. No dic que no es pugui fer ideologia des dels ajuntaments, perquè se'n fa i se'n fa molta, però és cert que al final els temes que generalment mou la ciutadania és l'enllumenat, les clavegueres, si el poliesportiu té goteres i si el carrer té 3 o 4 sots. I es valora molt més aquesta proximitat. Jo crec que estarem molt d'acord amb els tertulians, que aquesta proximitat vindrà, ho diré d'una manera bruta, contaminada pel gran debat general. No és el mateix parlar de com gestionem la via pública, de si està contaminada, dic contaminada en sentit tècnic, pels temes de seguretat, pels temes d'immigració, pels temes de quin paper ha de tenir els Mossos o la policia municipal. No és el mateix parlar de si s'ha de fer un nou CAP o no s'ha de fer un nou CAP en termes de gestió pública, d'ajuntament, estrictament, que si això ve associat, doncs, deia abans, amb la immigració o amb uns pressupostos que no s'aproven o amb una transferència de competències. No és el mateix parlar de l'atur en una ciutat i quines coses pot fer el servei d'ocupació pública que tingui aquesta ciutat amb el fet de que doncs ara hi hagi una crisi habitacional i el paper que hagi pogut tenir aquest alcalde o com se l'alineï aquest alcalde amb la posició que ha tingut el seu partit en el Congrés aquests dies enrere. Llavors, jo crec que en aquest sentit és on afectarà, es valorarà menys, no dic que no es faci, però que es valorarà menys la feina del dia a dia, que és la que volem que facin els alcaldes, i és on segurament posa el 90% del seu temps i il·lusions, i això es veurà afectat moltíssim pel gran debat. És a dir, pesaran probablement més les sigles dels partits que no el carisma o la feina que hagi fet l'alcalde.
1: Agafarà ara la paraula Vicenç Rabadán, però jo no sé fins a quin punt la premissa de que el ciutadà coneix la feina que es fa a la seva ciutat, les necessitats de com està, no sé fins a quin punt és del tot certa, no? Que probablement el ciutadà de peu, en Rubí o en qualsevol altra ciutat, coneix només una part o una petita part de les necessitats que hi ha en aquella ciutat en quant ja sigui hospitals, el que tu deies, no? Carrers, etc, que sí que tindrà una idea, però dubto.
8: Jo crec...
1: Dubto,
8: a veure, segur que els que ens interessa la política i diguem i vivim d'ella, encara que sigui com acadèmic, ens interessa i estem més informats que la majoria de gent que té problemes reals, eh? Però jo crec que el fet de que la biblioteca estigui tancada per obres durant 2 anys, que la piscina municipal hi hagi una llista d'espera i el teu fill no pugui anar al curset de natació fins aquí 3 anys, que el carrer estigui brut o que hi hagi tot ple de sots i quan vagi en bicicleta pràcticament et trenquis el crisma, o al revés, no pots anar en bicicleta perquè tots els municipis al voltant tenen carril bici, menys el teu. Jo crec que hi ha cosetes que són petites, que potser no surten en els mitjans de comunicació o potser no fan grans titulars, però que la gent sí les veu en el seu dia a dia. Una altra cosa és que després els polítics, tant els que hi són com els que volen ser-hi, siguin capaços de posar això en valor. Però jo crec que sí, que...
1: Ai, perdem. Oriol, mira, ara se'ns ha anat, l'Oriol, un moment.
6: No, jo volia matisar abans que sobre el paper, jo crec que es pot concretar que hi ha moltes necessitats o interessos locals que molts sectors de la població tenen en compte. Ara, jo al que em refereixo és que, sobretot a ciutats com Rubí, en què els índexs de participació, a més, han estat històricament molt pobres, sí, a vegades sense arribar al 50% de participació municipals, sembla que no comptin, diguem-ne, les vicissituds, els pros i els contres de la política local, sinó que bàsicament són les sigles les que acaben de cantar. Això significa que només, o sigui, que són una mena de còpia les municipals de les generals? No, òbviament no, es donen diferents resultats. Però sí que és veritat que quan hi ha aquesta proximitat d'eleccions, el pes de les inèrcies de les generals és brutal.
5: Sí, llavors es pot donar el cas, perdó, com alguns comentaris que jo ja he escoltat, amb el sentit de si tot aquest resultat de les generals va com les enquestes apunten, la patacada en el PSOE serà forta. Aleshores, la reacció pot ser de dir, escolti'm, no, miri, aquests ja han patit ara. Ara donem-los-hi, no sé si pot haver-hi també aquesta reacció, ja que tots convenim de que les sigles són importants en aquestes properes eleccions locals, de dir, no, aquí ja han rebut ara, potser que fem un... tornem a anivellar. No sé si aquest raonament, que jo he escoltat al carrer, ens el fem la gent en general a l'hora de posar la papereta a dintre l'urna, no? No sé si és...
9: Més encara diria jo, és a dir, no només hi ha aquest efecte, sinó que quan les eleccions siguin al maig,
4: ja portarem uns quants mesos amb potencialment un nou govern amb unes noves sigles. I haurà, un govern que haurà fet coses. Hi haurà fet coses cap a una línia o les haurà fet cap a l'altra.
6: O intentarà.
4: O intentarà. Aleshores, o paràlisi total, o repetició d'eleccions, que no seria la primera vegada. Uh-huh. Aleshores, això, que és aquest factor X que no sabem que pot influir de qualsevol manera. Pot ser que el govern se'n surti i això la beneficia a les eleccions, pot ser que no, i el perjudiqui. Però una altra cosa que... jo també dubto de que el tema aquest de que el ciutadà, òbviament, veu que el carrer no es neteja, que la biblioteca està tancada, que hi ha llistes d'espera, tot això ho veu. Però hi ha un sentiment molt arrelat, que jo no comparteixo, però que està molt, que jo parlo amb amics i tal, i està molt arrelat. És la idea que quan es tracten de coses aquestes pràctiques, que cap de les sigles farà res. És a dir, tu ja van a l'elecció, cap de les sigles solucionarà aquests problemes. Aquests problemes existiran sempre i no se solucionaran mai. I aleshores, amb quina tendència votarà? Votarà, pensarà, oh, vale, les tendències de cada partit a nivell més general, a nivell de sigla. És a dir, si jo sóc una persona que a mi això de la immigració em preocupa molt i no vull més immigrants i tal i qual, aniré a votar partits que tindran tendència a posar lleis més draconianes d'immigració. I aniré una miqueta així. Si estic preocupat per el tema de l'habitatge, tendiré a votar a partits no per les seves polítiques concretes, no per promeses concretes, sinó aquests estan parlant d'habitatge, estan dient que... Vale, doncs tendeixo cap aquí.
1: Tenim ja l'Ismael Peña també amb nosaltres. Ismael? Ismael?
9: Sí, hola.
1: Ah, ara. Doncs, Ismael, que justament havíem perdut la comunicació amb tu quan estava parlant
9: el
1: Vicenç, sí. I, Vicenç, si vols, li pots dir el que estaves dient en clau
5: del
1: que...
9: L'he sentit.
1: L'has sentit, perfecte, gràcies. Mira, el Jordi m'ho ha apuntat molt bé.
9: Doncs...
5: Digues.
9: No, anava a fer el comentari, el contraexemple. Jo m'esteu trucant a Badalona. Sabeu que això és, no sé si dir-li l'asi o l'excepció, però si en algun lloc es vota amb clau local claríssimament en comparació a la resta de Catalunya, és a Badalona. Amb això no faig una valoració ni positiva ni negativa de l'alcalde ni de què fa la gent, però a mi em sembla que potser és l'únic contraexemple, potser, no ho sé, però jo crec que si en algun lloc es vota no tant per sigles sinó pel que l'alcalde diu que fa o realment fa, és a Badalona. I vull pensar, i se m'acudeixen altres llocs, com podria ser probablement Sabadell o Girona, on tenim, ostres, tenim alguns exemples interessants d'això, de que realment la política local la gent la té en compte. Després estic d'acord que de vegades pesa més o pesa menys, o la gent no ho descompta, o, com deia el company, després la gent arriba tan desencantada que diu, mira, aquest segur que per molt que prometi no ho farà, no? Però, ostres, jo no menys tindria la proximitat dels alcaldes amb el seu dia a dia. I parlo d'aquestes tres ciutats grosses, però Arbúcies és un altre exemple paradigmàtic que hem tingut històricament. Hi ha molts llocs de Ponent, de la zona de Lleida, així. Ostres, els alcaldes pesen moltíssim i la seva relació amb les diputacions i el que la gent percep que poden aconseguir a nivell d'inversions o de despesa municipal.
6: Sí, però jo matisaria. Primer, jo crec que Badalona és un exemple absolutament excepcional. És a dir, fins al punt que García Albiol ja no es presenta, diguem-ne, com el candidat del PP, tot i que ho sigui. Però, bueno, fa unes campanyes absolutament personalistes i el context, diguem-ne, a Badalona, després de fracassos estrepitosos...

0: Ara, doncs va tornar a donar la confiança al PSC, perquè Sabadell és fonamentalment, diguem-ne, socialista electoralment, amb una persona que a més havia estat en els equips de Bustos. Vull dir que, bueno, hi ha matisos. A Badalona és inqüestionable. O sigui, a Badalona hi ha un perfil, diguem-ne, de personalisme en què, per exemple, el rebuig a la immigració és històric. O sigui, García Albiol va ser el primer i fins i tot s'han fet paròdies, no?
1: El xèrif Albiol, sí.
0: Que si els romanos, que si no sé què... És a dir, és paradigmàtic de tota aquesta onada anti-immigració que és un autèntic deliri. Deliri, perquè és que quantes famílies no tenen les seves persones grans cuidades per gent, diguem-ne, nouvinguda? La construcció, que tants reclamen que s'han de fer tants pisos i tantes vivendes per solucionar el tema, no es podria fer ni un pis, ni una caseta, ni una rehabilitació sense empreses petites, grans, mitjanes, que estan plenes de magribis i llatinoamericans. El repartiment de coses, d'Amazon, del comerç electrònic en general, de materials diversíssims, no es faria, o sigui, electrodomèstic, no es faria sense els llatinoamericans, majoritàriament, que porten aquestes furgonetes. O sigui, la gent no és conscient d'això. Fins i tot la gent que vota Vox a Almeria, i que treuen molts diners des de fa anys dels hivernacles, i què farien sense explotar brutalment a la mà d'obra que ve del Marroc? I és que són coses, diguem-ne, a vegades delirants. Jo crec que García Albiol es va avançar això, i això unit a la frustració de la gestió d'altres, que no ha estat García Albiol, fa que sigui un fenomen bastant, bastant excepcional. Que hi ha altres casos? Sí. I el tarannà, diguem-ne, personal o personalista a les eleccions municipals compta? I tant que compta. Molt més. Però també compta les generals. El tema del líder o la lideressa. Vull dir, no només són sigles. És a dir, jo no crec que el suport al PP a Madrid sigui tan general com el suport que es dona, per exemple, a l'Ayuso. Cosa que algú m'hauria d'explicar alguna vegada, però... vull dir, que hi ha moltes confluències, diguem-ne, de factors. Jo crec que, en tot cas, a Rubí sí que reivindico que hi ha una correlació entre resultats de les generals prèvies i resultats de les municipals.
1: Sí, ho contem a partir, tu mateix has esmentat els primers temps de PSUC i d'Iniciativa, perquè diguem-ne que les marques de PSUC i Iniciativa a nivell global, a nivell general, tenia una importància relativa.
0: En canvi,
1: el cap de llista era fonamental per haver triomfat l'any 79, que el recordo va estar molt a prop de que el partit, la por era el Partit Socialista, amb les campanyes que es feien a nivell general, amb els recursos que hi destinàvem i amb els candidats que hi destinaven, doncs que patia, el PSUC patia en aquell moment, i en canvi van ser 9-7 a nivell de regidors. I després es va continuar amb Iniciativa fins que el PSC va abocar el canti, i quan dic que l'abocar el canti ho dic en tots els sentits, en presència del Felipe González inclosa, i es va fer, la Iniciativa va quedar enterrada gairebé.
0: Jo, que a més formava part d'una llista electoral el 2003, que és quan es dona el sorpasso definitiu, jo diria que va ser més de mèrit i esgotament d'un projecte com era el d'Iniciativa, que no pas mèrit dels socialistes. Recordo simplement una dada: els socialistes van guanyar 3 regidors respecte de les anteriors eleccions del 99. En canvi, Iniciativa es va enfonsar. És a dir, que moltes vegades són més de mèrits propis que no pas mèrits dels altres.
2: Ismael, no sé si pots estar encara 12 minuts amb nosaltres.
3: Puc.
2: Pots. Escolta, tu que ets politòleg, en el context actual, convocatòria d'eleccions, estem parlant també, relacionant-lo també amb les eleccions municipals, que ara serà justament després de les generals. No sé si ens pots situar, tu que ets politòleg, en aquest context, i què creus, o tenint en compte la situació social que estem vivint, també amb els decretazos, que no han reeixit com esperava el govern socialista. Què és el que et diu la intuïció? Què és aquest mapa que hi ha i cap a on poden tirar les coses?

0: Uau, bueno, astrologia, no ho sé.
1: Ojo la bola de vidre, aviam sí. Què diu la bola de vidre.
2: No, però tu ens pots situar, no? Tu tindràs una visió més general de tot el que està passant, tant a nivell social com a nivell polític. Estem en aquesta. Aquesta és la fotografia.
0: Jo crec que tenim dos
2: hi ha moviments que són socials. Perdó. Digues.
0: Sí, dic que tenim dos factors o dos i mig que són fets i després cadascú que vegi aquesta bola cap on va. Primer factor, les esquerres a l'esquerra del PSOE, tal com se les anomena, estan ara mateix totalment desarticulades. Podemos potser és el que està més endreçat perquè ja va sortir del govern i ha tingut temps de tenir un discurs i de tenir una línia pròpia, millor o pitjor, més forta o més feble. Les enquestes diuen que feble, però en qualsevol cas té un discurs fet. No passa mateix amb sumar-hi tota la constel·lació de lo que seria l'àmbit de Comuns, Marees, etc, i compromisos. Aquí tenen un problema greu. Per començar, no tenen ni líder i, en teoria, el dia 21 d'octubre s'han de presentar les candidatures, entre el 21 i el 26, aquella setmana, hi ha d'haver-hi proclamades candidatures el dia 2 de novembre. Per tant, tenen un mes per decidir quin candidat i quines correlacions internes i quines llistes. Per tant, pensem que són partits molt petits que van o no van junts i a veure com ho fan. Un dels socis importants de l'actual govern, que és Esquerra Republicana, també té un debat obert. És més intern, és a dir, potser el debat no és tant si és Rufián o no, que sembla que serà Rufián, però hi ha hagut aquest últim any diferències de parell, de disseny, importants, jo crec, entre Esquerra a Madrid i Esquerra al carrer Calàbria a Barcelona, que és on hi ha la seu. Per tant, ostres, són dos puntals que ara mateix aguantaven el govern, tot el que és Sumar o Frente Amplio, que sembla que es dirà, i Esquerra, que tenen problemes d'organització interna, de discurs, i això segurament és un dels temes que afectaran. Com a mínim és, voto a una d'aquestes formacions, no en voto cap perquè no m'agrada cap altra, o faig un vot estratègic o un vot qualitatiu, un vot tàctic cap al PSOE. Jo crec que aquest és un factor importantíssim. El segon és el de blocs. Per tant, això era dintre de bloc, no? Dintre de bloc, com em moc, si sóc de l'esquerra. Podríem dir el mateix, en els blocs a la dreta, amb Vox i PP. Però llavors, probablement aquí està la cosa està més tancada, perquè són dos que porten molt de temps dient lo seu, estan molt organitzats i probablement tenen la campanya pensada des de fa un o dos anys. Entre blocs serà un altre gran debat. Probablement a un no li agrada cap dels partits d'esquerres, però no vol aquests partits de dretes, o probablement no vol cap dels dos partits de dretes, però creu que l'esquerra ha estat inoperant els últims anys perquè està desagregada, perquè està desnortada, etc. Llavors, és el que es parla de si seran unes votacions plebiscitàries. I l'altre és veure si la mobilització al carrer aconseguirà treure aquests milers i milers i milers de persones que fa molts anys ja que es queden a casa sense votar. Que és el que, en el fons, a Espanya, pràcticament els últims 40 anys, és el que ha decidit les eleccions. Si es mobilitzen el votant, sol guanyar l'esquerra. Ara simplifico moltíssim, ja se'm perdonarà, però si hi ha mobilització, si no hi ha abstenció, si hi ha molta participació, li sol anar bé a l'esquerra. Si la gent, com es deia ara a la tertúlia, no? Creu que no val la pena sortir el diumenge de casa perquè tots són iguals, etc, etc, etc, sol beneficiar a la dreta. Per tant, jo crec que són aquests tres factors. Quina és la força que té ara mateix al carrer? I ara està molt mobilitzat. Jo crec que és el principal motiu pel qual Sánchez convoca eleccions avui i no ho convoca d'aquí entre un mes, perquè vol capitalitzar la força que hi ha ara al carrer, la indignació contra la dreta, dels desnonaments, etc. Dos, si les esquerres tindran temps a tenir un programa ja no només endreçat, sinó que sigui engrescador. I tres, veure si es fa un vot útil, i això ho havíem vist en l'època d'Anguita, que era un dels polítics molt més ben valorats a la història de la transició espanyola, però sistemàticament no guanyava eleccions, bueno, no guanyava, diguem, o la gent deia que el votarien més del que al final acabaven fent, perquè es feia un vot tàctic cap al PSOE perquè semblava que fent més massa crítica amb el PSOE.
1: Què és allò del, si tu no hi vas, ells tornen, no? Ells venen.
0: Exacte.
1: L'eslògan del PP Saragossa com a secretari d'organització del PSC en aquell moment, allò va fer forat i penso que hi tornen per aquesta via.
0: Llavors, deia que d'aquestes tres factors,
2: potser faran,
0: de les esquerres...
2: Digues.
0: No, va dir, de les esquerres, si estan organitzades o no, si la gent es mobilitzarà o no, o el plebiscit entre, diguem, Sánchez o no, se'n fa molt difícil. Les enquestes totes diuen que l'escombrada pot ser bastant forta per Sánchez. De fet, ja pensen en que Sánchez convoca les eleccions per estar a l'oposició i no per governar. Jo crec que ara mateix seria una sorpresa que Sánchez... És a dir, no només Sánchez, sinó que l'actual govern revalidés amb més o menys recolzaments, crec que seria una sorpresa, i crec que el més probable és que Feijóo sigui president amb ministres de Vox. Però, bueno...
1: I amb vicepresident, de Vox.
0: Vicepresident, probablement, i uns quants ministres, sí. Jo crec que les enquestes diuen que anem cap aquí, i la meva... Jo crec que veient com està evolucionant en el cas, per exemple, de Catalunya, que és el gran reservori del PSOE, i a Catalunya Illa no acaba d'arrencar, al revés. Sembla que Aliança guanya cada cop més força, etc. Si es desinfla Catalunya, havent s'ha desinflat tant de l'una, jo crec que el PSOE té molt difícil.
2: Ai, que et perdem.
1: Ara,
2: Ismael, et perdem un moment. Una pregunta que se'm passava a mi pel cap és com es pensa capitalitzar l'efecte Mari Carmen? I pensava en les esquerres i també la dreta, perquè és aquest moviment que està al carrer i que, òbviament, serà aprofitat pels partits per intentar treure el major rèdit possible, no?
1: Recordem que en aquestes concentracions, jo també ho deia l'altre dia, i em recordo que el Xavi Bonastre deia de caure, vull dir, no, per aquestes manifestacions al carrer no han pogut ni els aiguats, no? Que hi continuen, que hi són. El que passa que hi havia garrotades per tothom en aquestes concentracions. Hi havia garrotades per tothom, possiblement a l'espera que a l'esquerra del PSOE hi hagués alguna cosa amb cara i ulls, que en aquest moment està per veure i que aniran a correcuita i que no sé si arribarà a temps, i més quan hi haurà el Frente Amplio i, a més, a mi sempre recordo un calp, això del Frente Amplio, hi haurà el Frente Amplio per un cantó i per altra banda Podemos. M'entens? Vull dir que ja hi continuem i ja hi som i bé, i no hi ha manera de posar-nos d'acord.
2: Molt, molt breument, Ismael, perquè ens queden 3 minuts. Es capitalitzarà? Com es capitalitza aquest moviment de la Mari Carmen pels diferents partits polítics mirant cara a les eleccions generals i municipals?
0: Jo, en la línia del que s'estava dient, crec que Podemos, Frente Amplio i companyia intentaran capitalitzar-ho per ells mateixos. Crec que el PSOE actuarà bé, diguem-ho així, si intenta capitalitzar-ho en el sentit que és contra el PP, per tant, no tant els mèrits propis, sinó que és contra la dreta. L'efecte final, jo crec que dependrà de fins a quin punt la gent té temps de veure com tècnicament eren aquests decrets, que tècnicament eren molt deficients. Eren un torniquet, aturava la sagnia de desnonaments, que no dic que no estigui malament, però no eren cap solució en absolut. En absolut, eren tècnicament molt, molt, molt deficients. Llavors, en la mesura que la dreta pugui demostrar que aquests decrets eren realment molt, molt fluixos, pot aconseguir que el que semblava que era l'aposta de l'esquerra de capitalitzar aquests decrets s'acabi tornant en contra. Mm-hmm. És a dir, en el moment que es digui, molt bé, els decrets els aprovem, però i demà què? Que és el que està fent Junts aquests dies, no? Intentar justificar el seu vot. Crec que aquí hi haurà un debat que m'agradaria pensar que serà tècnic, jo crec que no passarà, però ostres, que en la mesura que això sigui tècnic s'hauria de poder exigir en els partits que, més enllà de si aquests dos decrets estaven bé o malament, què passarà? Perquè portem 20 anys parlant de l'habitatge i ningú ha fet absolutament res. Res a nivell estructural, eh? Brindis al sol n'hi ha hagut molts, però jo crec que cap partit pot penjar-se cap medalla d'haver fet una lluita real per l'habitatge, insisteixo, en termes estructurals.
2: Doncs, Ismael...
0: Tant, jo crec que sí.
2: Digues. Tenim, no res, 20 segons. Acaben 20
0: segons. No, anava a dir això, que les esquerres intentaran capitalitzar-los, però m'agradaria pensar que la ciutadania demanarà una mica més.
2: Moltíssimes gràcies, Ismael.
0: A vosaltres.
2: Minut i mig. Voleu acabar rematar això? Minut i mig.
3: No, a veure, que aquesta qüestió és obvi que el PSOE ha estat, diguem-ne, reactiu absolutament a partir, diguem-ne, del desnonament emblemàtic o simbòlic de Mari Carmen, però no ha fet coses que, a més, haurien de ser bastant clares, que és derogar coses. Es va parlar molt de derogar lleis que es van aprovar amb Rajoy mitjançant decret lleis, però no s'ha anat, diguem-ne, a l'arrel de la qüestió. No s'ha derogat tot el que va fer el PP per liberalitzar justament el tema de la vivenda.
2: Doncs el que haig de fer jo és derogar ara mateix la tertúlia. No em queda un altre remei.
1: Jordi, sí, sí, però hi haurà uns quants que quedaran en un racó que van votar que no i d'altres que fins l'últim moment van defensar, si més no, iniciar el debat i arreglar-lo d'una punyetera vegada.
2: Deroguem aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies, Lluís Jerez, Jordi Margarit, Vicent Rabadán.